0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: cop sentida aquesta bogeria, queda clar que és una de les cançons més completes, o com a mínim més complexes a l'hora de produir-la, de cantar-la, d'interpretar-la. Això es deia Inca Roads, d'aquest àlbum One Size Fits All, que justament aquest 2025 s'ha fet una publicació del seu 50è aniversari. Déu-n'hi-do. I hi ha moltes reedicions i us tornaríeu bojos. Alhora, aneu a buscar els originals perquè és el més senzill, malgrat que d'originals n'hi ha una caterva d'àlbums de Frank Zappa. I us deia que amb els Mother of Invention, amb aquest disc es posava punt i final a la relació, però sí que és cert que encara s'enregistraria un altre àlbum amb ells, en aquest cas en directe des d'Austin, des de Texas, un àlbum que es va dir Bongo Fury.
1: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people, like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince.

Texas. Això també ho deia al final d'aquesta cançó del Muffy Man, que era la que conclou el concert en directe, amb la presència també de Captain Beefheart a l'harmònica i a la veu, justament amb aquesta cançó que es deia Muffy Man. Avui al Delicatessen estem parlant de Frank Zappa. El dia com avui del 93 va morir, i em venia de gust fer un recorregut centrat, això sí, perquè és impossible fer un recorregut complet per la obra i miracles de Frank Zappa. Tot està concentradet a la dècada dels 70.

Black Napkins es diu aquesta cançó, el que vindria a ser el mateix, uns tovallons negres. Cançó inspirada en una terrorífica, sembla ser.

que és jornada de, amb un sopar d'Acció de Gràcies. Això va ser fa 4 dies, que ho celebren molt els Yankees, i ara sembla que comença a estar de tradició per aquí. Primer vam venir amb allò del Halloween i ara ens portaran també Acció de Gràcies. I és que qualsevol cosa podia ser font d'inspiració per la música de Frank Zappa. I amb això acabarem avui aquest Delicatessen, amb el Why Those Eat Hard When I Pee i el Joe's Garage, dues cançons d'un àlbum totalment imprescindible. Que tingueu un cap de setmana. Ja sabeu que nosaltres ara fem cap de setmana llargs i ens retrobem dilluns a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Els Estats Units completen una setena nit consecutiva d'atacs contra l'Iran i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. A més, les últimes hores, les forces armades dels Estats Units han destruït ponts, aeroports, estacions de tren i dipòsits d'armes subterrànies en diferents punts del país persa. L'Iran amenaça ara de passar d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si els Estats Units mantenen aquesta agressió militar. La Guàrdia Revolucionària adverteix que l'objectiu serà la flota naval nord-americana. Més qüestions. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. És una tendència, però que ve de lluny, segons explicava al Catalunya Migdia l'economista Guillem López Casasnovas.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París.
3: Incrementarem la nostra capacitat de defensa i estudiarem de manera seriosa la proposta que ens ha fet arribar el govern francès respecte a la dissuasió nuclear. I participarem per primer cop de manera convencional en unes maniobres d'aquest tipus.
4: L'objectiu quin és? Millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa entre els nostres adversaris.
1: Es crearà un grup estratègic que recuperarà la idea de cooperació militar entre les dues potències europees que ja es va formular a la dècada dels 60. El govern només autoritza el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona. La resta d'afectats hauran d'esperar fins que es garanteixi que el terreny és estable després dels danys causats, recordem-ho, per la tuneladora de les obres de l'L9 del metro. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa ben bé fins a principi d'agost.
5: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: Catalunya viu el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: De moment, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. En esports, Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que diumenge, en la final del Mundial, podria aconseguir una cosa històrica. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè, ha dit textualment, juga al Barça, el club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera ha assegurat ara que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació investigació de David López. Fins al 2017, el defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. També ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina de Futbol. El Badalona Woman ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, i el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña.
0: Fins aquí les notícies.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El 18 de desembre del 2018, la Guàrdia Civil deté a Castelló Manuel Macarro Tierbach com a presumpte autor de la mort de Carmen Fraile, assassinada d'un tret al cap i enterrada en una parcel·la de Sant Salvador de Guardiola. L'esquelet de la Carmen va ser trobat el 1999 i es va descobrir que quan va morir estava embarassada de 5 mesos. La germana de la Carmen i testimonis de Sant Salvador de Guardiola han afirmat que quan ella va desaparèixer estava amb el sospitós. La Guàrdia Civil busca una prova física que vinculi la difunta i el detingut. La clau pot estar en l'ADN del fetus. Ja se sap qui era la mare, però ara cal saber qui és el pare.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui acabarem el relat del crim de Sant Salvador de Guardiola. Coneixerem la versió del Manuel, l'únic sospitós de l'assassinat de la Carmen Fraile. Està detingut i no ha posat cap inconvenient perquè contrastin el seu ADN amb el del fetus que portava la dona assassinada. La Guàrdia Civil diu que és fred i calculador. Ara té 73 anys. La seva advocada diu que és un vellet dèbil. Veurem com acaba tot plegat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: En el capítol anterior ens havíem quedat al jutjat número 4 de Manresa, que és el que porta la causa de les restes òssies trobades a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Unes restes que no es van poder identificar fins 18 anys més tard, el 2017. La víctima, ja ho sabeu, és la Carmen Fraile. Si us recordeu, el Manuel Macarro l'havien detingut el 18 de desembre del 2018 a Castelló, on vivia, i d'allà l'havien traslladat a Manresa per declarar davant del jutge. Allà l'espera la que serà la seva advocada, que li ha tocat d'ofici, la Maribel Jòdar. El detingut té 73 anys i la Maribel el veu emmanillat, arrossegant les cames, i li sembla una persona dèbil. I parla un instant abans d'entrar al despatx del jutge.
2: Jo el primer que li vaig dir és Manuel, soy su abogada de oficio, sobre todo no declare, porque a mí no me da tiempo de leerme todo el expediente y poderle ayudar en la declaración a enfocarla de una manera o de otra. Entonces no declare y más adelante veremos qué es cómo lo hacemos.
1: El Manuel no hi està d'acord.
2: Aquest senyor es va posar les mans al cap i m'ha dit no, i tant que declararé. Sí que declararé. I jo insistia que no perquè, clar, els advocats intentem que si no tens l'expedient doncs molt estudiat i molt après, doncs la persona aquesta que no declari perquè pot incórrer doncs amb... Bueno, doncs amb que parli de coses que no ha de parlar o amb alguna incongruència... I jo li vaig dir que no declarés, però ell em va insistir tota l'estona que sí que declararia.
1: L'interrogatori del jutge és llarg. N'hem dramatitzat alguns fragments.
3: En 1981, ¿usted era dueño de la empresa de traducción Stradecom?
4: Sí, es cierto.
3: ¿Por su trabajo conocía a una persona llamada Antonio Ampuero?
4: No recuerdo a este señor. Tenía muchos clientes. Es posible.
3: ¿Antonio tenía una novia llamada Josefa?
4: No lo recuerdo.
3: ¿Usted pidió a Antonio y Josefa que le presentaran a alguna mujer para salir? ¿Le presentaron a alguien que no le gustó y al final le presentaron a una hermana de Josefa llamada Carmen?
4: No recuerdo estas cosas. Recuerdo que alguien me presentó a una chica que se llamaba Carmen y que ese mismo día pasé la noche con ella, con la hermana y con otro chico. Mantuve relaciones sexuales con ella.
3: ¿Usted estaba casado desde 1971 y en aquel entonces vivía con su mujer y sus tres hijos en la localidad madrileña de Móstoles?
4: No estábamos casados, pero vivíamos juntos y teníamos tres hijos.
3: ¿Siguió saliendo con Carmen y, de hecho, ella quedó embarazada como consecuencia de las relaciones que habían mantenido?
4: No tengo ni idea. Yo vivía con mi mujer y mis hijos y esporádicamente nos seguíamos viendo. No sabía que había quedado embarazada. Ella me dijo que venía de una relación deprimente, que estaba desengañada y quería salir de aquel atolladero. Coincidió que había un congreso de 7 días en Barcelona y le sugerí a Carmen que si me quería acompañar, que me habían contratado como traductor.
1: Anem a pams. El Manuel ha canviat la seva versió. Si us recordeu, quan va declarar en l'expedient de defunció de la Carmen un any abans de la seva detenció, va dir que no la coneixia de res. Ara, en canvi, davant del jutge admet que sí, que li van presentar i que la mateixa nit van tenir relacions sexuals. I recordeu també que la Josefa que esmenta el jutge és la germana de la Carmen Fraile. Fem memòria.
5: La Josefa va posar una denúncia de desaparició de la seva germana el 2017 i diu que la policia va veure que feia 36 anys que la Carmen no s'havia renovat el DNI. Els agents li van demanar a la Josefa que donés una mostra d'ADN. La van comparar amb la base de dades policials i van detectar una coincidència. El perfil genètic de la Josefa concordava amb el de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Segons l'estudi antropològic forense, havia mort d'un tret al cap. Així es va poder identificar la víctima, Carmen Fraile.
1: Continuem. El Manuel segueix declarant davant del jutge i la seva advocada escolta atentament tot el que explica.
2: El Manuel va comentar i va dir-ho davant del jutge que era una persona, doncs, que quan era jove que li agradaven molt les dones, que era una persona, doncs, que estava casat amb tres fills, però que tenia relacions extramatrimonials contínuament i que fins i tot la dona, doncs, n'era coneixedora i que la dona, doncs, havia com acceptat fins i tot que ell tingués relacions fora del matrimoni. I que llavors ells, doncs, de tant en tant, buscava, doncs, alguna noia amb qui tenir relacions. I amb aquestes que va conèixer Carmen Fraile, doncs aquella nit, bueno, van tenir relacions o va passar el que va passar. I es van trobar alguna altra vegada esporàdicament. Aquestes trobades van ser a Madrid, perquè ells vivien a Madrid en aquells moments.
1: Sentim què va passar després d'aquella nit. Tornem a l'interrogatori del jutge.
3: ¿Viajó a Barcelona con Carmen?
4: Sí. Carmen me acompañó a Barcelona.
2: I ell va dir que sí, que sí, que se n'anava amb ell i que potser ja deixava Madrid, se n'anava a Barcelona i a partir d'aquí, doncs, que se n'aniria a voltar pel món. Van anar a Barcelona, van estar un cap de setmana. Ell diu, doncs, que la veia només, doncs, quan marxava de l'hotel, perquè van estar al mateix hotel dormint. La veia quan marxava de l'hotel, es passava tot el dia, doncs, aquest congrés, i quan tornava, doncs, es tornaven a veure. Vull dir, va ser això. Durant el congrés va conèixer una persona que li va comentar que aquí a Barcelona, doncs, que s'estava creant una urbanització a prop de Manresa, que venien cases i que eren molt econòmiques i això. I ell va comentar que en aquells moments l'empresa de traduccions que ell tenia a Madrid no estava digitalitzada, o sigui, havien començat a entrar els ordinadors a les empreses i ell no havia fet aquest pas dels ordinadors i que això li havia comportat que la seva feina de Madrid li baixés bastant perquè no s'havia introduït en el món aquest de l'ordinador. I va pensar, doncs, que potser estaria bé que a Barcelona havia vist que podia tenir una projecció més gran la seva empresa i deixar Madrid per venir a Barcelona a viure. I quan va trobar aquesta persona que li va comentar, doncs, que hi havia aquesta possibilitat d'aquestes cases noves, d'aquesta urbanització, doncs va decidir que, bueno, que l'aniria a veure.
1: La casa, ja ho podeu suposar, és la que hi ha a la finca número 55 de la urbanització de Cal Esteve a Sant Salvador de Guardiola, on es van trobar les restes òssies de la Carmen fa 19 anys. L'home de la immobiliària li va ensenyar la casa i ell la va llogar amb opció de compra. La Carmen el va acompanyar.
2: I, doncs, li va dir a ella: mira, jo compraré aquesta casa, sí que m'agradaria que en dos dies marxessis d'aquí, pots quedar-te a la casa, perquè jo ara torno a Madrid a buscar la meva família, a la meva dona i els meus fills, a tancar l'empresa, a tancar tot el que tinc a Madrid per venir a viure cap aquí. Per tant, et deixo uns dies que estiguis a la casa, jo me'n torno a Madrid, però sobretot quan jo vingui cap aquí, tu no hi siguis. I van quedar, doncs, de deixar la clau en un lloc concret.
1: El Manuel explica davant del jutge que va anar a Madrid i al cap d'uns dies va tornar a Sant Salvador de Guardiola amb la família i una furgoneta carregada amb quatre mobles. Diu que quan va arribar a la finca, la Carmen no hi era i la clau tampoc, però que no hi va donar cap importància.
2: No va fer res, va pensar, diu, bueno. Sempre deia, clar, diu, jo la deixava a l'hotel a Barcelona, diu... Ella m'explicava, doncs, que havia conegut gent a Barcelona. Diu, clar, jo no sé qui va arribar a conèixer Barcelona, si algú la va poder seguir, si... Bé.
1: El Manuel diu que va trobar la casa una mica regirada, com si s'hi hagués celebrat una festa. Li faltava un televisor petit i una ràdio que havia comprat a Manresa, però no ho va denunciar.
2: No, perquè en aquells moments jo crec que hi hauria d'haver molt poca cosa, també, a la casa, perquè, clar, suposo que no li havia donat temps, tampoc, d'haver-hi molts mobles o d'haver-hi molts elements a dins de la casa, perquè va ser això, veure-la, agradar-li i anar cap a Madrid a buscar la família, tancar negoci i tornar.
1: El dia de la declaració, el 20 de desembre del 2018, el jutge és molt insistent amb el Manuel.
3: ¿Por qué no denunció la desaparición de Carmen?
4: No me preocupó que Carmen no estuviera en la finca porque habíamos quedado como amigos y que ella se iría. Que cogería un autobús y se iría a Manresa o a Barcelona. No denuncié su desaparición porque Carmen no era nada mío.
3: Discutió con Carmen en la parcela y, conociendo su embarazo, la golpeó en la cara y la mató disparándole un tiro a corta distancia.
4: No es cierto. Jamás he tenido un arma en la mano. Jamás he golpeado a ninguna mujer. Nunca. No sabía que Carmen estaba embarazada.
2: Una manifestació que va fer ell davant del jutge... Bueno, a mi em va deixar una mica descol·locada. Ell va comentar que ell no havia matat aquesta persona perquè estigués embarassada, perquè ell havia tingut moltes relacions extramatrimonials i d'aquestes relacions extramatrimonials havia arribat a tenir 7 fills fora del matrimoni, que per tant si hagués hagut de matar a cada una de les dones que s'havien quedat embarassades d'ell amb aquestes relacions, doncs bueno, que realment seria molt, molt fort i que no ho ha fet.
1: Quan el jutge interroga el Manuel, encara no té els resultats de les mostres d'ADN que li van prendre fa 2 dies a la comandància de Castelló, quan el van detenir. I, per tant, encara no se sap si és el pare del fill de la Carmen. L'interrogatori del jutge continua.
3: ¿Regresó usted con su familia a la parcela número 55 de la urbanización de Calesteva?
4: Sí. Viví allí 8 meses con mi familia.
3: ¿Cambió usted de residencia con el argumento de no poder pagar una vivienda tan cara, iniciando con ello una vida nómada para que no le pudieran localizar en el caso de ser relacionado con la desaparición de Carmen?
4: Eso no es cierto. Yo no podía pagar la casa y me dijeron que me podían dejar otra casa adosada.
2: Aquesta paraula ha sortit en diverses ocasions, això de la paraula de tenir una vida nòmada. El Manuel, el meu client, doncs s'enfadava molt quan sentia això, perquè deia és que jo en cap moment he tingut una vida nòmada. De fet, va estar vivint un any i mig en aquesta casa que va llogar. Va arribar un punt que no tenia prou diners per mantenir aquesta casa i se'n va buscar una altra casa dins de la mateixa urbanització, vull dir que no era ni a les afores, al mateix poble se la va buscar, i a partir d'aquí doncs sí que ha tingut algun altre domicili, però vull dir, sempre s'enfadava molt perquè deia, home, però a mi sempre m'han arribat les cartes, jo sempre he tingut DNI, sempre m'he renovat el DNI, sempre he estat localitzable, dic, mai m'he amagat, vull dir, sempre se m'ha pogut portar tot el rastre, no? Se m'ha pogut seguir perquè sempre, doncs, no m'he hagut d'amagar per res.
1: L'interrogatori acaba així.
3: ¿Sabe de dónde salió la pegatina en alemán que apareció pegada al cadáver?
4: No sé nada de esa pegatina.
1: Aquí parlen d'una pegatina, d'un adhesiu. En altres moments de la investigació es parla d'un paperet, i el fet que estigui escrit en alemany fa que el jutge hi doni importància per vincular el cadàver amb el detingut, que era traductor d'alemany. Però no entreu l'aigua clara. El jutge pregunta directament una altra cosa.
3: ¿Sabía que Carmen estaba embarazada?
4: No le noté nunca la barriga de embarazo.
6: Per acabar dient que no la va matar. I també diu que no sabia que estigués embarassada. Però hi ha un moment, hi ha una declaració que diu «Estava un poco gordita».
1: Aquest que acabeu de sentir és el Xavier Alsina, advocat que representava la Josefa. Continuem. Després de la seva declaració, el jutge deixa el Manuel en llibertat provisional i pendent de saber si més endavant el processarà com a presumpte culpable de la mort de la Carmen Fraile.
2: No va justificar-ho, va dir que el deixava en llibertat. Jo en aquells moments també vaig pensar doncs, que podia ser perquè és que realment es veia una persona molt delicada de salut. Físicament doncs es veia una persona així molt delicada i amb una avançada edat.
7: Este hombre tomaba, yo qué sé, 20 o 30 pastillas diarias. El hombre estaba muy mal de salud y bueno, no sé, supongo que consideraría que el ingreso en prisión podía esperar un poco más adelante.
1: Aquest que acabeu de sentir és l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, que va investigar el cas quan es va descobrir les restes òssies.
7: Nunca ha admitido que fuera el autor. Nada, él admite que mantiene una relación con ella, pero poco tiempo y ya está. Que van a la finca a San Salvador de Guardiola y que le dice que cuando venga con la familia no quiere que esté allí. Ya está, eso es lo único que nos admite. Pero la autoría del homicidio no lo hace.
2: Mai ha canviat res. Mai, mai, mai. Sempre ha tingut la mateixa versió. El Manuel sempre, o sigui, ha tingut aquesta convicció de que ell no ha estat. Per tant, ell, la seva veritat, sempre la porta per davant. Per tant, trobava just que no el detinguessin, sinó que no decretessin una presó, perquè ell, el seu convenciment i el que et trasllada sempre quan parles amb ell és que ell no ha estat. Per tant, ell ho trobava com just de que no hagués d'anar a presó.
7: que no es ni verdad ni mentira, es su versión. Y como en el momento de estar detenido puedes mentir lo que quieras, pues él nos contó pues lo que él quiso en ese momento.
1: El jutge, doncs, deixa el detingut en llibertat almenys fins que arriben els resultats de la mostra d'ADN i que han de determinar si el Manuel és el pare o no del fetus.
8: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
2: El van deixar allà a la porta amb el que portava. Jo crec que anava amb sabatilles a estar per casa. Això no ho recordo del tot bé, però crec que anava allò que em sortia un moment a passejar el gos i aturar-lo i ficar-lo dins del cotxe del Guàrdia Civil. I això, i me'n recordo de donar-li doncs 50 euros perquè pogués tornar en tren cap a casa, perquè no portava ni diners, ni mòbil, ni portava res. Bueno, doncs una miqueta per ajudar-lo també en aquell moment que em va semblar que, doncs, pobre home, quedava molt tirat. I el vaig ajudar. Clar, jo vaig demanar, els hi vaig demanar al Guàrdia Civil si el podien tornar, ja que l'havien portat, i ens van dir que no, que un cop estava en llibertat i sortia per la porta del jutjat ja havia de ser ell qui tornés amb els seus mitjans. Clar, tampoc no m'he trobat casos així, que vinguessin d'altres llocs del país sense res ni res. Que és una persona, se la veia com molt solitària, també té una parella de fa molts anys, es veu ara, també doncs també d'avançada edat com ell, i que porten una vida doncs així molt... Tenen un gos, aquest gos és com un fill per ells, i fan una vida bastant d'estar a casa, passejar gos i poca cosa més. Per tant, tampoc no se'l veia una persona amb molts amics, ni no, que potser un altre pot trucar un amic o pot trucar algú que el vingui a buscar. No tenia... Sí que vaig parlar amb un amic, que va ser el que em va tornar els 50 euros, que em va dir, ja que els hi has deixat, doncs jo me'n faig càrrec i te'ls torno.
1: Al març del 2019, més de dos mesos després que el Manuel comparegués davant del jutge, entra en escena l'advocat Xavier Alsina, que ja hem sentit abans.
9: Jo rebo una designa d'ofici, jo sóc advocat d'ofici. Sorprenentment, no era per defensar ningú, perquè els advocats d'ofici estem acostumats a portar la defensa dels investigats, dels imputats que deien abans, sinó era per una acusació particular. Ja és estrany que donin advocat d'ofici amb una acusació particular. Però en aquest cas ho van fer. Aleshores, al veure el cas, de seguida me'n dono compte que és un cas que havia passat justament al meu poble. Jo soc de Sant Salvador de Guardiola i, clar, em va sorprendre i d'alguna manera em va agradar.
1: Ja us podeu imaginar qui era la clienta del Xavier Alsina.
9: És la Maria Josefa, la seva germana. Veig que és de Madrid, i establim contacte amb ella. És una persona que al principi em pressiona una mica en el sentit de que han de castigar el culpable, que ja han trobat el culpable, que el culpable és el senyor Macarro, que és el que la va matar, i que l'he de defensar. Parla d'indemnitzacions, parla de venjança, perquè té un ressentiment molt gran, i parla, evidentment, doncs, de que la defensi i de que el que vol és que estigui amb el senyor Macarro. Clar, llavors el que faig jo és anar al jutjat. Al jutjat hi ha tres tomos. Clar, d'entrada dius, mare meva, quina feinada.
1: Mentre el Xavier Alsina estudia els tres volums del cas, l'11 d'abril del 2019, el Manuel fa per escrit una declaració jurada voluntària on amplia la seva declaració davant del jutge i reitera la seva innocència. Aquests en són alguns fragments.
4: El que suscribe humildemente expone que, encontrándome en un estado de salud deficiente y semi-inconsciente durante la citada declaración, a causa de los dos días y medio pasados en la comandancia de la Guardia Civil, siempre esposado, incluso en la celda, con la salud ya precaria entre la diabetes crónica y la arteriosclerosis múltiple, a raíz de un severo ictus sufrido tiempo atrás y ya recuperado en parte del estrés sufrido, manifiesto lo siguiente. Si de verdad hubiera cometido el horrible crimen que se me atribuye como principal sospechoso, no habría llevado una vida nómada para eludir a la justicia, sino que habría huido a un país de habla alemana, que es mi idioma natural y materno, y seguro que habría podido subsistir perfectamente, dado mi espíritu emprendedor. Pero yo no he cometido nunca un delito tan cobarde como absurdo, conservando el cadáver en mi propia casa y dejándolo en un terreno a mi nombre.
1: El Manuel també explica coses de la seva vida.
4: He mantenido muchas aventuras, siempre esporádicas, y solo con armonía mientras duraba, sin hacer daño alguno jamás a nadie, y curiosamente, sin engañar a la pareja con la que vivía, ya que mientras ella necesitaba sexo cada 15 días, yo lo creía necesario cada día. Siempre he aborrecido al macho alfa. La injusticia del abuso por parte del supuestamente fuerte hacia otro más débil o apocado. Y si algún vestigio de agresividad se quisiera encontrar en mí, ha sido siempre en defensa propia y contra los abusos injustos de terceros. Por ejemplo, en prisión tuve que abrirle la cabeza a un interno que, en compañía de otros dos, intentaron violarme. La broma me costó 3 meses encerrado en el sótano del penal de Ocaña.
1: El Manuel aporta ara, en la seva declaració voluntària, més informació sobre el paperet, pegatina o adhesiu trobat al costat de l'esquelet.
4: Respecto al papelito encontrado escrito en alemán, parece un trozo de un prospecto de algún cliente de la agencia de traducciones que dejé en quiebra, con el que habrán jugado mis hijos. No tiene ninguna otra explicación desde el punto de vista personal sobre este caso. Conclusiones. Pienso que la víctima organizó una fiesta o alguien pasó por la casa en zona desértica y al verla sola, la atacó. Es inverosímil pensar que, en caso de haber cometido yo el delito, haya dejado la evidencia a unos pocos metros de la casa en la que después viviría casi un año, más otro año viviendo en el Calvet, a poca distancia de la finca en cuestión. En caso de ser culpable, habría trasladado el cuerpo en coche a cualquier otra parcela de aquella zona, casi desértica, tan extensa.
1: A la mateixa declaració jurada, el Manuel diu que es vol defensar davant dels mitjans perquè les notícies que s'han difós assenyalant-lo a ell com a possible assassí de Carmen Fraile li han causat problemes en el seu entorn familiar.
2: Jo he tingut contacte perquè bàsicament era una persona doncs, que, clar, li amoïnava el tema. Ha tingut unes conseqüències familiars molt dures, també, no? Doncs els fills d'aquesta persona que conviu amb ell, doncs en el moment en què se'n va enterar de la detenció, dels fets i tot, doncs, clar, van insistir a la mare doncs, que el deixés, que una persona perillosa, no? Doncs això ha tingut unes conseqüències personals cap a ell importants. I, clar, m'insistia molt, em trucava molt per veure com estava el tema. Llavors, quan em deixava de trucar era perquè li havien fet alguna intervenció i, bueno, insistia...
1: Finalment, el 13 de maig del 2019, gairebé 6 mesos després de la detenció del Manuel, arriba el resultat de les proves d'ADN.
10: El perfil genético de Manuel Macarro Zierbach se coteja con el del feto y con el del cadáver de mujer en cuyo interior se encontró el mismo. Se observa compatibilidad biológica paterno-filial entre Manuel Macarro Zierbach y el feto.
7: Y, bueno, nos dio un match de que sí, de que era el padre. Había una relación, bueno, ellos no te dicen que es el padre, hay una relación paterno-filial.
2: Si ell és el pare...
6: La va matar el 81. És que no sé per què diuen el 84. Sí, perquè l'informe forense, el primer i únic informe forense de la mort de la Maria del Carme és fet el 99, quan troben les restes. I el 99 no saben quan ha desaparegut aquesta persona. No saben quan ha desaparegut. Llavors el forense es cura amb salut. I diu, devia morir per l'estat en què es troben els ossos, devia morir entre el 84 i el 94, però no sap precisar. I s'equivoca, perquè l'ha hagut de matar el 81, que és quan estava embarassada.
1: El 30 d'octubre del 2019, 5 mesos i mig després que les proves ADN hagin determinat que la Carmen estava embarassada del Manuel, el jutge pren aquesta decisió.
10: Se declara procesado a Manuel Macarro Zierbach por la presunta comisión de un delito de homicidio en concurso con un delito de aborto.
1: El jutge envia el Manuel al banc dels acusats en un judici que serà per jurat popular. Fins que no arribi el dia de la vista, se li manté la llibertat provisional. Però la decisió del jutge es pot recórrer i s'haurà de pronunciar a l'Audiència de Barcelona. Aquest cas encara ha de fer moltes voltes. Primer, recapitulem les dates perquè seran molt importants en la resolució de la causa.
5: El 1999 es troba un esquelet en una finca de Sant Salvador de Guardiola. L'anàlisi antropològica forense determina que és una dona embarassada de 5 mesos i que ha mort d'un tret al cap. Les restes òssies s'aconsegueixen identificar 18 anys després, el 2017. La víctima és Carmen Fraile, que estava desapareguda des del 1981. El 2018, la Guàrdia Civil deté Manuel Macarro Tierbach com a presumpte assassí de la Carmen. Les proves d'ADN han determinat que és el pare del fetus i, a més, ell admet que van marxar junts amb la Carmen de Madrid a Barcelona el 1981. Si ho recordeu, els forenses que van estudiar l'esquelet el 1999 van determinar que la mort de la Carmen s'hauria produït entre 5 i 15 anys abans. Això situaria la mort del 1984, que és del que es queixava l'advocat fa uns instants quan la desaparició de la Carmen s'hauria produït el 1981, 18 anys abans de la troballa de l'esquelet. Entre aquell moment, el de la suposada desaparició i la detenció del Manuel, el 2018, han passat 37 anys.
1: Quedeu-vos amb els 37 anys que han passat des del suposat moment del crim fins que es deté el Manuel. A la seva advocada, la Maribel Jòdar, no li cal investigar si la versió del Manuel és certa o no. Tota la seva feina gira entorn d'aquesta xifra, 37 anys.
2: Jo, en definitiva, no he hagut d'investigar si tot això és verídic, no és verídic, perquè l'expedient que jo he tingut com a lletrada, l'únic que he hagut de treballar és si hi havia una prescripció o no. És a dir, són temes totalment procedimentals. Jo no he hagut d'entrar a fer una defensa o un... perquè no m'ha fet falta. L'únic que he hagut de fer és saber si aquest tema estava prescrit, si el declaràvem prescrit o no el declaràvem prescrit.
1: Ha prescrit, doncs, el crim de la Carmen Fraile?
2: Representa que des de que van ocórrer els fets fins que es dirigeix aquesta acusació contra aquesta persona han passat molts anys, han passat tots els anys que el Codi Penal indica que no, que això ja està més que prescrit. Clar, aquí doncs, hi havia un assassinat, però també hi havia doncs, un avortament, perquè hi havia un fetus, no?, dins de la mare. Vull dir que hi havia diferents fets, no?, diferents delictes. I sempre s'agafa doncs, el més gran, el més greu, que en aquest cas seria el d'homicidi, que estaria castigat amb una pena de presó de 10 a 15 anys. O el d'assassinat castigat amb una presó de 15 a 25 anys. I aquí doncs n'han passat, i això prescriu els 20 anys, i n'havien passat ja més de 20 anys. Vull dir que aquest cas està totalment prescrit.
1: Al febrer del 2021, l'Audiència de Barcelona declara prescrit l'assassinat de la Carmen Fraile. El Manuel no haurà d'anar a judici.
6: La Josefa estava preparada, perquè jo li havia explicat que degut al transcurs del temps que era molt probable que això prescrivís, ella em demanava que jo fes tot el que pogués i jo, evidentment, vaig fer els recursos pertinents i vaig argumentar el que vaig poder. Jo sé que vaig argumentar que si no s'havia identificat el cadàver fins al 2017, no podies dirigir l'acció contra el presumpte culpable. No podies buscar ningú si no sabies qui era aquell cadàver que tenies a Manresa, instrucció 4. I que, per tant, si la prescripció hagués començat a comptar des de que identifiques el cadàver i no des de que presumptament el van matar, que és entre el 81 i el 94, segons els informes forenses, és una mica absurd doncs, que t'aclarin la prescripció. Però bé, la llei és clara. Llavors aquí hi ha una discussió política o social de si primer aquests crims, com són els homicidis o assassinats, haurien de prescriure, i en segon lloc l'altra discussió és la que acabo de fer referència abans. Si no tens identificat el cadàver, no pots començar a dirigir l'acció penal contra ningú. La Josefa, lògicament, es va disgustar perquè tens una sensació, tens de frustració. Això, la prescripció, jo crec que genera frustració.
1: I com s'ho va prendre la Josefa?
11: Pues ese día estuve un mes loca. En ese momento me entero y me volví loca. Luego entendí que el que yo me volviera loca no tenía razón de ser, porque ya me lo veía venir. Porque a mí no me dejaron llegar pronto. Me dejaron llegar tarde poniéndome palos en las ruedas. ¿Vale? Me fastidia mucho lo último que ha habido. Me da mucha rabia. Yo no puse un cadáver, yo puse dos. Ha terminado, como dice la Constitución, que tiene que terminar. Ya está. Y porque además no me apetece darle más trabajo a la justicia, ni irme a Bruselas.
1: El Manuel no anirà mai a judici. No s'ha hagut de demostrar judicialment si va ser ell qui va matar la Carmen o no. El que és segur és que la Carmen estava embarassada d'ell i que el Manuel ja tenia tres fills amb la seva parella habitual, que ell va convidar la Carmen a marxar junts a Barcelona i que els últims dies abans de ser assassinada els van passar plegats. També hi ha l'adhesiu o paperet escrit en alemany que es va trobar al costat de l'esquelet i que el mateix Manuel diu que podria ser part d'un prospecte dels que utilitzava en el negoci de traduccions amb el qual haurien pogut jugar els seus fills.
2: Opinió personal és que no te la sé dir perquè, clar, hi ha elements que, no, que farien doncs pensar que sí, que aquesta persona hagi pogut cometre doncs aquest assassinat, aquest homicidi, però en realitat quan el parlaves amb ell, doncs ell et convencia, perquè era una persona tan convincent de, doncs jo no he estat, doncs que arribaves, bueno, doncs també té el seu dret a defensa aquesta persona tan convincent. Però no he hagut de fer mai un judici de valors, ni he volgut fer-lo. M'he dedicat totalment a fer d'advocada d'ofici per tancar aquest tema en la prescripció i no he entrat a valorar mai personalment el tema.
6: Home, algun dubte hi deu haver. Clar, quan no tens cap testimoni presencial dels fets, quan la víctima no pot parlar, és clar que hagués pogut passar algú per aquella casa dos dies després de que el senyor Macarro se n'anés a Madrid i matar-la. Jo que també sóc advocat de defensa habitualment, clar que hi ha un dubte. Que hi ha molts indicis incriminatoris, sí, segur, però amb certesa que la vagi matar ell. Ah, també és veritat que també és molt difícil que passi algú per aquella casa, o sigui, a robar i acabi matant a la persona que trobi a dins. És bastant improbable, eh? Però, i que l'enterri. Si ell no confessa, sí, si jo crec que un fil de dubte hi és.
1: Però a la Guàrdia Civil no n'hi ha de dubte.
7: Nosotros pensamos que hubo realmente una relación en Madrid, que la mujer se queda en estado, que él ya creemos que tenía pensado trasladarse hasta Barcelona, que él estuvo mirando algún tipo de finca, que la vio, le invitó a que viniera dos días porque ella quería conocer Barcelona y bueno, posiblemente pues allí ocurrieran los hechos. Y estaba embarazada, él era un embarazo fuera del matrimonio, ya tenía tres hijos, pues probablemente no quisiera tener más.
1: El relat del jutge escrit en la interlocutòria de processament coincideix amb el supòsit policial.
12: A mediados de octubre de 1981, Manuel Macarro viajó junto a Carmen Fraile Muñoz desde Madrid hasta Barcelona en un Seat 124 Sport de color rojo, propiedad de Manuel desde noviembre de 1979. Siendo visto con dicho vehículo en la casa chalet construida en la parcela número 55 de la urbanización de Cal Esteve de Sant Salvador de Guardiola. Encontrándose ambos residiendo en la finca, que finalmente fue alquilada por Manuel, Este tuvo conocimiento de que Carmen Fraile se había quedado embarazada como fruto de las relaciones sexuales que ambos mantenían, haciéndose en todo caso notorio externamente el hecho porque el feto llegó a alcanzar una edad cercana a los 6 meses. Sometido a la tensión provocada por esta circunstancia que Manuel había ocultado a su mujer, a la que hizo creer que el viaje a Barcelona era para encontrar una casa, un trabajo y empezar toda la familia una nueva vida en Cataluña, el investigado dio muerte a Carmen Fraile disparándola en la cabeza, desde atrás y desde un ángulo ligeramente elevado, con un arma de fuego de características no determinadas, hecho que provocó la muerte de la mujer y el feto que engendraba. Seguidamente, Manuel enterró el cuerpo sin vida de Carmen Fraile en el jardín de la casa que había alquilado. Unas semanas después, en noviembre de 1981, cuando ya la vegetación propia del jardín había ocultado las huellas del hecho anterior, Manuel regresó con el resto de la familia, compuesta por su mujer y sus 3 hijos, a la parcela 55 de Cal Esteve de Sant Salvador de Guardiola. La familia vivió en dicha parcela unos 8 meses desde que llegaron a ella, cambiando de residencia a instancia de Manuel, con el argumento de no poder pagar una vivienda tan cara, iniciando con ello una vida nómada con el fin de evitar su localización en caso de ser relacionado con la desaparición de Carmen.
1: Recordeu que en un primer moment, quan el van citar perquè declarés en l'expedient de defunció de la Carmen, el Manuel va dir que no la coneixia de res ni n'havia sentit a parlar mai. El jutge ho considerava un altre indici de culpabilitat. Però han passat 40 anys i la justícia s'ha pronunciat.
2: Han passat molts anys, no? Doncs els possibles testimonis que puguin haver-hi en aquell moment, qui eren, on estan. Clar, els fets, aquesta persona tenia doncs, armes, tenia, tot això és que és com impossible de poder investigar ara després de tants anys. Tancadíssim, sí. Sense resoldre, perquè, clar.
6: Està definitivament tancat. You want it
12: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Des de la primera declaració que va fer el Manuel davant del jutge el desembre del 18 fins ara han passat més de 2 anys i mig. Fins ara hem sentit l'advocada del Manuel Macarro. Ara l'escoltem directament amb ell.
13: Yo es que he visto tanto absurdo, incluso en el mismo juez que mandó detenerme tan estúpidamente diciendo que yo he vivido una vida nómada para huir de la justicia. Pero si yo hubiera cometido ese delito, me largo de Cataluña y me voy lejos. Pero he estado después de aquellos 15 años más en Cataluña. Y he estado y he llegado a tener 32 vehículos a mi nombre en Cataluña, circulando por toda Cataluña con delegación en Girona, en Lleida. Y yo me he preocupado del idioma. Desde el primer día en Cataluña siempre yo leía el Avui y el Rioset. Y si iba a un bar a tomar algo, buen día tengo usted, dóneme un tallat, si os plau, quan pugui, y una copeta de Sant Tres. Pues yo aprendí el catalán desde el primer día, porque me identifico y me adapto a donde estoy, en cualquier ciudad del mundo que he estado. Yo jamás, de lo jamás, desde que he nacido, me he criado y crecí en un orfanato militar ruso. Jamás he puesto la mano encima de una mujer. No existe en 75 años de mi vida ni una sola denuncia contra mí. Nadie, ninguna mujer puede decir que yo la haya humillado, ofendido, pegado, insultado, amenazado. Nunca, jamás. Porque para mí una mujer únicamente me ha dado alegrías, placeres y jamás he necesitado la violencia para pasarlo bien. Entonces, algo ha ocurrido ahí que no he investigado, porque no saben, porque son imbéciles o inútiles, pero ahí tiene algo que ver los amigos que tuviera esa muchacha de Madrid o que, de los que hizo en Barcelona o en Manresa, no lo sé. Pero yo, en cualquier caso, Repito, y esto es de lo que yo puedo informar. Jamás he puesto la mano encima a una mujer. Nunca, ni he tenido jamás una pistola. Entonces, yo creo que era necesario y que yo quería tapar algo sobre mi mujer, para respecto a mi mujer, pues me parece una chorrada, porque mi mujer sabía que yo era putero vulgarmente, empedernido, que yo pues me enamoraba o me sentía feliz o a gusto pues con otra mujer, porque mi mujer nunca me ha querido. Varias me han hecho sentirme defraudado a lo largo de mi vida, pero por eso no las voy a pegar ni matar. Bueno, que pasen un feliz día.
1: En un nínxol del cementiri de Manresa hi descansen des del 2006 la Carmen i la seva criatura. L'abril del 2021 va deixar de ser un nínxol anònim. Ara hi ha una cartolina plastificada amb una creu dibuixada on s'hi pot llegir «Descansen en paz, doña Carmen Fraile Muñoz y su hija no nacida, Montserrat».
11: Yo escribí algo más largo y más feo, las cosas como son. Y entonces don Xavier me aconsejó que tenía que ser algo sencillo. Y me lo recomendó él. Y creo que tenía razón. Tiene razón.

0: identificar-la, un presumpte autor del crim i un final sense judici que no és un final. Hi ha històries tristes com aquesta i personatges a qui la vida ha tractat molt malament, com la Josefa, a qui de vegades et venen ganes d'abraçar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I am...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Els Estats Units completen una setena nit consecutiva d'atacs contra l'Iran i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. A més, les últimes hores, les forces armades dels Estats Units han destruït ports, aeroports, estacions de tren i dipòsits d'armes subterrànies en diferents punts del país persa. L'Iran ha anunciat que ha respost amb atacs a Kuwait, Jordània i Bahrein, on els Estats Units tenen una important base naval. Catalunya viu el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que estem patint i que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a primeres setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Amb aquest panorama climàtic que s'estén a tot el món, avui Brussel·les ha proposat que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'admissió, és a dir, a pagar per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però Europa vol relaxar aquestes condicions i, per tant, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol de final de juny ja superen els 5.000. Hi ha gairebé 18.000 persones que s'han quedat sense casa i ara un dels objectius polítics passa per accelerar la construcció d'habitatge. Han calculat que caldran ben bé 25.000 pisos per acollir tota la població afectada. Tenen clar que a mesura que avancin les inspeccions dels habitatges sorgiran més necessitats. Aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. Un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs d'aquesta malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
3: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
1: Aquests dos fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però el problema és que de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. En esports, Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que diumenge, en la final del Mundial, podria aconseguir una cosa històrica. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè, ha dit textualment, juga el Barça al club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat ha assegurat ara que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu 5è fitxatge pel nou curs. És el base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Fins aquí les notícies.
4: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit.
4: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
6: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
7: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
6: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
7: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
6: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
14: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
13: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo. Sisplau, diguin que avui tenim un convidat músic, eh? Perquè només he vingut per això, jo.
0: Ens visita la Magalí Sare.
1: Vesca, bé. Canta molt bé aquesta noia, eh? Molt bé canta. Qui tria els cantants que venen aquí a la Renaixença?
2: Tens alguna cosa a dir sobre les actuacions?
1: No, tot bé. Avui no diré per res més.
0: Avui dediquem el capítol al supositori.
1: Mira que bé, una cosa més. Sí, diré encara una altra cosa. Qui ha decidit triar aquest objecte al supositori?
0: Això ho trien des de dalt.
1: El director de Catalunya Ràdio?
0: Més amunt.
1: Oi, més amunt hi ha l'Illa, deu haver-hi.
0: Ara vas bé.
1: L'Illa? El president Illa ha triat el supositori?
0: No em facis xerrar més del compte.
1: Prem el supositori, el president Illa.
0: Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el guanyer!

0: la Renaixença.
1: El supositori és més antic del que us pugueu imaginar. A l'antic Egipte ja es coneixien aquest tipus de tractaments, normalment reservats al faraó.
2: Deixa-la anar al faraó, també.
1: Era molt important. Home, és que la salut del faraó era crucial, eh? És com si ara Felip VI es posa malalt, Espanya queda parada, no? Oita l'illa aquí, quan es va posar malalt, el país del revés, eh? No funcionava res, eh?
2: Sí.
1: Ah, hòstia. Com que la salut del faraó era un tema d'estat, tenia un equip de metges, els guardians reials, i en tenia un per cada part del cos. Hi havia el guardià reial del cap, el guardià reial del cor,
2: no?
1: I llavors hi havia un dels més importants, que era el guardià reial de l'anus del faraó.
3: Ostres!
4: Bona feina!
1: Sí, no? El guardià reial de l'anus es cuidava de les malalties intestinals i de moltes altres coses.
2: Va, hem de seguir per aquí, Peyu, ui!
1: Bueno, noi, és el capítol dels supositoris.
2: Ja, de començar.
1: Per darrere, diguéssim.
2: Sí.
1: Es conserva un papir del 1200 abans de Crist que detalla les tasques concretes del guardià reial de l'anus del faraó. Arnau, si el pots llegir, si us plau.
5: El guardià de l'anus, entre altres coses, feia rutinàriament neteges de la zona rectal del faraó introduint aigua que es bufava a través d'una canya d'or.
3: No! Ai, per què?
2: Per favor.
1: Amb una canya d'or, eh? I bufant per l'altre costat.
3: Ai.
1: Estem parlant de l'antic Egipte, vull dir que no hi havia tecnologia.
2: No
1: hi havia una càrxer del cul. Havies de fer-ho
2: bufant.
1: Era un tio amb les galtes plenes d'aigua, una canyeta d'or.
3: Ai.
1: Molt important la direcció en aquest cas, eh? No confondre mai el bufar amb el xuclar. Cuidado. Explicar-ho a casa, déu-n'hi-do, també, eh? Hòstia. Papa, mira que m'han donat feina. Seré el guardià reial de l'anus del faraó.
2: Bueno, de fet, ara això es diu proctòleg.
1: Ah, sí?
4: Sí, senyor.
2: És un proctòleg.
4: El proctòleg.
1: Bueno,
4: sí, no deixa de ser un guardià de l'anus, també, el proctòleg.
1: Sí, és el que mira...
2: Sí.
1: Hi ha feines que déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: Això pot ser vocacional, diguéssim. A veure, jo de petit...
2: Molt excepcionalment.
4: T'han d'agradar molt el forat.
1: A mi m'agradaria ser proctòleg de gran. Ja. És com els podòlegs. Sempre penso, hòstia, els podòlegs, no? Al final estàs remenant uns peus d'una gent que no coneixes. Peus que normalment els que van al podòleg no són els més macos,
4: tampoc.
2: No, és raro. Bueno, i els dentistes, Peyu?
1: Sí, també. Sí, però el dentista almenys s'ho fa pagar, digues.
2: Ah, sí, no, i això sí.
1: Veus unes bestieses, podòleg milionari, jo no en conec cap, eh? No ho sé. Bueno, el supositori, tornem a l'anus, eh? Estàvem
2: sí,
1: parlant
2: sisplau,
1: del...
2: Sí,
4: tornem a l'anus.
3: Sí. No ha estat res.
4: És una frase que...
2: Si algú ara posa la ràdio...
1: Tornem a l'anus. Sí. Més enllà de l'antic Egipte, el primer cop que s'introdueixen medicaments com metal per darrere és a principis del segle XIX. Les tropes de Napoleó pateixen greus brots de disenteria. Els pobres soldats francesos tenien febre, dolors abdominals i diarrea amb sang.
2: Oh, collons.
1: Que aquí sí que...
2: Ah, això hi ha uns anàlisis, eh?
4: Hi havia un problema aquí, eh?
1: Estaven tan febles que molts no eren capaços ni d'empassar-se la medicació. Llavors, un dels metges de les tropes va proposar a Napoleó ficar les pastilles pel cul als soldats.
2: No.
1: Sí. Que també, quan no s'ha fet mai abans, has d'anar molt convençut a la reunió amb Napoleó. No?
2: Sí.
1: Li comento, Napoleó, mira, els soldats no poden empassar, i he pensat, com que no, d'allò, i si els hi fiquem per l'altre costat, la pastilleta?
2: Per l'altre costat? Quin altre costat?
1: Per l'altre. Sí, només n'hi ha un altre.
2: Ja,
1: perquè pel clatell has d'apretar molt fort, eh? Perquè passi la pastilla. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Teniu tots el cap al supositori?
1: El cap?
0: Sí.
1: Bueno, havíem dit el cul, no?
0: No, el cap, que si el teniu la forma al cap,
2: sí, ens l'imaginem.
3: Sí, home, i tant.
2: Jo n'he vist el que passa. Jo no n'he fet servir mai.
1: No? No? Hòstia, jo quan era petit, molts.
2: Sí?
0: Sí, és que pels nens va molt bé.
4: Jo no n'he vist mai cap.
1: M'agafaven així pels peus, com un conill, i et tiraven així amunt.
0: Doncs mira, per la Laia, que no n'ha vist mai cap...
4: Però tinc moltes, o sigui, tinc molts problemes amb la caca, eh? Però...
2: Mai no dic. Ja,
4: vull dir, no parlem.
1: Tampoc és un consultori,
0: no sóc
1: consultori, Laia.
0: I digestiva.
4: No, vull dir que ho estàs explicant i dic, hòstia, jo que tinc problemes amb la caga, per dir-ho finament, és a dir, que em costa cagar.
2: Et costa.
4: No n'he vist mai cap de supositori.
0: Doncs van molt bé.
1: De glicerina.
4: Que no faré servir mai.
2: S'ha fet servir l'expressió de, per dir-ho finament, problemes amb la caca.
4: Bueno.
2: Finament no és, finament.
1: No. De quina altra manera ho haguessis dit, Laia? Si no,
4: bueno, em costa cagar, no?
1: Sí, és que tenir problemes amb la caca és que no sé de què fer-ne. Un cop l'he feta,
2: sí.
1: No sé de què fer-ne.
2: A veure, Mercè, supositori.
0: T'explico, Laia, la forma d'un supositori. La forma d'un supositori és arrodonida per una banda i per l'altra és plana, que vindria a ser com una bala.
2: Una bala d'una pistola.
0: Sí. Sí. La teniu present?
1: Sí.
0: I jo podria pensar, i d'on, podria pensar que la part arrodonida és per introduir-la més fàcilment.
2: I ho és, no?
0: Doncs no.
2: Ah, no?
0: No, no, és just el contrari, o sigui, te l'has d'introduir per la part plana.
2: Què dius?
0: Sí, i deixar la part arrodonida, o sigui, just al revés de com ho pensem, doncs és així.
1: Ens ho podries ensenyar, això?
0: No.
3: Mercè.
1: És per acabar-ho d'entendre.
0: És bàsicament la forma que té aquesta d'arrodonida. Si la poses al revés, xucla cap a dins i no se'n va. Perquè si ho fas al revés, surt disparat.
1: Surt al
3: revés. Mercè, si fa un any enrere et diuen que els migdies de Catalunya Ràdio ens ensenyaràs a posar un supositori, què haguessis dit?
0: Eh? Has vist amb quina passió ho has posat?
3: La vida, com ens ha sorprès la vida?
5: Catalunya Ràdio, servei públic.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Jo ho he imaginat, o sigui, la forma arrodonida és perquè quan se tenca el cul allò tira cap
0: amunt.
2: Per tant, l'arrodonit ha de quedar fora.
0: Sí.
2: Ha de quedar fora.
0: Sí.
2: Està bé,
0: sí,
2: està bé. Té lògica.
1: Està ben pensat.
5: Bueno, jo m'atabalo, perquè jo no soc proctòleg, ni soc el guardià de l'anus de ningú, però... O sigui, si es fan... Es poden fer les dues bandes arrodonides.
2: Jo no soc proctòleg, però et donaria la raó en aquest cas.
5: Vull dir, al Tour de França es posen els ciclistes, va un darrere de l'altre, saps? Per l'aerodinàmica. Bueno, és igual. Sempre feu aquestes... No, feu aquestes passades dramàtiques, com ja està el boig parlant.
2: No,
5: estic dient coses en sentit, no?
2: Estem...
1: El salt d'introduir-te un supositori en el Tour de França, has d'entendre que a mi em costa. I ho haig de pensar.
2: La pausa és per seguir-te, eh?
5: Vale, perdó.
2: Sí, ja sí, està,
0: És que és tan profund el que ens expliques que t'has de pensar molt.
2: S'ha entès perfectament.
1: Jo ho veig claríssim, eh? Sí.
5: Clar, vull dir, si la ciència pot fer que tu vagis més de pressa si vas darrere un ciclista, per què no pot fer que siguin les dues parts rodones? És com lo de la mà del morter i el morter, que us vaig explicar aquell dia. Més o menys.
2: Millor no recordar-ho.
1: No,
2: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui ens visita una boja coneguda. La vàrem sentir per primera vegada al programa Oh Happy Day amb el Quartet Mel i actualment ja ha publicat el seu tercer disc en solitari. Allunyada de les tendències, ha decidit no casar-se amb cap gènere musical, això sí, no para d'establir aliances amb artistes d'aquí i d'allà.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Magalí Sare! Bravo!

0: Magalí, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar he menjat iogurt amb coses.
0: Iogurt amb coses?
1: Tot el que tinc per casa em poso iogurt.
2: Ullastre.
0: Fuet.
1: Tot. No, però, o sigui, moltes coses. Nabius, fruits secs, crema de cacauet, chia, que té molta energia.
0: Molta energia.
1: Xocolata.
0: Molt bé. La Magalí, tens un nom que m'agrada molt, per cert.
1: Moltes gràcies.
0: Magalí trobo que és bonic.
3: És bonic.
1: És un nom occità. És Margalida, Margarita, és el mateix nom en occità.
0: Ah, mira, és la Margarita occitana, diguéssim.
1: Sí.
0: Magalí. I Sare, d'on ve Sare, ja que hi som?
1: Sare és artístic, és un matxembrat dels meus cognoms.
0: I es pot saber quins són o no?
1: Jo em dic Magalí, CC, Lara. Molta vocal repetida.
0: Aviam, torni. CC.
1: CC, és un cognom de l'Aragó.
0: Collo, tu.
4: Que és molt bonic, CC, també.
1: Sí. És bonic, és molt musical, també. I Lara és andalús.
0: Lara, sí.
3: Hi ha un vi que es diu CC.
0: Veus? Sí. Doncs... I una mosca.
3: Sí,
1: tens raó. Sí.
0: Anem a presentar-la més bé, a veure, com a presentar-la com Déu mana, com es mereix. Així sona l'últim treball de la Magalí. Sort.

0: Això és un fragment de la cançó titulada Mira la boca, que pertany al teu últim disc Descasada, que el vas publicar el passat 6 de febrer. Mm-hmm. Un disc que, si no tinc mal entès, has gravat des de casa teva.
1: He gravat des de molts llocs. O sigui, la seu era casa meva i tot el que he pogut ho he gravat a casa meva.
0: On és casa teva, per situar-nos?
1: Centelles.
0: Centelles, a Osona.
1: Sí, molt bé. De fet, t'he portat xocolata de Centelles.
2: Ah, molt bé!
0: Home!
1: Bueno, és per tothom.
0: No!
1: Can Moles. Sí, llavors...
2: Per tothom.
0: Per tothom no arribarà, diria, amb la que duia.
3: Però està bé, has dit, t'he portat xocolata i en Xuriguer ha dit, molt bé!
1: No, és per tothom, està molt comprimida ja.
0: Ja la repartirem.
2: No perdem minuts, sisplau.
0: Bueno, estic colorant la xocolata.
1: Doncs això, sí, veus, pianos, percussions, guitarres, perquè he vist que amb en Sebastià Gris, que és guitarrista, tot això ho he gravat a casa meva. I gràcies a tenir aquesta seu he pogut fer incursions a diversos llocs. He gravat un cor de 40 persones en una església.
0: Mira, com la Rosalia.
1: Com la Rosalia,
0: no?
1: Sí senyor.
0: Has
1: he gravat una orquestra
0: primer,
1: també.
0: Sigut tu, t'has copiat tot, ha copiat ella.
1: M'ha copiat ella. Sí, sí. He gravat amb una orquestra també.
0: Sí.
1: Amb l'orquestra de Terrassa 48. He gravat amb un cantautor brasilí que es diu Lucargel, amb en Pau Figueres, amb en Llorenç Barceló. O sigui, hi ha moltes col·laboracions en aquest disc i he gravat per aquí.
0: I amb molts idiomes diferents.
1: I a Londres he gravat,
0: no?
1: També.
0: Ostres, hi ha català, francès, portuguès, italià, anglès, croat, occità...
1: Croat no. Croat,
0: no?
1: No. Eslovac, deu ser.
0: Eslovac, bueno, mira.
2: Eslovac.
0: Sí.
2: Cas un dent a castellà, saps? Sí. És el mateix.
0: Car d'aliatge, no?
1: Sí. Hi ha 12 idiomes.
0: Els parles, aquests idiomes? No,
1: no els parlo, però intento cantar-los molt bé i sentir-los com si cantés en la meva llengua.
0: I per què aquesta afició de cantar en tants idiomes diferents?
1: Doncs he tingut la sort de viatjar bastant els últims anys gràcies a la música i una cosa que m'agrada molt fer és aprendre una cançoneta folklòrica de cada puesto on actuo i a més al públic li agrada molt, de cop cantes amb el seu idioma i s'entendreixen. I és una cosa que he anat fent i cada cop amb més rigorositat, perquè sí que em va passar una vegada que vaig cantar una cançó de Brno a Praga. Oh. És com cantar una cançó catalana a Madrid, saps? I el gest es va apreciar, però no era el mateix. I vaig dir, vale, doncs m'ho he de currar més.
2: Sí.
1: I d'aquí, d'aquesta pràctica, doncs ve de dir, faré un disc amb molts idiomes que, a part de la música, m'encanten els idiomes.
0: Mm-hmm. És com el que ve aquí a un concert, no? El Palau Sant Jordi.
2: Sí.
0: Bona nit, Espanya!
1: Sí. Ai, bueno,
0: cuidado, no. Cuidado.
2: Mira, bona nit, Espanya. Però és que a vegades s'ha sentit, bona nit, Catalina!
1: Hi ha artistes que van a Lisboa i diuen muchas gracias en lloc de obrigado. És una mica el mateix.
0: Magalí, el disc es diu Descasada. D'on va sortir la idea de parlar de dones descasades?
1: Doncs mira, va ser Eslovàquia.
0: Eslovàquia.
1: Justament, perquè això, jo demano que m'ensenyin cançons i tal de cada país.
0: A qui ho demanes, exacte? Tu vas caminant pel carrer i, escolti, no. Em pot ensenyar una cançó popular?
1: O sigui, tinc bookers una mica...
0: Bookers?
1: Bookers són? Bookers són els que tanquen bolos.
0: Ah...
1: Puc. Sí, no sé.
0: Sí. El que seria un comercial de tota la vida.
1: Sí. Sí. Llavors puc preguntar als bookers o als programadors o algun cop ho he preguntat per les xarxes socials i dic, algú em pot ajudar? I a Eslovàquia, doncs, vaig descobrir una cançó preciosa que un cop vaig acabar de fer-me la traducció paraula per paraula, m'encanta com anar descobrint vocabulari i fonètica, doncs vaig entendre que era el lament d'una noia jove que deia que es casaria i s'acomiadava de la seva terra i de la seva família i no, això em va fer molta pena, casar-se no ha de ser una cosa bonica i era una experiència traumàtica. I d'aquí vaig dir, anem a buscar aquestes nòvies que no es volen casar i a partir d'aquí vaig trobar tantes coses, una quantitat ingent de música que per això de moment he fet un volum 1 perquè volia cantar masses coses.
0: I sempre tinc la sensació, no, que no t'has casat en un estil en concret, no, que vas investigant a tort i a dret.
1: Sí, una mica si vaig absorbint coses les vaig incorporant sobre la marxa. I, sí, sempre m'agrada buscar el que no he fet i composar des d'algun lloc que no ho hagi fet encara. Sempre estic amb aquesta búsqueda.
0: Molts de nosaltres vam conèixer en la teva participació amb el Quartet Mel, el programa Happy Day de TV3. Us podem veure assajant aquí.
1: Ai.
0: Cuita'ls. I'm gonna shout a l'avió, eh? When the spirits say shout, when the spirits say shout. Veu guanyar el programa, eh?
1: Exacte, això de fet era el premi, que era una gira per Europa de 3 concerts.
0: Mira, escolta, sí. Això fa més de 10 anys, no sé com recordes aquella època.
1: Doncs, bueno, va ser una època forta de canvi. O sigui, nosaltres fèiem concerts de tant en tant i ho celebràvem molt. Tenim un concert! I després va ser una bogeria. I fèiem... Vam estar un any fent sold out i fent... Bueno, ens vam haver de professionalitzar a la força.
0: Aquest any et vam veure també a la gala dels Premis Gaudí, cantant amb el Salvador Sobral. Preciosa actuació, per
1: moltes
0: cert.
1: Moltes gràcies.
0: T'agrada això de les gales de premis?
1: Home,
0: és avorridot, eh?
1: És avorridot, és llarg, és més xuc. Però bueno... Mira, vaig cantar a Catalunya Aixeca el Taló al setembre.
0: Vas marxar com vas acabar o vas quedar fins al... Perquè vas començar, vas cantar ben bé al principi?
1: Vaig marxar.
0: Vas marxar.
1: És que era diumenge.
0: Sí. Era tard.
1: Però bueno, anava a dir que a Catalunya Aixeca el Taló aquesta gala em va encantar.
0: Sí?
1: Em va encantar.
0: Mira. Sí. Bueno, ja està bé.
1: Vull dir que hi ha gales que...
0: Que li agradi algú, ja està bé.
2: Sí.
0: Escolta, estic fent una enquesta una mica a tots els músics, sempre els hi preguntem el mateix. Fas alguna cosa per cuidar-te la veu?
1: Sí, moltes. O sigui, evito ambients sorollosos.
0: Ah, sí?
1: Sí, és el que més em rebenta la veu. Sí, intentar xerrar fort i no sentir-me i... Sí, parlar. Sí,
0: a mi em passa això també.
1: Més que cantar. Sí.
0: Si tens un bol al vespre i tens un dinar amb algú en un restaurant
1: allò
0: el mateix dia...
1: Allò que té molta reverb, no.
0: Hòstia, és horrorós.
1: És horrorós, és horrorós. I llavors, bueno, m'hidrato molt.
0: A no ser que, que quedis per dinar amb l'Arnau, que no canvia el to de veu per més soroll que hi hagi a la sala.
1: Ja.
4: Jo no he dinat mai amb tu.
0: És veritat. No, sí que hem dinat.
4: Vam sopar un dia.
0: És veritat, un dia vam sopar. Però l'ambient no era sorollós, precisament.
4: Certament.
1: Crec que el truco és fer moltes consonants. No pujar el to de veu, però com gesticular...
0: Què vols dir, moltes consonants, aviam, aquest truco?
1: Una T molt forta, una S.
0: Vull dir que... Cago en Déu.
1: Clar, així no. Exacte.
3: Quin dinar que has de fer, no? Per anar a dir cago en Déu.
2: Tot el rato.
0: Cago en Déu, quins macarrons.
1: Clar, això traspassa més. Clar.
3: Tia santa.
0: Tia santa. Ho provaré el pròxim dinar fins que l'altre tio marxi, perquè dirà que aquest tio està goig, està malament del cap. Escolta, amb l'Arnau Tortera sí que heu dinat junts a vegades.
1: Sí.
0: Us coneixeu.
1: I hem cantat junts.
0: Heu cantat junts.
4: He de dir que no hem dinat, Magalí.
1: Que no? No hem dinat, no?
4: Ah, sí que vam...
1: El dia que vam gravar...
4: Correcte, unes pizzas guarres que vàrem demanar. Sí. És el que li vaig poder oferir aquell dia.
1: Ja, jo no menjava gluten, o sigui que no vaig poder.
0: Vas participar en una cançó d'Obeses, que és el grup de l'Arnau Tordera, que és aquesta.

0: Potser ho hauríem d'haver vist, és com es titula aquesta peça, que l'Arnau em va dir que l'havia compost pensant, no? La vas compondre per ella.
1: En realitat la vaig compondre per una veu ideal i llavors va resultar que existia i era la Magalí.
2: Oh! No, no. Sí. Perdoneu, però és que l'altre dia vaig veure l'entrevista on deies per qui havies pensat aquesta cançó. Però he de dir, no era jo, però he de dir que, o sigui, és un honor que després d'aquesta persona pensessis en mi.
1: Certament. No, allà...
0: Tal com ho ha començat, encara és a temps d'espatllar-ho.
3: Els dimecres s'estan convertint els drapets bruts de l'Arnau.
1: En realitat no havia pensat en una veu concreta. Llavors la meva parella em va dir, ostres, això ho podria fer l'Àngels Gunyalón.
0: És el més lleig del món que acaba... És llançar les culpes...
1: No, però és veritat.
0: A la parella.
1: I vaig estar reflexionant i vaig dir, mira, Àngels Gunyalón em sembla genial, extraordinària, però no té el domini que jo necessito per aquesta.
4: Ara vindrà l'Àngels Gunyalón.
3: Com ve l'Àngels?
4: Haurem de treure aquest tall.
0: No te'n merdis, Arnau.
1: No, no, aquesta és la veritat, senyors, jo us l'ofereixo.
0: Escolta, el passat mes de gener, això m'interessa, juntament amb altres artistes catalans, has format part d'un manifest de boicot a la plataforma Spotify. Per què això?
2: A veure, els artistes fa anys que estem emprenyats amb Spotify perquè és la plataforma que paga pitjor els artistes.
0: Sí.
2: I cada reproducció és un 0,00, hi ha dos zeros, o sigui, és menys d'un cèntim. I a més crec que has de tenir un mínim de 1.000 reproduccions perquè cobris alguna cosa. O sigui, sí, diguéssim que Spotify és molt abusiu, però és que a més hi ha hagut moltes polèmiques l'últim any perquè han estat en els seus anuncis hi havia campanyes de recaptació de gent per la ICE, la policia aquesta anti-immigració. El seu CEO en el seu moment va també invertir en armament. Bueno, és que a més Spotify concentra el 90% dels oients i resulta que és la plataforma menys ètica i més fastigosa. Per tant, el que demanem és que abandoneu Spotify perquè
0: hi ha pam de net, però... T'aficiones una cosa, allò no està
4: bé.
0: Vas amb una altra, tampoc.
2: No. Hi ha moltes alternatives, per sort.
5: I llavors hi ha molta gent que va a Can Barça i qui posa Spotify.
0: Sí.
2: Ara.
0: Sí, però del que s'havia posat Spotify quasi, no?
5: Bueno, però bé que també, saps? Anar-hi pensant,
4: Diguem una alternativa, perquè que qui sigui home.
2: A veure, ara mateix la més ètica es diu Qobuz. Escrit amb Q i acabat amb Z, Qobuz. És la que no està atacada de res. També hi ha Bandcamp, que és com la més ètica de totes perquè tu decideixes com vens la teva música allà.
0: Bandcamp i Qobuz.
6: Perquè el Tidal tampoc, no?
2: Tidal...
6: Jo vaig canviar el Tidal i es veu
2: que
6: tampoc.
2: Sí, jo també em vaig canviar el Tidal, després tampoc, resulta que també...
0: Que no hi ha mai.
2: I el que està passant és que són plataformes que permeten la música feta amb intel·ligència artificial, de manera que tu et pots empassar música feta amb intel·ligència artificial quan estàs com modo aleatorio i no te n'enteres. I això fa molta por.
0: Magalí, si no et podem escoltar a l'Spotify, on et podem veure pròximament?
2: Faré una presentació del disc d'Escasada el 26 de març a la Paloma de Barcelona.
0: A la Paloma! Ben bonic.
4: 26 de març.
0: A més, en directe, no, als teus concerts, hi ha un punt d'escenificació i teatralització que és diferent escoltar-te que venir-te a veure. No?
2: És molt diferent sentir el disc i veure el directe, tot i que les dues experiències trobo que són molt guais i profundes, però sí, a més a la Paloma serà un desmedio de pliegues perquè hi haurà el cor i hi haurà moltes col·laboracions. El
0: doncs
2: cor
0: vinga.
2: Bruckner Barcelona, que són
4: molt
2: 40
4: bé.
2: Persones dalt de l'escenari.
0: Apuntat al calendari.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó. Gentilesa de...
8: Vera!
2: És vera, sí.
0: És vera. La paraula d'avui és àvol. Àvol. Sinònim de dolent. Persona que té com a objectiu fer mal, ja sigui física o psicològicament, contrari al bé d'algú o d'alguna cosa.
4: Diuen que l'alcalde del poble s'ha fotut tots els calés de la reforma de la residència d'avis a la butxaca. S'ha de ser realment àvol.
0: Bé. Àvol, ocell petit semblant a un pinsà que és conegut perquè sol cantar just abans que hi hagi un canvi de temps.
5: En Molina ha dit que farà sol, però a mi em fot mal el genoll i he sentit cantar l'àvol. Quedarà una tormenta...
0: O C, àvol, garantia que es demana per tenir accés a un préstec o a una hipoteca.
3: Aquests del banc són uns rancis. A veure, he demanat 800.000 euros de res i em diuen que sense un bon àvol no me'ls donen. Merda de banc, tu.
0: A, B o C.
2: Ai, dubto entre la A i la B, però àvol em sona dolent. No sé, la A.
0: Doncs et sona perfectament. Àvol, dolent, t'emportes la llangrissa. I no marxaràs sense primer cantar-nos aquí en directe.
2: Sí.
0: Amb la Laia Gluck, l'Arnau Tordera i amb el Sebastià Gris.
2: En Sebastià Gris tocarà el banjo.
0: Qui és el Sebastià Gris?
2: És el meu company artístic i sentimental.
0: Fixa't.
4: Tot,
2: Tot, tot.
0: Tot.
2: Tocarà,
1: i un músic extraordinari, un músic excepcional. Dels millors que ha passat per aquí.
0: Sí. Mira, què dius ara, tu, el Sebastià Gris?
4: Ja no em crec res d'aquest tio.
2: I cantaré en occità.
0: En occità, doncs vinga, en occità. Fantàstic sentir l'occità també a Catalunya Ràdio. La Malmaridada amb Magalí Sare, Sebastià Gris, Arnau Tordera i Laia Gluck.

0: que ets un boig per conèixer digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: Peyu, avui no parlàvem del supositori.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del supositori.
3: Bueno, us toca a vosaltres, eh?
2: Ah, sí, és veritat.
1: Un altre, ara,
2: sí, sí, sí.
3: Ara vosaltres, sí.
1: No, si ho tenim tot preparat.
3: Sí. Què us heu preparat?
2: Avui us parlem de remeis casolans per curar-se sense necessitat d'introduir-se coses pel forat on no entra la llum.

0: i tocaràs el cel.
1: Què passa aquí?
2: Aquests coros.
3: T'he volgut cantar aquesta vegada. Pot gràcia cantar-la.
4: Molt bé.
0: Això, per exemple,
3: un refredat, Feixedes.
0: Un refredat. Vosaltres sabeu...
4: O sigui, no conto que a la ràdio s'hagi començat mai una secció dient per exemple.
3: Per exemple.
4: O sigui, la primera paraula, després de la sintonia, per exemple. Sí. Hòstia, prepareu-vos una introducció.
0: No, perquè tenim poc temps.
4: Ah, va. Sí.
0: Llavors, a mi molts oients m'han dit... Sí. Aneu directe.
4: A l'exemple.
0: Aneu directe.
4: Que...
0: Llavors, jo sé que hi ha molts oients...
3: Hi ha oients que m'han dit, aneu al final, sisplau.
4: Al final.
0: O aneu... Poseu un exemple. I per això he dit, per exemple.
4: Per exemple,
3: no, un refredat.
0: No ho hem dit perquè
4: no, ja.
0: Està preparat.
4: Per exemple.
0: Per exemple, un refredat. Dius, un refredat amb medicament, tu saps que un refredat dura una setmana.
4: Sí. Bé. Sí, senyor.
0: Sense medicament...
4: S'ha de passar.
0: Dura 7 dies.
4: Sí.
0: Vull dir que un refredat...
4: És així.
0: Per tant, si et pots estalviar un bon supositori,
4: sí,
0: que dius, a mi m'encanta que em fotin supositori,
4: sí,
0: pelante.
3: És una altra cosa. Però... Pelante no, patràs.
4: Hi ha algun refredat que es tracti amb supositori?
0: Sí.
4: Ah, sí?
0: Home, jo,
3: de... El refredat de cul.
0: Sí. Com fots un estornut i t'has de mocar per darrere...
3: Supositori.
0: I llavors, què va molt bé per això?
4: Sí.
0: Un xarop de ceba.
4: Xarop de ceba.
3: Aviam, diarrea. Si tens diarrea...
0: No, supositori.
3: No posis supositori perquè tot el... Saps? No.
4: Sortirà.
3: Hi haurà un flux allà que no...
4: Sí.
3: Doncs llavors prens una altra cosa.
4: Porta sec.
0: Gingebre i sal.
3: Gingebre i sal.
0: Agafes una gingebre, la tritures, Thermomix.
4: Sí.
0: No, això és un Thermomix, m'he equivocat. Sal.
4: La gingebre, una pregunta ara que...
2: Sí. Serveix per tot.
0: Sí.
4: Sí, però quan s'ha de llançar? Bueno, vull dir...
3: Sempre.
0: Jo la compro i la llenço.
4: Eh que sí?
3: S'ha de llençar
0: sempre. La compro
3: sempre.
0: I quan la tinc d'aquí, veia merda, i la llenço.
4: Perquè, vull dir, tu em fas servir un pessic molt petit, i et va quedant aquella arrel a la nevera, i no sé quan caduca allò.
3: A la nevera? No, fot-la en un armari fosc i
4: ja està.
3: Ja està.
4: Sí. Em sap greu, els consells eren interessants, però no tenim més temps.
3: Tenim una mà.
4: Un altre dia. Adéu-siau, gràcies.
3: Adéu-siau.
4: Fel, Xuriguera, moltes gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: Avui sí que te l'encerto, eh? Marina Rossell.
1: T'has quedat a prop.
2: No, aquesta bestialitat no és Marina Rossell, encara que pugui semblar-se en algunes coses harmòniques que fa servir la guitarra. Però això és What a Horrible Night to Have a Curse, una peça que la banda estatunidenca de death metal melòdic de Black Dahlia Murder va publicar l'any 2007. Just abans d'un concert, el cantant de la banda, el malaurat Trevor Strand, es trobava molt malament i no parava de vomitar.
0: Vaja.
2: Al camerino també hi havia Nergal, que és el cantant de la banda de black metal Behemoth.
0: Sí.
2: Doncs, curiosament, en Nergal, que té una aura satànica i tenebrosa, portava un supositori a sobre. No sé per quin motiu, però li va donar.
0: Mira.
2: I bé, malauradament, quan en Trevor se'l va començar a introduir, el supositori es va trencar, suposo perquè no ho va fer per...
3: Perquè no ho va fer bé, no ho va fer per la part plana.
0: Exacte.
3: I ho va fer per la... Clar.
2: I va acabar introduint-se una mica com va poder.
3: Ui,
2: va explicar que era un dels moments més baixos de la seva carrera, i ja veieu que fins i tot el metall més extrem a vegades té moments de debilitat humana.
0: Doncs escoltem de Black Dahlia Murder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: Avui passegem una gossa que viu a Vic.
1: Mira.
0: I es diu Sushi.
1: Ah.
0: Però no és un gos japonès, una raça japonesa.
1: És bigatana. Sí.
0: És bigatana. És bigatana i és un llebrer.
2: Mm,
0: a veiem-la.
1: Mira, aviam, a veure la Sushi.
0: Sushi.
1: Oh,
0: més recte,
1: més tieso. Sí. Escolta. Té aquest posat una mica de Vic, és veritat. Sí.
3: Es
0: com,
3: com
0: és el posat de Vic?
1: Sí. Així és com de mirar una mica per sobre els altres.
0: Ah, sí?
1: Mica,
0: ah, vaja. Sí. Heu vist quina cara d'espavilada té la Sushi?
3: Sí.
0: Doncs resulta que la pobra gossa és bastant curteta. No sé si hi ha algun paral·lelisme amb Vic.
1: No,
0: igual deixem-ho estar.
1: Jo no he dit res. No ens estem ficant en un jardí que no ens convé.
0: No ens convé. L'Anna ens ha explicat que la Sushi és una mica ruca. Li agrada perseguir conills pel bosc i la pobra es perd amb facilitat. La Sushi és una mica despistada, o sigui que en el passeig haurem d'anar una
1: ja
0: mica en compte,
1: ja
0: hem d'estar al cas.
1: Ja la lligarem curt.
0: Per què em mireu malament?
3: No, però ens venen acudits al cap que no es poden dir.
4: L'any 1941, mig món està immers en la Segona Guerra Mundial. Malgrat això, encara falten dos actors fonamentals que han d'entrar en escena. Les tensions entre els Estats Units i el Japó estan a punt de desembocar en un conflicte que atacarà l'oceà Pacífic de vermell. Només falta saber qui farà el primer pas.
1: Avui passegem el gos per Hawaii, 7 de desembre de 1941.
0: Aquest estiu.
5: Ah, fer un especial.
1: Mira, la Renaixença des de Hawaii.
5: Home, té molt de sentit, eh?
1: I jo he vist coses d'aquesta casa que s'aguanten menys que aquesta. Mentre mig món està en guerra, nosaltres gaudirem d'un passeig amb la Sushi per Oahu, una de les illes més importants de l'arxipèlag hawaià. En aquesta illa és on hi ha la capital, Honolulu.
3: Honolulu.
1: Honolulu. Hi has estat?
3: No.
1: Veus? Tu, Mercè, potser sí que fas submarinisme.
3: Sí,
0: però no, Hawaii no hi he estat mai, em cau molt lluny.
1: Heu de saber que és 7 de desembre, però clar, com que som a Hawaii, som a ple clima estival.
3: Ah, sí, estiu, això sí que ho tenen allà.
1: Mentre a Europa hi ha una guerra terrible, nosaltres podem gaudir de les vistes de Pearl Harbor, que és el port marítim que està enganxat a Honolulu.
6: Hòstia, perdona que t'interrompi, eh?
1: Sí.
6: Però aquí és on va passar la famosa batalla de Pearl Harbor, no?
1: No, Àlex.
6: Està guapo això, eh?
1: Sí. No té per què.
6: Què?
1: No té per què. No
6: com
1: té
6: que
1: per...
6: no, has dit Pearl Harbor.
1: Sí, però...
6: Pearl Harbor es coneix per la batalla, no la coneixes per les mandarines de Pearl Harbor, no? Coneixes per la batalla. Ara aquí em diràs que no, la
1: ja
6: batalla.
1: Ja ho sé, ja ho
3: les
1: sé.
3: Les mandarines de Pearl Harbor.
1: Estaríem bé. Quilòmetre zero.
3: Depèn d'on els facis anar, eh? Perquè si han d'arribar fins aquí...
1: Sí.
3: Poden
1: sí.
3: passar per dalt...
1: Sí.
3: I...
1: O sigui, tu surts de Pearl Harbor.
3: Sí.
1: Que això és Hawaii.
3: Hawaii.
1: Si voltes cap al cantó de...
7: Les merdes que fèiem abans de començar el programa no les has allargat fins al programa, sisplau.
1: No, pots passar pel Pacífic.
3: O per dalt.
1: O per dalt.
0: Per dalt, perdona. Per Finlàndia.
1: Bueno, sisplau. És veritat que Pearl Harbor últimament han viscut una gran concentració de vaixells de guerra americans
3: sí.
1: i hi ha rumors que diuen que el Japó vol declarar-los la guerra. Per sort, Hawaii és molt lluny del Japó i l'illa té un sistema de radar nou de trinca per detectar qualsevol amenaça.
7: Hola, nois, guiteu, guiteu quina meravella de radar.
1: Ah, carai, aquest que està parlant és en Joseph Lockhart, l'especialista de tercera classe que s'encarrega del radar de l'illa. Heu d'imaginar-vos una caseta de formigó amb tot d'aparells dins de la caseta i una antena enorme que controla tota l'illa.
7: Aquesta preciositat és el model SCR-270.
1: Aquesta antena, eh? Aquest radar, eh?
7: SCR-270.
3: Super Mirafiori. No és Super Mirafiori?
1: L'SCR-270 forma part del sistema defensiu de Hawaii. Gràcies al radar, en Joseph sap detectar si un avió o un vaixell s'estan acostant a l'illa.
7: Sí, és un radar... Guitol, és nou de trinca, eh?
1: Sí, sí, sí.
7: Vull dir, encara no li he tret ni els plàstics, eh?
1: No?
7: Fot un olor.
1: De nou.
7: Eh? Oh. Porto tres dies així.
1: Què olores, el Proexpan?
7: Ah, no, el pla... Sents? Fa senyals, eh?
1: Sí. No li treguis el plàstic.
7: No.
1: És que aquella gent que deixen el plàstic fins...
3: El rent de plats?
1: Sí, allò de color
0: blau. O la tele.
1: De veritat.
7: Ah, és bona.
1: Ep, se senten uns pitos,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Això ja ho ha de fer, el radar aquest?
7: Eh?
1: És normal que faci aquest soroll, el radar?
7: No ho tinc clar, no ho tinc clar. Que és un radar molt nou.
1: Ah.
7: Encara no sé ben bé com va, eh? Però...
6: Però jo sé, t'haig llegit les instruccions, no?
7: Ah. No, tu saps el que és un manual d'instruccions d'un radar, el gruixut que és, i tot en anglès.
3: Oh, i tant.
7: Ah, és que és tot en anglès, eh?
1: No, al final aquestes coses, amb el dia a dia és quan n'aprens.
7: Ah,
1: a base de
3: per això, és engegar-lo.
1: Sí. Ja ho aniràs veient.
3: Engegar-lo i mirar com apretar el piu.
1: Sí, mentre el radar...
3: Salut!
1: Què t'ha passat?
7: T'han olorat.
1: Allà si tens al·lèrgia al Porexpan.
7: He olorat molt fort i m'ha vingut un estorrut que no he pogut aturar.
1: Mentre el radar pita com un boig a la pantalla i apareixen un grapat de punts de color verd. Escolti, Josep, aquests puntets de color verd són normals també o no? Això ja ho ha de fer.
7: Això sí que ho sé. Sí, que ho ha de fer, sí. Això són... Aquests punts són avions.
1: Ah.
7: Veus? Un, dos, tres... 180 avions que es van aproximant cap aquí.
1: Bueno, potser perquè és primera hora del matí i en Josep encara està una mica adormit, però 180 avions es dirigeixen cap a Pearl Harbor. Tenint en compte els rumors que el Japó vol entrar en guerra, potser això ens hauria d'alarmar una mica.
7: Potser? Potser
1: vaja.
7: Sí, no?
1: Sí. O sigui, vostè diu que aquests puntets 180, són avions.
7: 180 avions que venen cap aquí.
1: I si truques algú, poder?
7: Poder sí, no?
3: No serà res, això.
1: No?
7: No.
1: Jo trucaria.
7: Truco a casa, la dona.
1: No, home, truca...
7: No.
1: Algú de l'exèrcit.
3: Això no són gent que ha sortit... Que és diumenge, avui? Deu ser que s'ha sortit de futbol.
7: No sé, 180 també...
6: Diumenge de mandarines, sí. Aquí a Pearl Harbor.
7: Oh, ara hi trucaré.
1: L'illa té equipament de sobres per defensar-se. Bateries antiaèries, vaixells de guerra, avions de combat... El problema és que és diumenge al matí i la gran majoria de soldats destinats a Hawaii tenen el dia lliure.
3: Ara truquen.
7: Calla.
1: Truca. No te l'agafen, eh?
7: Aquí no contesta ningú, eh? Això és cap pixarrellisca, eh?
1: Tu, que ningú està al seu lloc, eh? En Josep truca i truca, però ningú contesta, tu.
7: Calleu.
1: Ara te l'agafaran, poder.
7: I si fos un concurs, això? Perdríem el premi.
3: Has de dir xiripipi. Ara quan despengi, has de dir xiripipi.
0: Xiripipi.
1: No. Despenjar i dir directament mandarines de Pearl Harbor. Ah.
7: Així no es pot fer la guerra.
1: No.
7: La gent no es pot fer la guerra.
1: Finalment aconseguim parlar amb algú. A l'altra banda del telèfon hi ha el tinent Arthur Tyler. Aquella trucada serà crucial pel destí de Pearl Harbor. La conversa va anar tal com us relatarem a continuació.
2: Aquí, el lloc de comandament. Digui.
7: Hola, especialista tercera classe Joseph. A l'aparato.
2: Són les 7 del matí. Com és que truca tant d'hora?
7: Li truco, senyor, des del radar. A veure una cosa, hi ha una bestiesa d'avions que hi ha uns punts verds aquí que m'ha dit un noi que ha vingut, que això són avions que venen cap aquí, venen del nord.
1: La resposta del tinent és la clau de tot plegat.
2: Rebut.
7: Vale.
2: No es preocupi per res. Deuen ser els nostres bombarders que venen des d'Amèrica. No es preocupi, són dels nostres.
7: Val.
1: Resulta que està previst que uns bombarders arribin des d'Amèrica fins a Hawaii. El tinent confirma que són aquests els avions que ha detectat el radar. Evidentment, clar, el radar només indica 180 puntets de color verd i no saps si són dels teus o són dels altres.
3: No els veu.
7: A veure, senyor, segur que són dels nostres? Pensi, vull dir, són 180, són molts, eh?
2: Faci'm cas que per això sóc tinent. Va. Aquests avions són nostres.
1: En veure la confiança del seu oficial, en Josep no té més remei que deixar d'insistir. Però en el fons, en Josep sap que allò té mala espina. Hi ha un moment en què fins i tot pensa saltar-se la cadena de comandament i trucar a un altre superior. Truca. Passa que també, si truca i la caga, sap que el poden cardar al carrer ràpid, eh?
7: Hòstia, no, vosaltres estan llits.
3: Aquí hi ha el coronel, després del tinent.
1: Després del tinent ve el coronel.
7: I gasta mala llet, eh?
1: I llavors, els que van junts, el tinent coronel no sé qui és.
7: Sí. És un que no s'havien sigut.
0: Hauria de ser com un cosí germà.
3: Que entre tots dos no hi arribaven i els van ajuntar.
1: Em sembla que si juntes el tinent i el coronel fas un capità.
7: Sí.
1: No ho sento.

0: habilitat i que serveix per espiar els vaixells enemics.
1: Fixa't.
0: De cop i volta l'escotilla del submarí s'obre i de dins apareix un soldat japonès.
1: Ai, que vi, i què?
0: Sí, quan he dit mini submarí,
1: clar,
0: és mini, però collons, és un submarí.
2: Vos que has dit llauna de sardines, jo
0: no era un submarí petit.
2: No, va dir, hosti, quin japonès tan petit.
0: No,
1: allà hi ha un tio normal.
0: Un japonès com ara tu.
1: Bueno, com ara jo, pobret, no.
0: Sí.
1: No ho dic, pobret, en el sentit...
2: Hòstia, ja mira'm.
1: Què?
2: Un japonès com tu, però un cara japonès, de Xuriguera.
0: Bueno, Xuriguera, segons com et mira, ja ho sembles una mica japonès.
2: I el veiessis a les 5 del dematí a ràdio? Sí? Que no sap si és japonès o irlandès.
0: Surt el japonès i el tio intenta escapar-se nedant per l'aigua.
3: Jo, escolta, vaig a buscar ajuda, que cal alertar els soldats del port, eh?
0: Al cap de pocs minuts, aquella dona arriba amb uns quants soldats.
3: Mireu! Mireu! Aquell! És aquell trasto que hi ha allà a la platja i hi ha un home que ha sortit de dins nedant i...
4: Tu! Qui ets? Atura't o disparo!
1: Què? Jo!
0: Veus com ets, el japonès?
3: Aquest!
1: Jo sóc el japonès!
3: Sí, ets el japonès! Anava dins del submarí el japonès, aquest!
1: No, cuida, compte, jo sóc un pobre nedador.
0: Que sapigueu que això és un fet documentat, eh?
1: Sí.
0: El soldat japonès diu que és un nedador.
1: Sóc un nedador.
0: Intenta escapar-se nedant.
1: Intento escapar-me nedant.
0: Sí, sí.
1: Sí. Això ho has de dir?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Veus? És que encara que no vulguis, et surt el japonès, eh?
1: Sí, sí. Oso.
0: Per començar, com et dius tu? Què hi fas aquí?
1: Kazuo Sakamaki.
0: Ah?
1: Kazuo Sakamaki.
0: Sembla una peça de sushi, però que sapigueu que el nom d'aquell home és real. El conductor del mini submarí es diu Sakamaki.
1: Sakamaki, del Sakamaki d'aquí, de Torelló.
4: Aquest nom,
1: de Torelló.
4: Això sona japonès, oi?
1: No.
4: El disparo?
1: No, Sakamaki no és japonès, eh? Aquesta gossa també es diu sushi i no és del Japó.
0: És de Vic. La gossa és de Vic. Al final, les excuses del pobre Kazuo Sakamaki no són prou convincents i acaba sent capturat. En Sakamaki s'ha convertit en el primer soldat enemic capturat als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Però nosaltres hem de continuar el passeig amb la sushi. Recordem que tenim 180 avions acostant-se a l'illa i acaben de capturar un japonès d'un submarí embarrancat a la costa. A hores d'ara, els senyals d'un atac són bastant evidents. Doncs heu de saber que els americans encara no han mogut ni un dit.
5: Home, és que els Estats Units són molt pacífics.
0: És veritat.
5: O sigui, sempre els ha costat molt iniciar conflictes armats.
0: S'ho pensen. Abans d'atacar, s'ho pensen ben bé 20 segons.
3: Poder abans s'ho pensaven més. Ara potser...
0: El passeig amb la sushi s'ha convertit en un compte enrere. Abans que arribin els avions japonesos, anem fins a l'aeròdrom americà. Tal com temíem, allà ningú ha mogut un dit. Són les 8 del matí i l'aeròdrom americà està desert. El més greu de tot és que els avions de combat americans estan aparcats just al costat de la pista d'aterratge. En lloc d'estar cada avió dins del seu hangar, estan tots posats en fila índia al costat de la pista. Un il·luminat ha pensat que si tots els avions estan a l'aire lliure, a la vista de tothom, és més difícil que algú els pugui sabotejar. El que no tenen en compte és que tot aquell rengle d'avions aparcats són un blanc molt senzill en cas d'atac enemic. Ara sí que arriba l'hora de la veritat. Els 180 avions... Oh, sorpresa! Són avions japonesos.
1: Ai, coi!
3: Ai.
2: Es veia això.
1: Ai, en Joseph.
2: Ho havia dit, eh?
0: És que t'he dit jo, truca.
2: És que he trucat.
0: T'he dit o no que truquessis?
2: He trucat o no?
1: Aquell tinent ha sigut.
2: He trucat, eh?
0: L'atac aèri a Pearl Harbor agafa els americans adormits i amb el peu canviat. La victòria japonesa és indiscutible. Els avions japonesos es passegen durant 2 hores per tota la badia, bombardejant vaixells americans i metrallant a plaer sense trobar cap defensa. Els Estats Units d'Amèrica, la gran potència mundial, acaben d'entrar en guerra amb bastant mal peu. Alguns números de l'atac, si voleu. Mireu, els Estats Units van tenir 2.400 soldats morts.
2: Hòstia.
0: És gent, això, eh?
2: Collons, si hi ha gent...
0: 21 vaixells i 188 avions americans destruïts. A l'altre costat, al Japó, 60 pilots d'avió morts, 28 avions destruïts i aquell mini submarí encallat a la platja.
3: Hi ha una de sardines.
0: Sí, i el presoner capturat.
2: Però...
3: I la sushi?
0: La sushi.
2: A mi em fa patir?
0: El que et fa patir?
2: 60 pilots d'avió?
0: Sí.
2: Però només 28 avions?
0: Sí.
5: Sí. És bona. Doncs,
3: és
0: perquè hi ha avions
2: 32,
0: que hi va
2: 32 avions?
0: Hi ha avions que hi va més d'un tio.
3: Ah, també és veritat.
0: Ah, hi ha un que pilota i dos que disparen.
2: Vale.
0: S'ho s'ha d'explicar tot, m'acago.
2: Sí, és que ara a la tarda m'he fotut nerviós, ara.
1: Tu vas fer la mili, Peyu.
0: Eh? Jo la mili la vaig fer Sant Bartomeu del Grau. No, home, no. La sushi, estàvem amb el gos.
3: Què li ha passat a la sushi?
0: No ha superat la passejada.
3: Per què?
1: Sap greu, ara.

0: Sushi ha sigut una de les víctimes de l'atac japonès. Igual que els americans, la pobra gossa no ha vist venir l'atac. Quan hem tingut els avions japonesos a sobre, ja ha sigut massa tard. Era impossible sobreviure a la carnisseria de Pearl Harbor. I tenint en compte que la Sushi era una gossa bastant curteta, que ens ho han dit els seus amos, no ha tingut cap possibilitat de sortir-ne ben parada. Pobrota.
1: Ai, sí.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat. Ai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat aquesta matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa russa de comerç electrònic més important del país. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als voltants de la capital. En els últims mesos, Ucraïna ha intensificat els seus atacs contra territori rus, sobretot contra infraestructures logístiques i energètiques. Fem un repàs altres notícies amb la Núria Har.
2: El foc d'Urés a l'Aragó continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen la feina dels bombers. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior de l'Aragó.
3: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
2: El govern aragonès ha demanat als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències.
1: Els Estats Units completen una setena nit consecutiva d'atacs contra l'Iran i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. Les últimes hores, a més, les forces armades dels Estats Units han destruït ponts, aeroports, estacions de tren i dipòsits d'armes subterrànies en diferents punts del país persa. L'Iran ha anunciat que respon amb atacs a Kuwait, Jordània o Bahrein, on els Estats Units tenen una important base naval.
2: I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol de final de juny ja superen els 5.000. Hi ha gairebé 18.000 persones que s'han quedat sense casa i ara un dels objectius polítics passa per accelerar la construcció d'habitatge. Han calculat que caldran ben bé 25.000 pisos per acollir tota la població afectada. Les autoritats tenen clar que a mesura que avancin les inspeccions dels habitatges sorgiran moltes més necessitats. Aquesta matinada, per cert, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. Segons el Parlament veneçolà, des del 24 de juny hi ha hagut, atenció, encara unes 1.300 rèpliques del terratrèmol.
1: Ha donat ja el tret de sortida per a l'Ada a l'Alt Empordà d'un dels clàssics de cada estiu que aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes d'un festival que s'allargarà fins al pròxim 9 d'agost. Des de Peralada, la crònica és del Fèlix Martín.
4: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
5: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola i, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
6: Realment aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos. That give
4: this amount of colors. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
1: Leo Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que diumenge en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè ha dit textualment: juga al Barça, que és el club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins l'any 2027. El defensa de 36 anys, havia esgotat contracte el mes de juny. Ha estat també un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina de Futbol. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Isarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Corunya. I en bàsquet, el Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Fins aquí les notícies. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
7: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
7: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
10: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
9: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
11: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
12: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
14: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
15: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
16: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Eh? És curiós,
17: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
16: Sí, sí, interessant. Sí.
17: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica com de...
13: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
16: Sí, que és veritat.
17: Aquelles senyores que...
16: Biorrit malent, sempre en bata, sí, sí, van fresques. Sí, sí,
17: sí, la a la que es posa aquella bata, una senyora, una
16: ja
17: senyora
16: no es mor.
13: Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, bona hora. Arrenca una nova edició del Mans des d'ara i fins a les 7 del matí aquí a Catalunya Ràdio, tot a l'arrel a la Ràdio Nacional. Aquest cap de setmana la cultura popular té gust d'estiu. Viatjarem fins a Mataró, al Maresme, per començar a viure l'ambient de les Santes, una de les grans festes majors en el nostre país. També ens acostarem als Focs de Blanes, que tornen a convertir la Costa Brava i el seu portal de la Costa Brava en la capital de la pirotècnia. I escalfarem motors amb un dels festivals més esperats de l'estiu, el d'Ensanau, que tornarà a omplir les valls de nau de dansa, de patrimoni i de música. A més, recuperarem una novetat discogràfica de La Coixinera, ja que som a Mataró, amb Quanta Ballera. A la producció d'Olor Genola, qui us parla, Quim Rotllant. Aquest és el Mans, aquesta és l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Deixa't de manies. Mans.
0: Som-hi. I començarem amb una composició de Pitu Chamorro amb la cobla principal del Llobregat i la barítona de Jordi Campos. I és que aquest cap de setmana al Festival de Sardanes de Ceret hi haurà la presència d'aquesta formació i s'hi sentirà precisament la barítona. Un festival que va començar ahir mateix divendres i s'allargarà fins demà diumenge. Hi haurà, a més de la Llobregat, la cobla mil·lenària. És el 68è Festival d'Estiu de la cobla i també s'hi celebrarà la 6a Copa Catalunya de competició. Aquesta és l'herència dels Lamot, de Pitu Chamorro.

0: de Pitu Chamorro, l'herència dels Lamot, que ens porta, recordeu, en aquest festival de música per a cobla que arriba a la 68a edició a Ceret, a la Catalunya Nord.
1: Fins a les 7 del matí a la Ràdio Nacional.
0: Faig que la coixinera l'explora els camins de la música tradicional amb una mirada pròpia, combinant repertori popular i composicions noves amb una clara vocació de portar l'arrel cap a espais de ball. Presenten ara Quanta Ballera, un disc que posa precisament el focus en això, en aquest ball convertit, en la plaça, en la comunitat que es crea al voltant de la música. I arriba en un moment d'aniversari, en parlem amb dos dels integrants de la coixinera, aquesta formació del Maresme, de Mataró, en Joan Ponsola i en Dani Álvarez. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: 25 anys s'han de celebrar, hi ha moltes maneres de fer-ho, moltes vegades és fer un recopilatori, vosaltres no, vosaltres us heu liat la manta al cap, i disco nou, a més cooperatiu i col·laboratiu, èxit de participació a Barcami, per tant, una bona manera de celebrar aquest aniversari.
3: Bàsicament també és perquè des que vam fer el Tenim i Tindrem, que és quan justament més o menys estàvem celebrant els 20 anys, no?, doncs que teníem ganes de fer un disc de ball. I per fer un disc de ball, doncs volíem fer material nou, material que hem trobat d'aquí de la comarca i peces que hem fet de nova creació i, per tant, vam dir, fem un disc, però un disc amb coses noves.
0: Continueu molt fidels al vostre estil, de retorn al que dèiem, no?, a fer ballar la plaça amb aquest concepte de sarau, que últimament se'n parla molt, però que vosaltres l'heu reivindicat sempre. A Fira Mediterrània, l'any passat, ja estàveu, diguem-ne, recuperant les peces del primer disc, però ara heu volgut fer, amb aquella línia i amb tota la maduresa d'aquests 20 anys, una aposta totalment nova, però sense oblidar aquest repertori del Maresme, de l'Alt Maresme, que forma part del vostre ADN.
3: Sí, la veritat és que sí. De fet, a la Fira Mediterrània vam anar amb 8 dels 14 temes que hi ha al disc, nous. La intenció era haver arribat doncs amb 12 probablement dels 14, i tot en diem 14, però encara més, per seguir treballant. No vam poder arribar per circumstàncies, perquè en Jaume va caure en bici, es va trencar la clavícula i vam haver d'anar més amb una substitució, però si no haguéssim arribat a la fira, sí, amb aquest repertori. També s'ha de dir que el fet de no arribar a la fira a l'octubre amb tot, no?, ens ha permès doncs acabar-ho de rodonir, acabar-ho de polir. I la veritat és que, bueno, s'agraeix també, en el fons, que en Jaume tingués la patacada en bici.
0: Celebrem-ho.
2: És el primer cop que ho celebren, eh?
0: I ara arriba aquest Quanta Ballera, com dèiem, que recupera temes tornant als orígens. Heu anat a espigolar cançoners, recopilatoris, temes que estan en l'imaginari i que formen part d'aquest ADN, no només de Mataró, sinó també del Maresme, i permeteu-me dir que també fins i tot de la Selva Marítima.
3: Tenim la sort que en un moment determinat es recollissin grans melodies, grans cançons, no? Per exemple, el cançoner de Pineda, el Sada Llorenç, per nosaltres sempre ha estat allà, sempre ha estat un referent. De fet, Tatitani també vam estirar d'allà i portem, bueno, des del 2001, des d'aquests 25 anys, doncs, que és un dels llibres de consulta juntament amb les cançons de Mataró i amb l'obra del cançoner popular, l'arxiu dels Flabilaires i tota la feina que han fet els garrofers també d'aquí de Mataró, amb tots els antics flabilaires. Bueno, és una sort i a més ens agrada reivindicar-lo de manera desacomplexada i amb alegria, perquè com que és molt, molt festiu, de seguida jo penso que són melodies molt atractives i que a la gent agraden.

0: una de les virtuts de la coixinera, i en aquest disc s'hi veu moltíssim, és aquesta capacitat, doncs, de fer servir aquestes melodies tradicionals, també algunes de nova composició, utilitzar els instruments tradicionals i posar-los al servei del rock, moltes vegades, o d'instruments que anirien més en la línia de rock. Aquest equilibri potser fa 25 anys ens podia sorprendre, avui ja forma part d'una normalitat.
1: Manco, per nosaltres són 25 anys i no hem canviat... Sí que hem fet diferents coses, hem anat cap a diferents costats, però mantenint sempre la instrumentació. Per nosaltres, amb aquests 25 anys, l'únic que hem fet és afirmar-nos amb el que pensem, fet el que busquem és un rap en el repertori de ball, es pugui ballar, i el fet que no tothom, o no tots els concerts, espectacles, el que fem, seran ballables, perquè depèn de quina hora, o sigui, a les 3 de la matinada, possiblement fer una sardana curta pot funcionar perfectament, però que la gent el vulgui ballar i estigui en condicions de ballar-lo com una sardana ja és una altra història, no? Aleshores, pensem que el fet aquest, la instrumentació aquesta i els arranjaments van una mica cap aquí. I si voleu fer un ball, fem un ball, no tenim cap problema i és el que tenim. Que voleu fer una cosa més desorganitzada, passar l'estona, també ho tenim.
2: De fet, des del 2001 que ens reivindiquem com a companyia de saraus per aquest motiu, no? Per la capacitat aquesta de que amb la nostra proposta musical, doncs, que pot encaixar en molts escenaris diferents, en moltes situacions.
0: Parlem d'algun dels tracks del disc, que mostra perfectament aquest concepte de companyia de saraus que comentàvem ara, i aquesta capacitat de dir, si voleu ballar un ball pla, el balleu, i si no, deixeu-vos anar, és igual. En el disc hi trobem, per exemple, el que obre el disc, que és aquesta La Torre Xica, un clàssic, que se'n va cap al contrapàs de Blanes.

0: format de suites, d'alguna manera, de barrejar temes, també ha format part de la vostra manera d'entendre la música que heu anat servint.
1: I ens va agradar, no?, perquè, bueno, de fet, el contrapàs nosaltres ja l'havíem fet amb Ministrils, estem parlant d'abans del 2001. Els últims anys de Ministrils de la Palla vam incorporar el contrapàs en aquell moment de Sant Genís de Palafolls, no? Doncs ja veiem d'on ha de ser exactament, jo crec que una mica tot arreu. I era una melodia que ens havia quedat allà. I com vam trobar la versió de la Sat de Llorenç a la Torre Xica, vam pensar que, bueno, al ser les dues de la mateixa zona, doncs que podia ser que li podíem donar l'oportunitat. I la veritat, nosaltres ens l'imaginem a plaça, de fet ja l'hem pogut posar en pràctica, i pensem que és una de les peces que tindrà molta fortuna en els propers anys a la Coixinera.
0: I ja parlant d'aquestes trobades espectaculars musicals, les muntanyes del Canigó amb una masurca, com la masurca d'en Borina, un dels grans noms també de Mataró.
1: També és una versió de la Sara Llorenç, aquesta de les muntanyes del Canigó, i ens va semblar que tenia un aire, no?, quan vam llegir la partitura, quan la vam començar a treballar, no?, que es recolzava molt amb els accents també de la masurca. I, de fet, la masurca d'en Borina, nosaltres, clar, la vam aprendre del repertori d'en Quirze Peric, no? Doncs era un dels temes que teníem pendents també feia molts i molts, molts anys del repertori d'en Peric i del repertori d'en Borina. I vam pensar que les dues tenien aquest regust i que les dues podien encaixar bé, i, de fet, ens agrada molt poder-les fer juntes.

0: Es respira també moltes gitanes. A vegades les gitanes les col·loquem només al Vallès, però hem de recordar que al Maresme, oh, vaja, documentades hi són, a mínim, no? I que hi ha moltes mostres.
1: Sí, o sigui, aquí, bueno, nosaltres aquí a Mataró, precisament quan van començar, bueno, les van recuperar, vam estar ficats des del primer moment a Premià, vull dir que sí que potser en el Vallès van tenir més continuïtat, però aquí al Maresme, si algun, en algun moment van afluixar, amb el temps penso que han agafat adeptes i que han, bueno, estan sortint, està sortint gent jove i és fantàstic.
2: De fet, per això hi ha la jota de les Gitanes d'Arenys Amunt, que no la tenim per Arenys Amunt, sinó que la tocàvem a Premià de Mar, buscaven una jota i, a més, no per les Gitanes, sinó pel Vall de Panderos, que van, es van crear fa uns anys la gent de Bòlit, de Premià de Mar. I, d'altra banda, doncs sí que hi ha una peça de composició pròpia que ens van demanar les Gitanes a Cardedeu, no?, que volien una polca, i nosaltres, doncs, la vam fer amb la coreografia d'en Cisco de Sande i l'hem volgut gravar en aquest disc.

0: que és evident és que vosaltres els gèneres de ball aneu al país. Vull dir, ball pla, bolangeres, i a jota, rumba, si ha anat respirant al llarg del temps. Per tant, teniu clar quins són els pals de ballables al nostre territori.
1: I ja ens agrada veure que les places ballin, que es balli de manera col·lectiva, de manera individual, de parella, no? Però, ostres, si nosaltres no ballem el que a nosaltres ens toca i el que... És una mica allò del català, no? Si ens passem de seguida, canviem d'idioma ràpid, doncs, hòstia, si canviem d'idioma de ballar i ens passem a cercles, xampanyes i companyies, i borrers i tot això, hòstia, està molt bé que hi sigui, no? Però no deixem de parlar la nostra llengua, com deia un fratxina en el disc, no? Vull dir, bé, ens reivindiquem que som catalanoballants, i per tant, doncs, els gèneres són els nostres.
2: A mi se't va acudir una vegada, i, ostres, aquí podríem fer un cercle sempre si ha... Bueno, o sigui, no vaig sortir en globo, però, bueno, va ser... No, vale. No
0: farem això. Tu prova-ho, eh?
2: Vull dir, sí, no. I em va quedar clar que nosaltres som catalanoballants, com diuen, per Xina, i a veure, jo estic totalment d'acord, eh? Faltaria més.
0: Escolteu-me, Jaume i Dani, agrair-vos que hagi atès la videotrucada, en aquest cas del programa. Felicitats per la feina, felicitats pels 25 anys i que rodi molt aquest Quanta Ballera.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Llarga vida a vosaltres.

0: Des del Quan Tavallera Rossinyol a la Primavera són la Coixinera amb aquesta nova proposta que ens presenten aquesta formació mataronina.
1: Mans, som l'arrel.
0: Seguirem amb la Bisbal Jove des del treball 35 anys. Una Bisbal Jove que avui serà Viladecans al vespre. Sentim Manel, de Marcel Sabater.

0: Manel, de Marcel Sabater, amb la Bisbal jove.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: I repassem ara activitats per fer. Bateria de festes majors complen el cap de setmana de moltíssimes activitats. Al Baix Ebre, l'Almadrava, municipi de Vandellòs, Hospital d'Infants, estan de festa major fins aquest diumenge amb àpats populars, música i activitats i ball per tothom. També fins demà diumenge al nucli de Torrelletes, a Castellet i la Gornal, al Penedès, festa major amb cercaviles, concerts, sopars populars i activitats per viure en família. Sant Julià de Vilatorta, a Osona, van començar aquesta festa major que s'allargarà fins a finals de juliol amb una programació molt extensa que combina no només la cultura popular, sinó també esports, activitats infantils i el tradicional ball del Ciri. També des d'aquest divendres, Sant Cugat Sesgarrigues al Penedès celebra la seva festa major que s'allargarà fins al 26 de juliol amb música, cultura popular, cor a foc, balls i activitats per totes les edats. Cap de setmana intens també a Santa Margarida de Montbui, a la Noia, així com al Pont de l'Armentera a l'Alt Camp. I acabarem mirant cap a la setmana que ve, perquè divendres comença una nova edició del Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu, que fins al 3 d'agost omplirà les Valls d'Àneu, el Pallars Sobirà, de música, dansa, patrimoni i arts escèniques. Una proposta que combina artistes consolidats i noves creacions, a partir, doncs, de la cultura d'arrel, en espais patrimonials únics, que s'ha convertit en una de les grans cites culturals de l'estiu als Pirineus. La Ruth Martínez és la directora d'aquest Dansànau.
2: No, la idea, una mica, a nivell de dies, anem sempre ja fa 3 anys, diem que anem amb aquests 10 dies de programació, o sigui que fan el que són dos caps de setmana i tota l'activitat de la setmana, però sí que és veritat que hi ha aquesta intensitat, diguem, no?, de matí, tarda i nit, o sigui, 3 actes mínim cada dia. I és veritat que n'hi ha alguns que aquest any, per això n'hi ha més, que tenen alguna prèvia o que hi ha tota una part, diguem, de contingut que creix, que té a veure amb els debats, amb les taules rodones i que d'alguna manera complementa el que és estrictament la part d'exhibició, de concert, d'activitat artística, no? Llavors sí que al separar-ho realment sí que hi ha un extra, diguem, de programació, però sempre acotat, diguem, en aquests 10 dies, que ja per nosaltres és realment un esforç molt important des del punt de vista de producció i de mans, no? De mans que fan les coses.
1: Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, aquí tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Ens avancem ara el proper cap de setmana perquè Mataró, al Maresme, comença ja a respirar l'ambient de les Santes, una de les festes majors més emblemàtiques i participatives del país. Durant més d'una setmana, aquesta ciutat acull gegants, nans, castells, focs, música, dormides al carrer, activitats que formen part de l'imaginari col·lectiu de generacions de mataronins. Però si hi ha algú que ens pot explicar què no ens hem de perdre i com es viu realment aquestes Santes des de dins, és algú que les ha viscut des de ben petit. En saludem avui el nostre company d'Esports de Catalunya Ràdio i qui va fer el mans durant uns quants mesos llargs aquesta temporada, l'Oriol Rodríguez, mataroní il·lustre de cap a peus. Bon dia, Oriol.
3: Bon dia, Quim.
0: El dia que ens vam acomiadar l'últim mans que vas fer tu, jo et deia que aquest any ja no parlarem de les Santes perquè la quota mataronina està feta, però és que se n'ha de parlar.
3: Sí, home, que ja sé que el dia que em vas dir adeu de la substitució del mans vas dir que ja no em volies parlar, però com que ja s'acosta, això ja ho tenim. De fet, aquest cap de setmana ja comença a haver-hi la prèvia de les Santes, que prèviament hi ha aquest portal de la festa major. Ja tenim un farcí d'actes avui també i també demà, però les Santes, el que purament són les Santes, començaran dissabte de la setmana que ve amb la crida a la festa major del 25 al 29 de juliol. Ja us heu estat convidats a Mataró si voleu gaudir d'una de les festes potents que hi ha al calendari festiu de casa nostra.
0: Està clar. Com deies, que aquest cap de setmana comença totes les prèvies. Què creus, o quins elements són els que es fan característiques les Santes de Mataró? Quin fet diferencial destacaries?
3: Nosaltres tenim, evidentment, un patrimoni festiu potent, perquè, si té de ser sincer, és evident que moltes festes majors, quan diuen que hi ha aquesta festa major, quins concerts hi ha? Nosaltres a les Santes mai ens hem basat en això. Tenim un col·lectiu festiu, doncs, molt potent, i jo em basaria, bàsicament, en que la gent vingui i gaudeixi del, mira, potser el dissabte que ve és el que la gent de fora coneix més, perquè és la Nicoja, evidentment, allà ja sabeu que la seqüència per mi és immillorable pel que fa a qualsevol festa dels Països Catalans, és a dir, la seqüència de la nit boja, que comença a 11:45 de la nit amb el desfacament bellugós de la família Raufa, perquè això és una cercavila nocturna dels gegants. Després hi ha una convidada a la plaça Santana, que és un concert de música folk. Després els gegants tornen a pujar des de la plaça Santana, que és on han anat a parar fins a davant de l'Ajuntament, perquè comenci una cosa que es diu Escapada Negra Nit, que és el correfoc, molt potent, a 1:45 de la matinada. Arreu, en lloc, trobes un correfoc que comenci tan tard. Això s'acaba cap a 3:45, aleshores agafa tota la multitud, un grup de tabalers i els porta des d'on acaba fins a un altre indret, que és la part central, al parc nou, per fer-hi ja la ruixada, que és una mena de bogeria, de mega discoteca, però no li podem dir discoteca, perquè ben bé no és una discoteca com a tal, a l'aire lliure, amb aigua, perquè la gent que ve esperada, evidentment, de tota la seqüència de la nit, doncs li va ser una mica aquesta excitació. Doncs clar, això de 11:45 fins a 6 no ho trobes enlloc, però això és molt mainstream, és a dir, en rebrem milers de persones a Mataró el dissabte que ve, però jo vull parlar també d'alguns altres actes que són una mica més romàntics, que no hi ha l'aglomeració que hi ha en aquesta nit boja, com és, per exemple, l'endemà de tot això, el diumenge 26, a les 2 de la tarda, fer una cosa que es diu la Barram. Allà, per exemple, pots anar a embadalir-te durant 30 minuts, una cosa tan simple de veure com sonen les campanes. Com van girant les campanes, és un toc de campanes característiques, diu la Barram. Encara que et costi de creure, reuneix també no milers de persones, però sí centenars de persones a la plaça Santa Maria per veure com giren les campanes. L'endemà, a les 7 del matí, les matinades que anuncien festa major de Mataró, que són Santa Juliana i Santa Sempronyana, unes matinades, tenim unes matinades precioses, amb grups de grallers, no només de Mataró, sinó també vinguts d'arreu, que des de bàsicament gairebé tota la ciutat, doncs de 7 a 9 van fent el toc característic de matinades, evidentment, i també amb voladors que van despertant a la gent que és festa major. I després fem moltes altres coses. La festa major, ja saps que el dia 28 hi ha un acte, que aquest any el dia 28 cau en dimarts, que es diu No n'hi ha prou, que el coneixes bé, que és un acte també que ha anat agafant volada al llarg dels anys, que és de matinada, que és una bogeria de les figures en què ballen les unes amb les altres davant de l'Ajuntament, amb música de Marcel Casellas. Per tant, és un acte que l'any passat es va emetre a l'únic de TV3 i per tant la gent ja va veure una mica de què va. També diré una mica que la gent que ve de fora diu, això ho enteneu vosaltres perquè és de fora, doncs no ho acabem d'entendre bé, però després una vegada hi són, s'ho passen molt bé. El 28 jo el defineixo com el dia més llarg de l'any, perquè comença a les 9 del matí amb la cursa popular. Si t'agrada córrer, pots venir aquí a Mataró a fer aquesta cursa. I després hi ha una cosa que es diu l'anada a la residència, que les figures van... les figures, bon dia, els entremesos festius de Mataró van des de l'Ajuntament fins a una residència a saludar els avis que hi ha allà. Després hi ha una ballada de sardanes. I després d'aquesta ballada de sardanes, que hi ha un esmorzar on les colles van esmorzar, després hi ha la tornada més boja de tota la festa major, en què els membres de les colles institucionals es canvien unes amb les altres. Veus gent del drac, per exemple, que porta la Moerota, gent de la Moerota que va vestida de geganter. I això una vegada s'arriba a davant de l'Ajuntament per fer el que en teoria serien els balls tradicionals de les colles, doncs aquí no passa res de que hauria de passar. Les colles s'intercanvien, sonen músiques que no haurien de sonar, en Roba Faves, que és el gegant de la família Roba Faves, en Roba Faves, que és qui hauria de fer l'últim vist per entrar a dormir. A dormir vol dir que se'l tomba, perquè no entra dret a l'Ajuntament. Doncs li cedeix a la geganta, o la geganta decideix que és ella l'última en entrar. Per tant, bé, és una bogeria de dormida, que és jo crec que és la més divertida de tota la festa major, i és una mica més íntima perquè no hi ha aquella aglomeració de gent. Per tant, és bastant divertit, i aquest 28 encara s'allarga amb la tarda en què hi ha també la postal de gegants, després que hi ha el Ball de Dracs, la postal de gegants és una convidada de la família Rau Faves a uns altres, a una altra colla de gegants del país. Hi ha un Ball de Dracs. A les 11 de la nit hi ha un Ball de Requisits. Un Ball de Requisits és un ball d'embalat de la festa de Bisbal, com els de l'època. Aquí s'hi serveix una beguda que es diu Juliana, que és una beguda típica de la festa major de Mataró. I després d'aquest Ball de Requisits de festa major, ja no n'hi ha prou a les 2 de la matinada. S'acaba a les 3 i després aquí, com que ja la programació s'ha acabat, aquí comença una mica la bogeria, no?
0: De la festa, una mica.
3: Sí, hi ha una cursa perd que no entra en programa, és a dir, després hi ha una dormida que no està prevista, en què la gent fa de figures, però això ja són les 6 del matí. Per tant, és un dia que comença a les 9 del matí, el dia 28 de juliol, per anar a córrer la cursa, i a les 6 del matí o quarts de 7 s'acaba. Per tant, són gairebé 22 hores d'absoluta bogeria de que jo defineixo com el dia més llarg de l'any. I el dia 29, evidentment, tu tindries aquesta major i ens arrosseguem tots per terra, perquè si el que he vist jo és que cada any anem fent anys, per sort, però cada any costa més poder viure la festa major, sobretot si la vols viure de dia i també d'any.
0: Cada generació a Mataró ha sabut posar-hi la seva capa.
3: Sí, el que és el corpus de la festa major, sí que és veritat que clar, quan a l'any 79 veníem del franquisme i hereus del grup de gent jove aleshores de la Santa Sena fent la festa major, van decidir a veure què podem fer, no? Anar creant actes. Evidentment van anar sortint les figures, es van creant la bomerota, va tornar, o sigui, es va crear el drac, l'àliga, la família Rau Faves, evidentment, ja la teníem, es van anar introduint les diableses també. Per tant, tot això va anar sortint del no-res, evidentment, per un grup de gent que tenia la possibilitat de fer màgia, perquè aleshores, evidentment, no existia res. El 83 va néixer el desballament bellugós com una parida, com una bogeria genial, tirada una mica en la baixada dels gegants de Solsona, amb música també que va venir des del País Valencià, aquest tequetero que, evidentment, a Mataró ens estimem tant, que és el nostre himne oficiós.

0: aquests actes que ara semblen imprescindibles, però que han anat creixent i s'han anat creant amb el pas del temps, no? També és veritat que ara ja, després de No N'Hi Ha Prou, fa anys que no apareix algun acte que sigui tan potent i que estigui inclòs al calendari, també perquè si mires el calendari de la Festa Major, de buits, per posar-hi coses ja en queden ben pocs. Aquest No N'Hi Ha Prou va néixer el 2007, perquè el 2006, com que hi havia un buit al calendari a la nit del 28 de juliol, després d'aquests requisits que abans en parlava, com que hi havia un buit a la programació, la gent no sabia què fer, tothom va començar a fer de tot. Uns nois van decidir que feien una cursa a pèl pel carrer, la policia local els va aturar perquè anaven evidentment despullats, els va demanar la documentació, no la portaven a sobre, i arran d'això es va estar a punt de liar un enrenou considerable entre la policia local, que no entenia que aquests joves corressin, grups de joves que van allà a demanar a veure què estava passant, i no va arribar a la Sang al Riu per sort, no? Arran d'això vam dir, home, hem d'intentar omplir el 8 de la nit del 28, perquè no torni a passar mai més això, i arran d'aquí va sortir el... Ah, no, n'hi ha prou iniciativa d'unes quantes persones, no?
1: Doncs res, escolta, Oriol, t'agraïm que hagis fet aquesta aproximació a les Santes de Mataró, una de les festes més per celebrar aquest mes de juliol. Que tinguis unes bones festes i, escolta'm, dormir tant com es pugui a les hores que et deixin.
0: Ja sabeu que esteu tots convidats a la Festa Major i, per tant, aquest cap de setmana, i si no, a partir de la setmana que ve, que a més a la 25 no n'hi ha prou de ni la nit boja i la crida de la Festa Major, sinó que també hi ha posat la Diada Castellera, amb els capgrossos dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa a les 5 de la tarda, que farà poca calor a la plaça Santana. Per tant, és un dia de bogeria el 25 de juliol. Esteu tots convidats, i la gent que vingui aquí a Mataró, si no sap de què va, que vingui, que miri, i que sobretot respecti molt la festa, que és el que ens fa falta.
1: Moltes gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
2: Cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: Els Bon Vent, és a dir, l'Every Night, amb aquesta versió d'Aquesta terra és la nostra terra, des de les cançons de Xesco Boix. Els podreu sentir en directe a Mataró el proper dia 22 de juliol. Seguirem dimecres que ve, comença la Festa Major de Santa Anna Blanes, una de les grans celebracions de l'estiu també de la Costa Brava, que s'allargarà fins al dia 28 de juliol amb l'Aplec de l'Amor, dies en què la ciutat es transforma sobretot també pel concurs de focs artificials. Però més enllà del concurs també hi participen molt les entitats, tant culturals com esportives i socials, amb un esperit, doncs, molt participatiu que mica en mica, any rere any, es va recuperant. Però, evidentment, si un acte, doncs, ha projectat Blanes no només arreu de Catalunya, sinó que arreu del món, doncs és el concurs internacional de focs d'artifici, que cada nit reuneix milers d'espectadors davant de mar, davant de la roca de Sa Plomera, i converteix la badia d'aquesta població en un gran escenari pirotècnic. D'aquest gran aparador internacional de les novetats d'enguany en parlem amb el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, en Quique Pérez. Bon dia, Quique.
1: Bon dia.

0: és evident que el concurs marca el caràcter de la Festa Major, no?
1: Sí, bueno, el concurs és una de les coses més grans i importants, diguem, però no deixa de ser que potenciem tot el resta d'activitats, també bastant.
0: Més enllà de les activitats habituals d'una Festa Major, com són des d'un toc d'inici fins a balls de revetlla, etcètera, etcètera, clar, el concurs té 50 i tants anys. Parla'ns una mica de com es planteja aquest any, aquests 5 dies que hi haurà al voltant del dia de Santa Anna.
1: Bueno, són 5 dies, del dia 23 al 27, al qual hem potenciat econòmicament el concurs de cara a tirar-ho endavant i pensem que hem aconseguit de les millors pirotècniques que hi ha en el món, ja que tenim des de Xina fins a Orense i Portugal, hem aconseguit bones pirotècniques que crec que fa temps que no les tenim.
0: Parlem de cada una d'elles.
1: Bueno, el primer dia tenim la pirotècnia Hosman, que està disparant, acaba de disparar a Tarragona i dispara a Pamplona i Blanes, amb la qual són tres concursos importants de l'Estat. Després tenim una pirotècnia portuguesa, la qual és molt reconeguda dintre del nord de Portugal. Seguidament tenim la pirotècnia Xaraiba, que fa anys que anem darrere de que ho puguin disparar, ja que és una empresa fabricant i disparadora, però és del més important junt amb un parell més a Espanya. Seguida la pirotècnia valenciana, que ens ha guanyat els últims 5 anys, i això és qualitat. Acaba de guanyar el concurs de l'Ejido i no para, dispararà a Sant Sebastià, dispararà a diversos concursos aquest any, això vol dir que endavant. I per últim tenim la Jin Li, de Xina, la qual des de l'any passat estem darrere d'ells, que van estar veient l'espectacle aquí, els va encantar, el que és la zona de Sa Palomera i les dues, la Bahia, més la zona dels Pins. I...
0: clar, una persona que veu un concurs de focs, un concurs, una tirada de focs d'artifici, bueno, ens imaginem una mica el que és. Els que ho veiem cada any en un concurs com és el cas de Blanes, sabem que cada un té les seves característiques, la seva manera de tirar, els seus ritmes i carcasses diferents, no? En què ens hauríem de fixar quan anem a veure un concurs?
1: Bueno, primer en disfrutar i després hi ha diverses coses, no? No és el mateix veure com a públic que veure com a jurat, no? Evidentment, no? Però bueno, fixar-se en els colors, que no siguin els típics colors vermells i verds que sabeu durant la revetlla de Sant Joan, és important. Els colors blancs, blaus, turqueses, verd, llimona i tot això són colors molt macos. I una de les coses que aquí també apreciem molt tema jurat és potenciar molt el conjunt artístic que tenim, ja que és un lloc que es veu, i els aquàtics i als dos costats són espectaculars.

0: Quan sigui al ball ballaré, són la cosina, que en aquest cas sentim amb Germà Negre i les Antines. Seran a la Festa Major de Blanes el proper dia 24, concretament a la Barraca de les Barres, en aquesta població de la Selva.
1: Mans. Som l'arrel.
0: I nosaltres que ho deixem aquí, esperem que hàgiu gaudit d'aquest recorregut per festes i festivals. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora, amb una nova edició del Mans, continuant descobrint moltes músiques i moltes arrels. Nosaltres marxem amb els Fetus, que divendres que ve actuaran al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, compartint cartell amb artistes com Jonathan Penalba, Maria del Mar Bonet, entre de molts altres. I hem estat la Dolors Genola i en Quim Rutllant. Que passeu un molt bon dissabte. Ens trobem demà, a les 6 del matí, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, en tot a l'arrel, a la Ràdio Nacional. Aquest és el romanço de la Rambla del Pollo.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça d'augmentar els aranzels al Canadà després d'acusar de negligència el govern del primer ministre Mark Carney pels grans incendis que cremen el país nord-americà que deterioren la qualitat de l'aire de ciutats dels Estats Units com Nova York. En un missatge a la seva xarxa Truth Social, Trump assegura que el fum dels focs del Canadà costa als Estats Units milers de milions de dòlars i que el cost d'aquesta contaminació s'afegirà als aranzels que el Canadà ja paga al seu país. El Servei Nacional de Meteorologia dels Estats Units manté les alertes per una mala qualitat de l'aire en gran part de la regió dels Grans Llacs i tota la costa est dels Estats Units fins l'estat de Virgínia. En total hi ha 18 estats nord-americans que pateixen la presència de fines partícules procedents dels incendis al Canadà. De fet, es tem que la situació pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que es juga demà a l'estadi MetLife de Nova Jersey. Més informacions ara amb la Maite Curto.
2: L'Iran bombardeja a aquesta hora Kuwait, Bahrain i Jordània, on els Estats Units tenen bases militars. És la resposta de l'exèrcit iranià a una nova jornada d'atacs nord-americans que han matat almenys 3 persones i n'han ferit 8 més al sud del país. La Guàrdia Revolucionària alerta els països de l'Orient Mitjà que respondran als atacs que els Estats Units facin des de la regió. L'exèrcit nord-americà assegura que ha destrossat infraestructures i magatzems d'armes subterrànies de la República Islàmica. És la setena nit consecutiva d'atacs creuats que amenaça d'estendre el conflicte a tota la regió.
1: El Departament d'Economia assegura que negocia amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació al Producte Interior Brut. Resposta del govern després que ells fes públic que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Una tendència que ve de lluny, segons explicava ahir el Catalunya migdia l'economista Guillem López Casasnovas.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
2: 27 poblacions estan en el nivell màxim de risc d'incendi aquest cap de setmana i està restringit l'accés a 3 parcs naturals, 2 a la Noguera i un al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha viscut el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
4: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura en quant a nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Els treballadors de Pascual, Agur, Pausona desconvoquen la vaga que tenien previst de fer el pròxim dilluns després que l'empresa lletera hagi anunciat que millora les condicions dels acomiadaments. La direcció assegura que la proposta econòmica que ha presentat està entre un 65 i un 125% per sobre del mínim legal de compensacions. Diu també que hi ha alternatives de recol·locació a Casa Tarradellas i a la fàbrica de Pascual Aranda de Duero, amb el manteniment de salari i d'antiguitat. Els treballadors, però, expliquen que estudiaran l'oferta i si no arriba a les seves expectatives, reprendran les protestes. L'acomiadament col·lectiu afecta una vuitantena de persones. En esports, Leo Messi diu que Lamine Yamal és un referent amb 19 anys i que demà en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina li ha desitjat sort perquè, textualment ha dit, juga al Barça, que és el club que estimo. De la Lliga, nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid als Blaugrana per Julián Álvarez. El director general de l'entitat Matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta d'estar fent teatre. A segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. el defensa de 36 anys, havia esgotat contracte al juny. El Tour de França, moguda, 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Un dia més, l'eslovè Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder. I a l'Open Britànic de Golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha quedat fora del tall en tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per un total de més 11. Lidera l'australià Lucas Herbert amb 8 cops sota el par.
0: Fins aquí les notícies.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola de nou i benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que aquest estiu us acompanyem cada dissabte i diumenge per recuperar alguns dels programes més destacats de la temporada.
2: De la temporada, sí, perquè al llarg de la temporada d'hivern, podríem dir
1: així, sí.
2: Ens podeu escoltar cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Exacte, però anem al tema que ens ocupa avui.
2: Sí, vinga, va.
1: Us imagineu, o Pedro, tu t'imagines una pel·lícula sense banda sonora?
2: No.
1: Tu que ets músic, és de dir, no?
2: Imagina't.
1: Va contra els teus interessos.
2: I jo que he escrit alguna banda sonora, doncs no.
1: Però encara podem anar més enllà, perquè sí, la música clàssica ha servit d'inspiració per a infinitat de pel·lícules.
2: Jo encara diria més, eh? Grans noms de la clàssica han estat protagonistes de grans pel·lícules. De fet, com avui us volem demostrar, eh? Així doncs, no marxeu, que avui comencem amb la pel·lícula Amadeus.
1: Home!
2: Amadeus!
1: Boníssima!
2: De Milos Forman.

0: Fixeu-vos, eh? Comencem ja amb una contradicció. Sí. Acabem de dir que no volem fixar-nos a bandes sonores creades expressament per al cinema i posem la banda sonora de Star Wars de John Williams, que va crear expressament per les pel·lícules de George Lucas.
1: Sí, sí. El cas de Lucas i Williams amb la Guerra de les Galàxies és un exemple evident, eh? de bona entesa entre director i compositor, i que es va traduir, home, amb un èxit descomunal.
0: És que,
1: de fet, Albert, a dia d'avui no podem entendre les pel·lícules de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, sense aquesta música de John Williams.
0: Totalment, no? D'acord.
1: És que està absolutament lligat.
0: Sí, sí, i segur, ells tenen molt clar que sense aquesta banda sonora no haurien tingut l'èxit que han acabat tenint aquestes pel·lícules.
1: I fins i tot a l'inrevés. No podríem escoltar aquesta música sense que ens vingui la imatge.
0: Clar, clar, clar.
1: Ara jo estic escoltant això i ve a Darth Vader.
0: Absolutament,
1: sí,
0: absolutament.
1: Sí.
0: Però el cas és que no sempre hi ha hagut una bona entesa entre director i compositor.
1: No,
0: en aquest cas, si més no, el resultat ens diu que hi va haver bona entesa entre George Lucas i John Williams. Uh-huh. I per això us volem parlar d'una de les pel·lícules més icòniques de la història del cinema. Comencem forts, perquè ens fixarem en 2001, Una odissea a l'espai.

0: Ganes de...
1: No diguis el què, perquè amb les arrels d'aquest compositor...
0: Ah, no, això és veritat, això és veritat. En tot cas, tornem a despistar, eh?
1: Sí.
0: Perquè segur que heu reconegut aquest Carmina Burana, que per cert...
1: És Carmina.
0: Carmina Burana.
1: No Carmina.
0: No digueu Carmina, perquè Carmina és un nom preciós, la meva cosina es diu així. Però sembla que sigui nom i cognom, Carmina Burana.
1: I no m'ho veig així.
0: Els Carmina Burana, de Karl Orff, que per cert, sí que tenen relació amb Kubrick i 2001, una odissea a l'espai, no?
1: Tot i que vinculem més amb Excalibur, no?
0: Sí,
1: aquesta...
0: i tant.
1: No, no, i tant. El cas és que inicialment Stanley Kubrick va pensar, que és el director de 2001, una odissea a l'espai, va pensar en Karl Orff com a compositor per la banda sonora d'aquesta pel·lícula, perquè quan l'estava preparant.
0: En realitat, Carmina Burana no surt amb aquesta pel·lícula,
1: no.
0: De 2001.
1: Però Orff, que tenia uns 70 anys quan va rebre aquesta proposta de Kubrick, va dir... que amb l'edat que tenia, no tenia l'energia, no es veia capaç, vaja, d'assumir l'encàrrec a causa de la seva edat de fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Kubrick.
0: Clar, llavors Kubrick va pensar en un altre grandiós compositor, com ho és? Bernard Herrmann.

0: punt, no? Aquest és el preludi de la banda sonora de Psicosis, Psycho.
1: Psycho.
0: Sí, sí, amb música feta per Bernard Herrmann, com deia el Pedro, eh? Herrmann, de fet, es va fer famós en el terreny de les bandes sonores gràcies a les col·laboracions que va tenir amb compositors com el mateix Alfred Hitchcock i també Orson Welles. I Kubrick, clar, diu, ostres, si amb Hitchcock i amb Welles ha funcionat, per què no ha de funcionar amb mi?
1: Clar.
0: Va intentar convèncer el que participés en aquest projecte de participar en la pel·lícula 2001, Odissea a l'espai, per fer-ne la banda sonora, però Herrmann va dir, no, tampoc ho veig i no va voler-hi participar.
2: Això em fa pensar, Albert, que Kubrick tenia molt clar que la música havia de ser molt important, no?, amb aquesta pel·lícula. Sí,
0: absolutament.
2: Perquè, clar, si estàs pensant en Carl Orff, gran compositor...
0: No van anar a buscar xitxarelos, no?
2: Exacte. O Bernard Herrmann, no? Dius, escolta, impressionant. Però, clar, és que, com que no trobava el compositor, i ell ja anava fent, ja anava
0: muntant, ja la tenia rodada,
2: ell va començar a muntar la pel·lícula utilitzant com a banda sonora provisional algunes obres clàssiques, tan cèlebres com aquesta.

0: forma de ser la ment recargolada d'un director de cinema que estigui fent una pel·lícula, això, una odissea a l'espai
1: futurista.
0: Futurista, i s'imagini posar un dels valsos més clàssics de la música clàssica, com és aquest, no?
1: Sí, és que... però li funcionava. No, sí. Li va acabar funcionant, de fet. Fiquem-nos a la pell de Stanley Kubrick, el que apuntava abans el Pedro. Ell no troba compositor, llavors ell roda la pel·lícula i quan està fent el muntatge, clar, la pel·lícula ha d'anar amb música. I va, com que no tenia música, perquè no tenia cap compositor que li fes, va començar a ficar, a muntar les escenes, ficant obres com aquesta, aquest Danubi Blau de Johann Strauss fill, no? Que és una de les composicions clàssiques que apareix a aquesta banda sonora 2001, Una odissea a l'espai, però que no estava previst que així fos, perquè, repeteixo, ell va fer aquest muntatge de manera provisional, tenint en compte que en algun moment hauria de posar un compositor a treballar.
0: Bàsicament per poder anar avançant, m'imagino, no? Perquè ell clar, tenia també una deadline, o sigui, una data màxima per entregar la pel·lícula. I clar, mentre buscava un compositor que pogués fer la banda sonora original per la seva pel·lícula, doncs això, va anar utilitzant, per dir-ho d'alguna manera, aquestes composicions més clàssiques.
1: No? Hem de tenir en compte que les productores cinematogràfiques consideraven en aquell moment que una pel·lícula sense una banda sonora original, és a dir, una banda sonora feta expressament per la pel·lícula, eren un fracàs de taquilla assegurat. Consideraven que utilitzar música antiga, com va fer Kubrick originàriament, era un fracàs. Per això van insistir molt que Kubrick treballés amb composicions que no fossin originals per la pel·lícula.
0: Clar, amb tanta pressió, doncs Kubrick no va deixar de buscar un compositor i finalment en va trobar un disposat a crear música justament per aquesta pel·lícula. Es deia Alex North.

0: advertiment ara i aquí, que no sigui dit, si no heu vist la pel·lícula, molt mal fet perquè l'hauria d'haver vist. A partir d'ara, a partir d'aquest moment, en aquest programa, farem uns quants spoilers que crec, tenint en compte que la pel·lícula es va estrenar l'any 84, crec que ja els podem fer.
1: Sí, no? I a més, spoilers sobre Mozart, que està tot explicat.
0: Sí, sí, sí. Clar, però no tot el que passa a la pel·lícula.
1: No, és veritat.
0: Té a veure amb la vida de Mozart.
1: No, perquè a més, avui intentarem resseguir la pel·lícula a través de la banda sonora. De fet, comença amb la sinfonia número 25 de Mozart, que, home... Potser fins que es va fer la pel·lícula no era una de les més conegudes de Mozart, de totes les sinfonies que té, no?
0: És veritat, no és potser la més coneguda, però com amb tota la música de Mozart, és fantàstica. És fantàstica.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A més, en aquest primer moviment, que apareix moltíssim durant la pel·lícula, és que hi ha un leitmotiv molt present en la pel·lícula, i podem percebre el dramatisme, la turbulència de la vida de Mozart, en deies tu, no? Fins tot apunta ja cap al Rèquiem aquesta sinfonia, però alhora també té moments d'alegria, no? I agitació per descriure com era aquest personatge. Per tant, una bona síntesi de l'obra i la vida de Mozart, perquè a l'obra musical hi trobem obres de gran càrrega tràgica, però alhora obres brillants i divertides i alegres.
1: I tant, sí. A més, és que comencem aquest tema Tito, Tito, no? Aquests intervals són molt punyents, no? I t'arriben molt a dintre. De fet, justament aquests intervals i tota aquesta sinfonia li serveix al director per expressar la confessió fictícia de Salieri com a assassí de Mozart. És que hi va perfecta aquesta música.
0: Clar.
1: Sí, sí. De fet, insistim en una idea totalment falsa, o a menys que ningú ha pogut demostrar fins ara.
0: La pel·lícula diuen que Salieri l'enverina i tot plegat, no està
1: bé,
0: vaja.
1: Sí. Fa veure, no?
0: Sí, sí.
1: Dona a entendre, no? Però en realitat no és així, no?
0: No, clar, clar. En tot cas, a la pel·lícula ens relaten la relació entre Mozart i Salieri, i Salieri explica que el primer cop que va escoltar música de Mozart va escoltar això.

0: Aquesta és la serenata número 10 en si bemoll major, que és el 361, més coneguda com a Gran Partita, concretament és el seu adagio, el tercer moviment. Mm.
1: Clar, segons la pel·lícula, la primera obra de Mozart que escolta Salieri és aquesta Gran Partita a la cort vienesa. Clar, com és lògic, si això fos veritat que és així, no? Que de cop i volta et trobes... A més sent compositor, que jo crec que és un valor afegit, no? Perquè tens una capacitat analítica que una persona que no és músic no la té, no? Mm. Clar, és lògic que quedi totalment impressionat per la grandesa d'aquest pájaro que és Mozart, no?
0: Aquest pájaro que és un nen.
1: Sí.
0: Un nen. Ja era un jove en aquell moment, però clar, és una composició que té un cert aire irreverent, però també impressiona per la seva perfecció. De fet, Salieri, d'alguna manera, escolta l'obra de Déu a través de Mozart, i això ja el trasbalsa des del primer moment.

0: d'escoltar per primer cop la música de Mozart, arriba el moment en la pel·lícula Amadeus en què es coneix amb Salieri a l'acord de Josep II.
1: I Mozart, en aquell moment, quan s'acaben de conèixer, insistim, a la pel·lícula, estem parlant de la pel·lícula Amadeus de Milos Forman, s'asseu al piano i toca aquest segon moviment del seu concert per a piano número 20 en re major, que aquesta romança preciosa que tenim de fons, i totalment evocadora de la bellesa musical de les obres de Mozart.
0: De fet, és una música que encara a dia d'avui ens impressiona moltíssim per la seva bellesa. És aquest típic segon moviment de concert per a piano, sí, que diem tu i jo sempre que s'avança 50
1: sí,
0: anys,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: A l'estètica musical del moment,
1: sí,
0: eh? I clar, si s'avança 50 anys a l'estètica musical del moment, imagineu-vos els contemporanis de Mozart, no? Quan el descobreixen, clar, és que és normal que quedin impressionats, fins i tot aclaparats, no?
1: Sí.
0: Sobrepassats.
1: David, clar.
0: No?
1: Sí, si a dia d'avui passa, sí, ara estem escoltant una gravació amb Barenboim dirigint l'orquestra de cambra anglesa i tocant el piano ell mateix, i és una gravació, insisteixo, i ja trobem una cosa sublim. Això, si ho tinguéssim l'oportunitat d'escoltar-ho en directe en un auditori, un pianista i tal, ja ens aclapararia. Però si a més a més tens l'oportunitat, que és una experiència que realment estic tenint gràcies al Pedro, de que ho toquin molt a prop, o sigui, tu allà al costat del piano, i perquè tens la vibració, l'impacte que tens és encara molt més fort. Doncs si aquesta escena que es produeix a la pel·lícula fos veritat, clar, jo entenc que el cop de puny que et dàs significa una experiència com aquesta, en positiu, en aquest cas, l'impacte que et fa això a la pell ha de ser brutal. De fet, a la pel·lícula utilitzen aquest segon moviment per mostrar el talent espontani, perquè representa que Mozart es fica a tocar el piano així una mica de teclat, però no és bé un piano, de manera espontània, i la gràcia d'aquest genial compositor que hem d'assegurar a recordar que, a més a més, era un gran pianista i un gran improvisador. I encara assegut al piano Mozart, i això sí que és 100% ficció, agafa una marxa de Salieri sense saber que és de Salieri, em sembla recordar la pel·lícula.
0: Sí, perquè es veu que Salieri comença a tocar, no?
1: Sí.
0: I toca una cosa senzilleta, no? Una melodia amb un acompanyament, presentant-li a l'emperador, no?
1: Exacte.
0: I l'emperador diu, és maco.
1: Ja que... s'asseu ell al clave,
0: i
1: la comença a tocar, la va modificant, va jugant amb la música i ens porta fins a la melodia d'aquesta ària de les noces de Figaro.

0: d'amor.
1: És el nom Pio Andrai de Les noces de Figaro que Mozart improvisa a la pel·lícula assegut davant d'un clave i partint d'una marxa Salieri. No?
2: Sí, o sigui, Salieri representa que fa tanta tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan molt rígid. I en canvi llavors ell apareix i comença a fer variacions.
1: I arriba aquí. Clar, insistim, això és ficció, això és de la pel·lícula Amadeus de Milos Forman. Clar, també et serveix per entendre quina percepció tenien d'ell els compositors, podem dir, consagrats, els que estan més a prop del poder, els més conservadors, no? Mm. Clar, fa que sentin... D'entrada, Salieri sent molta ràbia cap a Mozart perquè alteren les seves composicions, però la resta de compositors presents senten també per aquell jove desconegut una gran enveja, ràbia, si vols, o desconfiança, perquè és aquest nano que de cop i volta apareix a la cort de Josep II i els fa patir també perquè dius, aquest nano ens passarà per la cara i el nostre negoci, que és viure de la música que li fem a l'emperador, igual aquest tio ens el fot en l'aire.
2: Sí, i a més donar el punt de valor afegit a Milos Forman, no? Perquè la tria de Le Nozze di Figaro, amb el seu aire juganer, clar, podríem dir, és una tria perfecta per expressar justament la joventut de Mozart i alhora aquesta cosa que els que som grans ja els fa una certa ràbia, que és aquest... Ostres, en castellà es diu desparpajo, no? Aquesta arrogància, sí, aquesta cosa...
1: De la joventut.
2: De la joventut, sí, aquesta frescura...
1: Aquesta despreocupació.
2: Despreocupació, sí, que tu, els anys, pues, te la va traient perquè tens més preocupacions...
1: Perquè ets més conscient de les decisions que prens.
2: I en canvi, clar, si ets un jove com Mozart, escolta, doncs, endavant.
1: Exacte. No, no, i a més, clar, és normal, perquè és Figaro que està cantant a Querubino, s'ha acabat aquesta bona vida, exacte, i per això explica aquesta vida tan juvenil, no? Però també la pel·lícula evoluciona cap a la tragèdia personal de Mozart. I una de les primeres tragèdies del compositor és la mort del seu pare, Leopold, amb qui tenia una relació, ja ho sabem, molt, molt complicada. Aleshores, Milos Forman recorre a aquesta obertura.

0: no començaria, no tiraríem mai.
1: Clar, la música és tan sensacional.
0: Sí, sí. Aquesta és l'obertura de l'òpera Don Giovanni, que és que és impressionant, ara ho dèiem, no? Ella tenia, és que tenia tota la música al cap.
2: Segur.
0: La que havia de fer, fins i tot.
1: Sí, sí, exacte, exacte, sí, sí.
0: Li faltaven 3 anys i escaig per compondre el Requiem, i aquí ja hi ha Requiem, sí. I ja hi ha aquesta genialitat, eh? És una música, és una obertura, ostres, una obertura d'una òpera, que dius, ostres, ens ha de donar alegria i tal. No. És una obertura...
1: És que l'òpera d'en Giovanni és una òpera molt inquietant.
0: És
1: perquè
0: molt inquietant.
1: Diuen que és còmica, però no és tan còmica, no.
0: No, ni molt menys. I a més expressa a la perfecció els turments interiors de Mozart que es mostren a la pel·lícula Amadeus,
1: sí.
0: No?
1: Clar, és una música d'entrada fosca, tràgica... Ara agafa llum, com estem escoltant de fons.
0: Sí, clar.
1: Però d'entrada és fosca, principi... tràgica, que a més té un gran simbolisme, ja que ens presenten el pare de Mozart com el comanador de l'òpera Don Giovanni. Per tant, el pare de Don Anna, que persegueix a Don Giovanni fins a endur-se'l on? A l'infern.

0: Aquesta és una de les grans escenes de la història de l'òpera, sense cap mena de dubte. És el moment en què el comanador, al final de l'òpera Don Giovanni, després que Don Giovanni l'hagi convidat a sopar a casa seva, a l'estat del comanador, que el cementiri el convida a sopar a casa seva, doncs aquest apareix, i això diu, no? Don Giovanni, chenarte come invitasti, son venutos, m'has convidat a sopar i estic aquí, se l'acaben portant als inferns. Fixeu-vos, però, ja que estem a la pel·lícula, analitzant la pel·lícula Amadeus de Milos Forman, des de la perspectiva estrictament musical, fixeu-vos com en poc temps hem pogut passar de la despreocupació i la bellesa nítida de la música de Mozart, aquesta despreocupació, per exemple, del Non più andrai, no? A la profunditat dramàtica i foscor, també en la música de Mozart. No?
1: És que, a veure, Albert, la grandesa de Mozart, entre altres coses, també passa per aquí. O sigui, la seva música sempre té aquest aire... Clar, si és de Mozart, té un aire mozartià, no?
0: Va, però... sí.
1: Però, clar, que pot expressar ambients molt diferents.
0: Molt diferents.
1: Molt.
0: I, clar, des de la perspectiva del director i muntador d'una pel·lícula, això ajuda moltíssim a crear una banda sonora.
1: Totalment, totalment. No podem posar tots els fragments que apareixen a la pel·lícula, però, a veure, un dels moments determinants, com no pot ser d'una altra manera, és la mort de Mozart. I clar, aquí no us imagineu quina obra recorre el director.
0: És com l'opi, no?
1: Efectivament, el Requiem.

0: antena.
1: Fora d'antena, estem que... analitzant sí, sí. harmònicament.
0: És que no era humà.
2: No.
0: Mozart no era humà. O sigui, que tota la música fos tan sensacional, és que és increïble.
1: Però aquest Confutatis és...
0: És una bestiesa. És una bestiesa.
1: És una bestiesa. El Requiem de Mozart és, és una obra grandiosa i clar, això juga en benefici de la pel·lícula perquè li permet al director, doncs, ajuntar, unir la grandesa de Mozart a la condició humana, ja que evidentment no hi ha res més humà que la mort.
0: És allò que diuen, no? L'única certesa que tenim en néixer és que tard o d'hora acabarem morint. I també és aquesta escena, no?, en què Mozart li va dictant la música a Salieri. Sí. Salieri la va notant a la partitura i fins i tot hi ha moments que dubta, però què diu? Salieri no sap el que està dient i quan s'ho mira diu, quin geni.
1: Exacte.
0: Quin geni. Tot sí, acaba encaixant.
1: Li diu notes que en teoria... Però això realment és fake. Vull dir,
0: això no va passar.
1: Això va passar... Possiblement va passar amb Sussmayer.
0: Això sí.
1: Possiblement.
0: Això sí. Però en tot cas, està molt ben jugat des de la perspectiva de Milos Forman, malgrat deixar molt malament a Salieri, està molt ben jugat perquè ens permet com a espectadors entendre la grandesa de Mozart. Clar. Des de la perspectiva d'algú que entén la música com Salieri i dir, ostres, aquest tio és un absolut geni, no?
1: Sí.
0: I aquest requiem, clar, és de Mozart, per tant també és una música genial, però també molt humà perquè ens emociona transportar-nos finalment fins a la mort de Mozart.

0: deixar, Albert. Ja ho sé, que tu ets wagnerià i com la mort d'Isolda no hi ha res. Però escolta'm, escolta'm.
1: No, no, però jo, no sóc de comprometre'm, amb això. Amb
0: escolta'm, amb una mort, amb aquesta mort amb Mozart, aquest lacrimosa, és que és indescriptible. Jo t'he de dir, jo tinc l'oportunitat, el goig i el regal de vida
1: de dirigir-ho,
0: d'haver-ho pogut dirigir unes quantes vegades. I és que...
1: És preciós, sí, és una meravella.
0: És una passada.
1: És preciós i tràgic, eh?
0: Sí.
1: Perquè notes la tragèdia aquí, en aquesta música, eh?
0: Com no, la vida... Quantes vegades diem que aquestes cordes són llàgrimes.
1: Tara, sí, sí, sí,
0: tara,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Són, és aquest lacrimosa,
1: que
0: és la llàgrima.
1: T'arriba l'ànima.
0: Sí, sí.
1: Això que dèiem, preciosa i tràgica, com la breu vida de Mozart, que Milos Forman va retratar a la seva pel·lícula Amadeus de l'any 1984 i que avui hem pogut conèixer una mica millor analitzant tan sols la música. Una pel·lícula que, insistim, si no heu vist, aprofiteu, ara que s'acosten les festes de Nadal, per veure-la amb tranquil·litat i en família, perquè realment és una obra meravellosa per tothom. I ara anem cap a l'audició. Seguim el programa amb els clàssics, seguim a Catalunya Ràdio, arribar al moment de fer la primera aturada musical.
0: Sí, i us proposem escoltar una de les composicions més presents a la pel·lícula Amadeus, de Milos Forman, la sinfonia número 25, en sol menor, de Wolfgang Amadeus Mozart, que té quatre moviments, allegro con brio, andante, menuetto i allegro, però... No us preocupeu, que escoltarem només el tercer moviment.
1: Un fragment del tercer moviment.
0: Exacte, no? Sí, sí, dirigit per Trevor Pinnock amb The English Concert.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
2: Sí.
1: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
3: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
6: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
7: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
8: Sí, sí.
9: M'encanta.
6: Una tria musical de categoria.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
7: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
6: Oh, fixa't com sona.
7: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
6: sí.
7: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
5: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo repassen alguns dels programes més destacats de la temporada. Avui, l'estreta relació entre la música clàssica i el cinema.

0: de nou, ahir ens passava Mozart, avui ens passa amb Chopin. Ens agrada tant, tant, tant, tant la música que ens costa molt parlar.
1: Molt.
0: I mira que, perquè ens costi parlar nosaltres, precisament, aquet és el Nocturno Opus 48, número 1, en do menor de Chopin, interpretat per Pietro Di Maria. Ara deu passar allò que la majoria que ens esteu escoltant i coneixeu la pel·lícula, teniu en ment aquesta pel·lícula, no? El pianista de Polanski. Fins i tot és molt probable que en recordeu l'argument, però jo crec que ja és més difícil que recordeu el nom del personatge principal, que, a més, és un personatge que va existir.
1: Exacte.
0: Realment.
1: Sí, sí, sí, sí. Ens referim al pianista, compositor, escriptor i supervivent jueu de l'Holocaust, de la Segona Guerra Mundial, Vladislav Spilman.
0: Volem parlar del pianista, aquesta pel·lícula del 2002 de Polanski, però per entendre la pel·lícula, per entendre l'ús que en fan de la música, hem d'entendre qui va ser Vladislav Spilman. Com dèiem, va néixer a Polònia el desembre del 1911, una època en la que Polònia encara pertanyia a l'imperi rus. La seva família era jueva, i això segur que el va influir en el fet que va poder rebre una gran educació, especialment pel que fa al terreny musical, per l'interès que tenien per aquest món.
1: Exacte, perquè en un principi va rebre classes de la seva pròpia mare, però en veure que tenia molt de talent, doncs va acabar anant al Conservatori de Varsovia i a l'Acadèmia de les Arts de Berlín, on hi va estudiar piano, però també composició.
0: Un cop acabada la carrera d'estudiant, l'any 33, aquest gran talent el va portar a presentar-se com a pianista oficial de la ràdio polonesa.
1: Home, pianista oficial,
0: sí,
1: de la ràdio polonesa. És que en aquella època doncs no existia això del Dalet, que jo quan vaig arribar a la ràdio deia, però de què m'estan parlant?
0: El Dalet és un sistema, és un programa digital, diguéssim, no?
1: Explica-ho, perquè
0: és, diguéssim, és el programa amb el que treballem a la ràdio, on traiem les músiques.
1: Exacte.
0: I el Pau, a partir d'aquí, agafa les músiques, que li preparen des de discoteca, o nosaltres, i les anem posant aquí, al programa.
1: El cas és que està tot gravat.
0: Tot. La majoria de coses sí.
1: Sí, quan sona una orquestra sona gravada, no és una orquestra en directe, no?
0: No sé que sigui un concert en directe, clar.
1: En aquella època, el pianista era en directe.
0: Això mateix.
1: Sí, sí, no es tenien les gravacions que tenim avui en dia, i la música en directe era la que sonava per la ràdio. Bueno, de fet, el 1933 la ràdio era tot en directe.
0: Com a dia d'avui. Com aquest programa.
1: Com aquest programa,
0: ara mateix,
1: no?
0: L'estem gravant en directe.
1: Ah, no, no, això sí. I sempre el gravem en directe.
0: Exacte, no el gravem en diferit. Spilman va esdevenir un dels pianistes més reconeguts de Polònia gràcies a les seves interpretacions a la ràdio, perquè, clar, la ràdio era un mitjà de comunicació de masses. Més que no pas ara. Unes interpretacions on hi destacava, com no, la música de Chopin.

0: també és la polonesa Fantasia en la bemoll major, opus 61 de Chopin, interpretada pel mateix Vladislav Spilman.
1: Sí, es nota, la cançó és antic, eh? Sí, sí. Però fixa't, com has dit abans, Spilman també va fer estudis de composició i algunes de les seves obres doncs, també van sonar a la ràdio com, fixa't, aquesta petita obertura per orquestra simfònica.

0: Només 6 anys després de l'inici de la seva carrera com a pianista a la ràdio, Polònia va ser envaïda per l'exèrcit nazi. Vull dir, no és... Vull dir, és una vivència molt bèstia, no?
1: Imagina't.
0: Era el 23 de setembre del 39 i a la ràdio nacional polonesa hi sonava en aquell moment això.

0: Spielmann estava a l'estudi de la ràdio polonesa interpretant el nocturn número 20 opus pòstum de Chopin quan de sobte una bomba de l'aviació nazi va esclatar i, és clar, ho va aturar tot. Imagineu-vos que vosaltres ara esteu escoltant això i de sobte es para de cop.
1: És fort, eh? I a més, sí, a la pel·lícula de Polanski està molt ben rodada aquesta escena, sí, sí. I expressen molt bé aquest horror que va viure, evidentment.
0: Per sort la bomba no el va tocar, però la ràdio doncs va quedar inutilitzada i ell, com a jueu, doncs de seguida va ser traslladat al famós gueto de Varsovia.
1: I jo us podeu imaginar, no?, les condicions de vida en el gueto de Varsovia. I malgrat això, Spielmann va continuar fent de músic, guanyant-se com podia la vida tocant a cafès o impartint alguna classe de música. De fet, va començar a ajudar la resistència donant armes d'amagat entremig del menjar i va aconseguir escapar de ser assassinat pels nazis a dins del mateix gueto.
0: El gueto hi va ser traslladat amb la seva família, però aquesta, al cap d'un temps, doncs, va ser deportada al camp d'extermini de Treblinka. Ell, però, va aconseguir escapar dels nazis i va poder, doncs, fugir del gueto. De fet, al llarg de més de 2 anys va viure amagat gràcies a uns amics que li donaven menjar i l'amagaven.
1: Quin horror, eh? Quin horror. De fet, Spielmann no va deixar mai la música i algunes de les seves obres les va compondre mentre estava precisament amagat. Però poc temps abans d'acabar la guerra va passar allò que a la pel·lícula El pianista, de Polanski, aquesta del 2002, és tan famós, no? Va ser descobert per un oficial alemany que va sentir-lo tocar. I, de fet, això el va salvar perquè l'oficial era un gran aficionat a la música i va fer que Spielmann no fos deportat a un camp de concentració. És a dir, dins d'una ànima tan seca, no?, tan corrompuda, encara hi havia una mica d'humanitat i es va commoure escoltar Spielmann al piano.
0: De fet, la peça que va tocar davant l'oficial va ser aquest mateix nocturn pòstum, que un cop acabada la guerra i ell, havent tornat a la ràdio, va ser la mateixa peça que va tocar quan es va reinaugurar la ràdio polonesa. Com veieu, tota una història de pel·lícula.

0: dèiem fa l'antena, Pedro, que la veritat és que la vida de Spielman és que és un argument de pel·lícula.
1: Absolutament.
0: I ell mateix ho va saber, ja que l'any 45, el mateix any d'acabar la guerra, va escriure un llibre autobiogràfic que va titular Mort d'una ciutat i que, curiosament, va ser censurat. I prohibit, de fet, perquè tal com posa l'epíleg de la versió anglesa de l'any 99, hi posa, directament després de la guerra era impossible publicar un llibre a Polònia que presentés a un soldat alemany com una persona heroica i bondadosa.
1: Clar, ell va escriure la seva vivència.
0: Clar.
1: On va trobar aquell...

0: tot.
1: Aquella persona.
0: Sí.
1: Les memòries de Spielman no van ser reimpreses fins 50 anys després, l'any 1998, quan van ser publicades en anglès i moltes altres llengües. De fet, jo tinc el llibre i està, juraria que en castellà, diria. En tot cas, a casa nostra el llibre es va publicar l'any 2000 amb el títol El pianista del gueto de Varsovia.
2: De fet, Spielman va continuar la seva carrera com a músic, especialment en el món de la música de cambra amb el seu quintet.
1: De fet, coneixent aquesta història, home, no em sorprèn gens que Polanski decidís fer-ne una pel·lícula.
2: Això és el llibre i dius, ostres, això és una pel·lícula boníssima, a més.
1: Que a més, té de tot, té èpica, té tragèdia, té superació...
2: I la música de Chopin, exacte. No te n'oblidis, que també és un argument a favor i ajuda moltíssim, eh?
1: Veritat.
2: I dit això, anem cap a l'audició. Recte final del programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música. I avui està clar que si una de les pel·lícules protagonistes ha estat El pianista de Polanski, que al cap i a la fi és una biografia del pianista Vladislav Spielman, avui hem d'escoltar Chopin, que també et diré, greu del tot no em sap, eh?
1: Oh, és una meravella.
2: I tant.
1: Sí. Doncs ja que durant la segona part del programa hem tingut el piano sol com a protagonista, què et sembla, Albert? Ara podríem fer que dialogués amb una orquestra, no?
2: Fantàstic.
1: I per això us volem proposar escoltar el final del concert per a piano número 2 en fa menor, opus 21 de Chopin.
2: Brutal.
1: Una composició que Spielman va tocar abans que comencessin totes les seves desgràcies, per tant, abans de la Segona Guerra Mundial. El problema és que no existeixen gravacions de Spielman.
2: Per això us proposem escoltar el concert per a piano número 2 en fa menor, opus 21 de Chopin, quin nom més llarg, eh? Uh-huh. Interpretat per Benjamin Grosvenor, dirigit per Elim Shan amb la Royal Scottish National Orchestra. Abans, però, ens hem d'acomiadar. Pau Blasi al muntatge i al control tècnic, Joca Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
1: Adéu.
3: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Molt bon dia, són les 8. Vint-i-tres municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a tres parcs naturals. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Just avui, que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per setena nit consecutiva. Hi ha almenys 3 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts per el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. I un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez. Però avisa Laporta al club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a aquest mes de juliol, fins a finals de mes. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent amb el club i que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que tornarà al club després de pagar la clàusula de sortida al Manresa.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb calor intensa rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, i per tant hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a tres parcs naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mures, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim de risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. I el foc d'Urés, a la comarca aragonesa de la Cinco Villas, continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers que a les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda extender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Ara passa mig quart de les 8 del matí.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Avui, 18 de juliol, quan es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració amb el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia, una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
8: Que las dos sentencias que se han dictado es una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I Junts manté la distància amb el PSOE, tot i l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. Les dues formacions encara es van distanciar més ahir després que el ministre de Transports, Òscar Puente, animés Carles Puigdemont a tornar, encara que s'arrisqui a ser detingut. El ministre, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha animat Puigdemont a tornar i encarar-se als tribunals.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Des de Junts, Puigdemont no ha respost a Puente, però sí que ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Abans, Turull havia deixat clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE. Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. I el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
10: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió. Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des que el 2015 a Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que és una tendència que ve de lluny.
11: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació del PIB. Junts, per la seva banda, diu que hi ha una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa. I l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Cerdán provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports, quan l'encapçalava José Luis Ábalos, Madrid, Àngels Lafuente.
12: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Passa un minut d'un quart de 9 del matí.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Cap de setmana de calor novament intensa, canícula i de molta xafogó a la costa i al prelitoral. A l'interior els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa valors propers als 30, però amb la humitat que serà elevada, la temperatura de xafogó pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sàhara a bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil, a la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sense que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que han interceptat diversos míssils iranians. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar noves víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda a l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
14: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nogbenich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
15: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
16: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
14: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
17: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat a aquesta emissora que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
18: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions pels veïns afectats. Domingo Finez, propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, diu que ha arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
19: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat... Pues, yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i perjudicis causats per l'esvoranc. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín.
20: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Jaú i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits i que han després molt complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
21: Totalment. Serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
22: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tots just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
20: Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'Església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
23: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
20: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
23: Més d'un miler llarg de propostes artístiques que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera, i per tant el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i sobretot de futur.
20: I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El Trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Peralada amb un programa dedicat al barroc italià.
0: Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però a la vegada ha vist el club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Recordem que l'oferta del Barça és de 100 milions d'euros i que Gil Marín va dir que no acceptarien ni 100 milions, ni 150, ni 200.
3: Jo respecto l'opinió de tothom. L'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
4: Finals de juliol, potser, o què?
3: Segurament serà així, sí.
1: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, sobre Laporta y aquest interés, aquestes ofertes, aquesta oferta per Julián.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. Així s'expressava Laporta davant l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Mira, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres, i la veritat és que és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final, i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial. Lamine Yamal cara a cara contra Leo Messi.
3: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur, i bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per al relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
1: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu que Lamine és un referent amb 19 anys i que demà, en la final del Mundial, podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè, diu textualment, juga al Barça, el club que estimo.
2: 3CAT Info.
1: De la final de demà al Mundial Espanya-Argentina en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García, considera aquesta final com la final somiada, i també es referia els dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
4: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a lo que ha sigut el Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: I en aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i d'Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara.

0: Bon dia, són 9:15. Informacions destacades a aquesta hora. 23 municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a 3 parcs naturals. La principal preocupació és la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. A l'Aragó continua cremant sense control l'incendi d'Urés, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. I just avui, que es commemora 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. A partir d'ara parlarem de la descarbonització, perquè Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si es tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. I a partir de 9:15 anirem a la Sagrada Família, que ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia. Les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, a Catalunya Ràdio des de Nova York. Assegura que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però avisa que el club metal asseca l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta que en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin demà la final del Mundial, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 9:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim. I, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura en quant a nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. El foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que en les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegasen, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el Banc de la Memòria Democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici doncs, d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, l'any 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Dos quarts i mig de nou del matí, tres que t'informa emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. D'aquesta manera, Brussel·les ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol suavitzar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi, això sí, que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del clima, Bogdá Kuskra, defensa que amb aquesta decisió no es comprometen els objectius climàtics.
8: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. I una setantena de persones van arribar ahir en tres pasteres diferents a Formentera i Cabrera, procedents del Marroc i del Sàhara. En el que portem d'any, ja són més de 3.000 els immigrants que han arribat a les illes en desenes d'embarcacions precàries que surten del nord d'Àfrica. Les cases de colònia reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars al curs vinent com a mesura de pressió de mestres i professors per aconseguir millors condicions laborals. Aquest dilluns hi ha una nova reunió entre diverses associacions del sector del lleure i el Departament d'Empresa en què demanaran al govern que apliqui normes que regulin el sector. Són declaracions al gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes afegeix que estan en la pitjor situació possible.
9: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat millor i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació tan gran com la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics i s'invertiran més de 153 milions d'euros. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A amb els objectius que exposa la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
10: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També es faran a l'exterior de la terminal amb la instal·lació de més il·luminació i la reorganització de l'accés als pàrquings. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data per retirar-lo. Està previst que les obres s'acabin el 2031. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'hi afegiran portes d'embarcament. Per la T2 hi passen 20 milions de passatgers cada any. I el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors.

0: Els escocesos Belle and Sebastian fan ballar el públic del festival Bars amb èxits i simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Belle and Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc If You're Feeling Sinista. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i If You're Feeling Sinista, que el van publicar una miqueta després, i a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Belle and Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90, i això que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Belle and Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic encantat amb aquest discurs en català encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les, com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agradolces i melodies alegres és l'essència de Belle and Sebastian, com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Stereolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat, els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans que omplen el poble espanyol. Amb Chic Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert, i han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Cap de setmana de calor intensa novament, amb molta xafogó a la costa i al prelitoral, on l'ambient és ben humit, el mar està calent, hi ha vapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota aquest ambient tan carregat. A l'interior avui les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més a l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda tindrem núvols alt i prim, sol, però enterbolit, també per la pols sahariana, alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i alguna nublada al massís del Port i també al Pirineu.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
4: La boca, flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits.
0: La Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el coll i el cor Cererols. Marta Vives.
5: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
6: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
5: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
7: L'arbre no sap.
5: Fins a morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
7: Morir.
5: passant per Suburbi, d'Ovidi.
7: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
5: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
7: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
5: També el Salve Regina o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del Cor Cererols i sis músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls, fer natura com a mirall.
7: El gran llibre sempre obert i que cal esforçar-se a llegir és el de la naturalesa.
5: Han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del grec.
0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
8: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
9: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
8: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Veneçuela.
0: Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
10: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URB i de

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses. De l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu, molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe i ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudis Plugues, a l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estava fent, o estàvem fent, no sé si era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir: pues veniu un dia i així coneixeu tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això. I vam anar una tarda, que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desván de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no? No era una ràdio que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística. Jo sóc una de les que va posar suro a les parets d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era, pues, així, molt d'actualitat, de música, de coses així, i jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes, i ens deia: veniu i tal, i llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia, pues, que estàvem a l'època del cole i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio, perquè no havia internet, en el que jo estic parlant, no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues tota la gent que de l'escola nostra, que pues ens escoltava, i així pues tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així. I en el programa pues feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què. I era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que... pues que la gent de la meva edat per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem, experimentant, pues, això, com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art, no em costava res passar temps fent això, no? I això, pues, ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si em dedicaria, que avui en dia tinc la sort que em dedico, però en aquella època, pues, almenys sabia que m'agradava. Llavors, jo sempre he nascut amb molta curiositat artística. De petit ja pintava, ja, pues, feia tot el que m'agradava, ja era relacionat amb crear coses. Anava a casa, a la torre del meu avi, i construïa una cabanya. Per les tardes, pues, pintava. No passava gaire més temps fent altres coses. No jugava massa a la consola, per exemple. Tot m'agradava, això, crear. Potser feia una estàtua de barro o el que sigui, i tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que pues, en la seva època pues, van fer molts pues, concerts per aquí a Esplugues, Canvi d'Alet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això, en aquella època, era com... O sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
0: Molt. Perquè els teus tiets deuen tenir, dels que feien el grup musical, uns 65 anys aproximadament.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en aquest ambient, i el tema artístic pues, no era una cosa difícil dintre de la meva família, perquè... Bueno, ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell, potser, com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, doncs anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra. Un li agradava molt la música doncs, més rock, no? més Beatles, Rollins... Led Zeppelin i tot això. I l'altre li agradava més tot el, més, una mica més rumbeo, no? Més pues, Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. I llavors pues, vaig créixer una mica en aquest nutrisme d'uns i els altres. Llavors, pues, bueno, va vindre la meva adolescència i...
0: Perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
1: Sí, sí, clar, tot això... Des de...
0: doncs anem fent.
1: Vale.
0: Anem explicant.
1: Bueno, no sé què vols que t'expliqui, però pues això, que sí. Pues començava, vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, pues, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... Pues ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música, ja composava les meves... primeres cançons, que, bueno, pues eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone, dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet, se baixa una partitura d'internet, pues això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet m'aportava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
0: A la Beethoven?
1: Per exemple, sí, o sigui, mm-hmm. I tenia pues, tot aquest valor. I, bueno, pues, vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier...
0: el Xavier Ribó?
1: En el Xavier, sí, ja...
0: Ah.
1: Aquí a la...
0: Al cercle artístic?
1: Sí, després, recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema, quan arribem al... Perquè és molt important. I és d'actualitat d'una cosa que passarà... Després te l'explico. Bueno, pues això, i vaig començar pues, així, pues, música, en el Xavier pues, anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això. I, bueno, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president, i bueno, pues, que seguim en contacte i fem moltes coses, i a ell li agrada molt tot el que faig, i a mi m'agrada molt el que fa ell.
0: Ara et tallo. Però seguirem. Ara que estem amb el cercle artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara hi estàs assistint.
1: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
0: sí.
1: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha jubilat.
0: Sí. Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
1: Sí, sí, sí.
0: I també participes amb el cercle artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició...
1: Posem els quadros, sí, sí, sí.
0: El passeig peatonal d'Àngel Guimarà.
1: Jo no els poso perquè estic una mica liat. Jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
0: Està molt liat, perquè ara estem encaravant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid. I ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música... videoclips, ves explicant.
1: Bueno, on m'havia quedat? Pues això, que llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, pues, vaig estudiar la carrera d'enginyeria d'àudio i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos. També vaig ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de la Conte, del Bumburi, i jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por ahí en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant. A mi, a la vida, m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo, quan era petit, veia pel·lis amb ell, cada cap de setmana. Anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi. I en aquella època anar a un videoclub era la hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art. O sigui, no com ara, que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això. Em van trucar per fer la peli i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo volia, vaig dir, la direcció és el meu.
0: No com a so, sinó com a director.
1: Exacte, perquè...
0: Comences aquí la teva carrera de direcció.
1: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc... bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull. A vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense donar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I a poc a poc doncs, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors doncs, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal. Tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies... I era el festival.
0: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat express.
1: Exacte, la creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè, ara no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos, pues anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues això pues va agradar molt i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet la hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi, a més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, amb limonades, no? I vaig seguir. I igual que la música no mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa sí en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues, és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues, això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dos discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips, pues, a La Pegatina, a Jere, a Henry Méndez, a La Su, a Éxtasis, a, no sé, a Juan Maya, que és també superconegut, i molts que se m'olviden, els Sobraos, els Banis, bueno, molta gent que ara mateix i me mataran si m'escolten, perquè en tots guardo una bonita amistat i bueno.
0: També, digues.
1: I bueno, pues això em va... Pues vaig rodar moltíssim, sense parar, però jo tenia la meva passió cine, no? El videoclip també m'encanta i potser... Sí que és veritat que estic una mica a la zona de confort, perquè és, pues, com tinc la part musical i la part del cinema, pues, se m'ajunta i a sobre, pues, he vist a saco de videoclips. I bueno, però jo al cine, pues, sempre va ser... És el camí on segueixo mirant, que m'agradaria, si puc, dintre d'un any, solament fer cine. Però bueno, ara mateix compagino les dues coses i vaig dir, bueno, pues venga, a estudiar cine. Vaig estudiar la cine i després vaig fer un màster de direcció en el director Lluís Quílez, que va fer una pel·li a l'època de la pandèmia que es diu Bajo Cero, que està a Netflix, que és una pel·li que s'agresta en un furgó, que és de la Javier Gutiérrez i el Carra, i és una super mega pel·lícula, que va ser trending topic de Netflix a Amèrica i tot durant quasi ben bé un any, o sigui, és una pel·li espanyola, o sigui, pues en aquest Lluís Quílez vaig estar estudiant, pues, moltíssim temps. Després vaig fer també un altre màster amb ell a la productora Rodar i Rodar, que és la productora de l'Orfanato, de la pel·li d'Orfanato, i vaig fer, pues, un màster de guió. Bueno, a tot això vaig fer un altre curt, que és on vaig fer molts curts, però jo a la meva ànima em deia que em tocava fer ja un curt on jo me mostressi ja a nivell professional, diguéssim, d'aquest soc jo, no? I anar a festivals grans i tot això. I llavors, doncs, vaig fer el curt que es diu Dejar Ir, que és un curt que ha estat seleccionat a 30 festivals internacionals i nacionals, que te puc destacar, doncs, el FICAP d'Argentina, a la Universitat de Georgia dels Estats Units, i el Mostres Curtes Noies, que és un festival qualificador de Goya d'aquí d'Espanya. Després vaig guanyar també el premi de la Universitat d'Elx, i bueno, i altres premis una miqueta més petits, però bueno, que, doncs, és un curt que ha funcionat molt bé. I bueno, doncs... treballant en tot això, doncs, em van oferir fer un llargmetratge que ja, doncs, que ja estava una mica com preparat, no? Després d'aquest curt, i això és el que vinc a parlar avui, doncs, Madrugades de Hielo.
0: Doncs parlem.
1: Pues,
0: Què és aquesta pel·lícula? De què? Explica'ns.
1: Pues Madrugades de Hielo és una història de tornar a començar, no? D'aquelles històries que a vegades en la vida estem una mica col·lapsats de la nostra vida i no ens donem aquesta oportunitat de dir, per què no la canviem, no? O sigui, per què hem d'aguantar, no? També el que diuen les nostres famílies o no, o sí. I, bueno, pues la història és d'un escriptor que perd la seva dona recentment i, pues, canvia el xip de la seva vida i se'n va viure a un poble nou, perdut a la muntanya, i té que, com a premissa, té que escriure, està escrivint les memòries de la seva vida. I llavors, pues, bueno, arriba al poble i coneix una nova dona i allà comença, pues, una mica a ressorgir la seva vida, i hasta aquí puc explicar. Perquè...
0: Els perjudicis que...
1: Clar,
0: la gent del voltant té d'aquesta relació.
1: Exacte, a mi m'agrada molt. Després us donaré, si voleu, el link per veure el curt de Dejar Ir, si voleu. i que per cert no he dit que és un curt que està fet amb l'actor Alain Hernández i la Betsy Turnes i el Roger Prínsep, que és el nen que va fer l'Orfanato, però que ara ja té 25 anys. I bueno, doncs això, que a mi m'agrada molt l'essència poble. Ara que estem a Esplugues, doncs, per mi l'essència poble és molt important i molt bonica, no?
0: Consideres que Esplugues és un poble o una ciutat?
1: Bueno, és una ciutat, però per mi d'alguna manera és el meu poble, no? És una manera de dir-ho, no? Però, no sé, és... perquè per mi té l'essència poble, o sigui, que coneixes a tothom, que, per exemple, tu i jo abans estàvem parlant i te parlava de gent i tu coneixes aquesta gent, no? En una ciutat no passa ben bé això, no? O sigui, si ho diem allà tècnicament no és un poble, però per mi sí que és, té aquesta essència, no? I bueno, doncs pues, el meu cine treballa molt això, perquè jo no sé, potser la meva família o els meus valors, o no sé, van molt a lo senzill, a lo humil, a les coses fàcils de la vida i els moments bonics que te trobes sense tindre grans coses. I jo tot això a la meva vida m'ho he trobat als pobles. Els meus amics m'invitaven als seus pobles, a Extremadura, a Andalusia, a l'estiu, i jo trobava tot això que m'agrada a mi, doncs això que arribaves i algú que no et coneixia de res t'obria molt ràpid la seva casa i ja eres un mes en 10 segons. Això m'agrada a mi, aquesta salseta. I bueno, doncs això, el meu cine va molt en aquesta ona, i la pel·li Madrugades, doncs passa això, que ell arriba i doncs, quan es lia en la tia, per exemple, pues al día següent, pues la vieja al visillo ja sap, no, que pues lo que ha passat, la pastissera ja sap lo que ha passat, a l'altra també. I bueno, pues alguns li sembra molt bé aquesta història d'amor i potser a uns altres no li pot semblar igual de bé.
0: Sense parlar de la pel·lícula, perquè l'haurem d'anar a veure, fes-nos una referència musical d'aquesta pel·lícula, perquè ja que estàs tan ficat amb tots els temes musicals, quina música has triat?
1: Bueno, en aquesta pel·lícula la música l'ha fet un compositor que es diu Iván Ruiz Serrano, que és acadèmic del cine espanyol, i ha fet una banda sonora pues, que flipes, i molt pensada solament per aquesta pel·lícula i crea una atmosfera pues, molt, molt ràpid de lo que jo vull, de com vull tindre l'espectador, no? Perquè la pel·li és un thriller paranormal, és una paraula una mica estranya, però que quan la veus dius, hòstia, sí, tenies raó. I és una pel·li que no puc explicar molt, perquè és una pel·li d'aquestes de que jo t'aporto per una banda i quan tu creus que ja saps la pel·lícula te despisto i t'aporto cap a una altra banda i així, i al final ves, no puc explicar molt més, perquè si no ja se destripen coses que no vull. I, però si jo tingués que pensar en una música que no fos la música que hem triat per aquesta pel·li, et diria que pensaria en una cançó d'Estopa, perquè jo, quan era petit, algo que em van transmetre a ells, a mi, a part del que m'agradessin o no musicalment, va ser que, pues, que algú normal que treballava en una fàbrica o la seva família treballava en una fàbrica també podia ser artista, no? No solament els fills pues, del Bosé o els fills de la Pantoja, no? Pues, que també hi ha un espai per a la gent que venim de baix i intentem pujar cap a dalt, i alguns pues, tenen la sort que ho aconsegueixen. Llavors, Madrugades de Hielo és una cançó, és un tros d'una lletra d'Estopa, de la cançó de Me falta el aliento, que ara jo la cantaré malament, però diu Madrugadas de hielo, i bueno, pues segueix la cançó, no? Porque me falta.

0: I per mi, doncs, és m'agrada fotre petites odes ocultes que siguin subliminals, perquè no foto allà que la cançó es digui la raja, que la peli es digui La raja de tu falda, no? Per exemple, no? Però és algo que està ahí i és personal per mi, m'agrada. Així que, doncs, podria ser perfectament, doncs, aquesta cançó d'Estopa, Me falta l'aliento, podria ser la banda sonora de Madrugades de hielo.
1: Tenint tan a prop els Estopa, que són d'aquí de Cornellà, els coneixes personalment?
0: Pues, ara mateix no, però estic molt a prop perquè jo li gravo videoclips i a Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa. També conec molt el Nacho Lesco, que és el pianista d'Estopa, de Manuel García i de l'hòstia de músics, l'Angie Baus, que és el bateria. I bueno, pues estic, pues faig coses amb ells, i el Juan Maya, per exemple, en el seu disc que traurà aquest any, de 20 anys de carrera, traurà una cançó cantada per ell, però que és una composada per mi, i per mi, pues, també és un gran honor, no? De gent que tu has idolatrat, que vulgui tindre una cançó teva al seu repertori, pues, per mi, pues, no sé, ja te pots morir, no? Perquè ja... Pues jo quan tenia això que parlava d'Estopa, pues jo escoltava, no? I era la banda sonora de la meva vida. I ara, pues, ells em valoren com a artista, i això, pues, és molt bonic. I Estopa, pues això... ara mateix estem escrivint... Bueno, ja he acabat d'escriure el guió del llargmetratge de The Harrier, del curt. I l'estem començant a moure per promocionar-la, i bueno, ja segurament, si tot va bé, la rodarem a 2025, a començaments de 2025. I aquesta pel·li, com no podria ser d'una altra manera, doncs té un títol d'Estopa també, no? I llavors, a la maqueta, els que són molt estoperos, havia una maqueta, abans del disc van tenir una maqueta que allò s'escoltava Rayos i Centelles gravat analògicament, i era una guitarra i una veu, i havia una cançó que s'escoltava molt malament, i en el disc deien Sentir diferente, però s'escoltava tan malament que semblava que deien Sentir diferente. I a mi aquest títol sempre m'ha semblat una cosa, un títol preciós, no? I llavors, pues, la pel·lícula del curt de The Harrier portarà el nom de Sentir diferente. Llavors, el protagonista de la història de Sentir diferente, igual que The Harrier, és un cantant famós. Llavors, durant la seva estància en el poble, compondrà una cançó que serà Sentir diferente d'habitat. I el Juan Maya, pues, està parlant en els Estopa per a veure si podem fotre la banda sonora a la pel·lícula, i en principi, pues, no crec que hi hagi cap problema, i això, pues, també és una primícia aquí a Ràdio Esplugues, que déu-n'hi-do quina primícia. I després tinc una cosa que també les he proposat amb ells, que, perquè al final de la pel·lícula el protagonista, l'Alain Hernández, cantarà la cançó al poble, no? Perquè això és sent obligatòria, no? Si està composant una cançó al poble, no explicaré el per què la canta, però sí l'ha de cantar. I el que vull és que surti el David i el José com si fossin algun dos del poble que estan allà, pues, escoltant com uns més, i que un li digui a l'altre: hòstia, tio, ja aquesta cançó s'ha fet famós, però això tampoc és per tant, no? I és una manera també, pues, que, i la cançó és seva, no? És una manera també, pues, de fotre una mica d'ironia dintre la pel·lícula.
1: I els teus tributs.
0: I, bueno, i per mi seria, pues, un homenatge perfecte, no? Així que, bueno, pues, això te dic, quan dic que estic a prop, és per aquestes coses, no? Per això de dir estic a prop, que jo aniré a donar una volta a veure si els veig, no? Una mica en aquest sentit.
1: Has gravat algun dels seus curtmetratges que surti a Esplugues?
0: Sí, en The Harrier surt algun exterior, i sobretot un bar molt mític d'aquí d'Esplugues, que es deia El Fogonet.
1: Ah, no sé si el coneixes. Sí, El Fogonet, clar.
0: Perquè jo era molt amic de... Bueno, i soc molt amic de l'Antoni Esteve, que era l'amo del Fogonet. Uh-huh. I, bueno, pues, hi ha una escena que, per cert, és l'escena més bonica del curt, perquè ell pues, arriba al bar i es troba pues, a la mort de pues, a la persona que va deixar pues, 20 anys abans d'anar-se del poble, i bueno, pues, tenen allà un momentet pues, una mica especial, i pues, està gravat aquí al Fogonet, així que... I tota l'altra part està gravat a Sant Just, al Pony Club de Sant Just. El, no sé si coneixes el costat de Can Carbonell, que és una masia.
1: Sí, al costat de Can Carbonell, que hi ha la jardineria Verd.
0: Sí, on està la Bonaigua, sí, cap a Carbonell, cap... a la meitat hi ha una hípica que es diu,
1: ah, sí,
0: que es diu el Pony Club.
1: El Pony Club, sí.
0: Llavors doncs, vam anar a veure i ens van donar compte que la masia d'aquest
1: Pony
0: era perfecta per fer el curtmetratge, que dintre doncs, que fossin totes les habitacions i tot això. I els exteriors doncs, també vam utilitzar molt de la hípica, perquè surten els cavalls, i doncs, una fotografia molt bonica perquè és molt essència poble. I tu veus el curt i potser et diuen doncs, és un poble d'Astúries per dir alguna cosa, i tu no penses que està aquí gravat al costat, no?
1: Aquí Sant Just, sí.
0: De fet, algunes persones que m'han dit, hòstia, porta'm on has gravat això, i arribes i allà, i diu, i aquí és on he gravat tot això, i és la màgia del cine, no? Una mica de poder transportar
1: allà on nosaltres volem, sí. O el nostre cor ens vol transportar.
0: Sí, en aquest curt, per exemple, em diuen moltes coses, i al final el bonic és això, nosaltres fem una història i sempre diem que l'espectador se la fa seva, no? Perquè aquest curt parla molt de que el protagonista va marxar de la seva casa perquè el seu pare pues, no volia que segueixi els seus passos d'això de treballar al camp i de seguir el negoci familiar i tot això, i ell pues, va marxar i per això portaven 20 anys separats. I torna, la premissa del curt és que torna al curt perquè el seu pare s'està morint, o sigui, torna al poble perquè el pare s'està morint, és com l'última oportunitat que tenen per solucionar les seves coses o seguir la vida plena de pedres a la motxilla, no? I tenen doncs, aquesta última oportunitat. Per això es diu deixar ir, perquè tots els de la família, pel fet del que passarà, deixaran ir algo, no? I bueno, pues que això és el curt.
1: Tant deixar ir com Madrugades de hielo, ens estàs parlant de les pèrdues.
0: Sí, i mira que no sóc una persona que a priori tingui tampoc molta, diguéssim, necessitat, no? Jo, la meva família sempre som molt oberts, vivim molt separats, una
1: és
0: Mallorca...
1: És una família grande i divertida, això ho puc dir, els Pizarro, legendaris, a casa meva també,
0: sí,
1: perquè
0: that...
1: quan m'has dit que ets un Pizarro, és com, ostres!
0: Sí, sí, la família de la meva mare, Pizarro, pues va vindre de Puerto Llano, d'un poble de Ciudad Real, i pues, eren 8 germans, més els pares, els avis, i no sé què, pues bueno, i pues, això, tots els meus tiets, pues, un va tirar a Mallorca, l'altre a Saragossa, a Madrid, no sé què, i no teníem molt de contacte diari, però quan ens veiem és com si no haguessin passat res de temps. És una cosa que això ho has de viure, se pot explicar, però ho has de viure. I llavors jo tinc això molt desenvolupat, perquè no tinc com això de que necessito estar trucant a tothom, però no sé, potser en el meu subconscient sí que tinc por a la pèrdua, i no ho sé, potser. Però jo crec que no és tant a la pèrdua, jo crec que és... no sé, m'agrada com entrar a l'important de la vida, com te deia abans, de l'essència poble, perquè per mi això és la vida, no? O sigui, al final jo faig cine i des de fora tot sembla que és molt gran, no? I faig moltes coses que potser doncs, des de fora són l'hòstia, no? I jo també per al propi rodatge de la vida tampoc m'adono ni compte ja, no? De que doncs, estàs als Gaudí, no sé què, no sé quant, i al final jo ja no li dono importància perquè he anat un munt de vegades, però per una altra persona és l'hòstia, no? Potser. Però a mi m'agrada això, no? Després de tot això que jo faig, després jo quan arribo a casa m'agrada anar a lo més petit, a lo que té més valor, a lo que és d'estar en els teus i estimar els teus. I dona igual el que siguis, dona igual el que tinguis, dona igual... L'important és ser un grup i ser feliços i tirar endavant. I això jo crec que és sobretot d'això parla el meu cine. Que potser estic parlant de les pèrdues... Bueno, perquè potser també pues, soc més gran, la meva família, com tu deies, pues, he tingut la gran sort, perquè quan més gran ets, més et dones compte de la gran sort que has tingut, perquè hi ha famílies molt desestructurades i jo, pues, no, els meus tios també s'han ocupat molt de que nosaltres com petits pues, vèiem que véssim solament el bo. O sigui, i tot això pues, fa pues, que potser... Sí, tingui un petit sentiment a perdre tot això, perquè és tan bonic que un no vol perdre, tampoc.
1: El cinema és mostrar al món totes les teves inquietuds, però quan escrius un llibre, què fas? Agafes tota la teva essència i et fiques en aquest claustre que abans explicaves, que després de tota la teva vida aborigen que tens amb tanta activitat, arribes a casa i també has escrit un llibre.
0: Sí, he escrit un llibre, no és una novel·la, és un llibre per ensenyar cinema, tot el que... Jo sempre he dit que he tingut a la vida moltíssima sort i com abans parlava dels músics d'Estopa, per exemple, doncs en el cine, o sigui, de tots aquests músics que jo estava parlant abans, són els que m'han ensenyat a mi. O sigui, he tingut la gran sort, d'aprendre també en el Jordi Armengol, que és el guitarrista de Lluís Jach, no sé, tots aquests he tingut la gran sort, i en el cine el mateix. Llavors, tinc un sentiment a dintre de compartir el que jo sé en els demés, i el meu llibre pues, es diu Cine des de Zero, i és pues, això, pues, un llibre que algú que no es pugui pagar la supercarrera que val un rinyó, pues, en el llibre pues, veu els meus truquets, la meva forma de veure el cine també, i aprendre pues, el que jo sé i que jo ho he après des de la meva pròpia essència, però també en aquests grans professionals. I jo he tingut aquesta sort i per mi pues, no sóc una persona de dir no, jo tinc els meus trucos i els vull per mi. No, a mi jo sempre dic que m'agradaria acabar la meva vida compaginant ser profe de cine i seguim fent pel·lis.
1: Però amb el jove que ets, no parlarem ara d'acabar la teva vida.
0: Bueno, vull dir, quan sigui ja bastant més gran, m'agradaria ser profe. És algo que sento dintre. Potser una altra persona diria, ja, profe, no seria mai. Pues, jo sí, crec que m'agradaria... No sé, igual que a mi em van ajudar, pues, ajudar també els demés.
1: T'agrada transmetre els seus coneixements.
0: Sí, i això que em deies de l'escriptura, jo al principi, quan era més jove, i escrivia, perquè has dit una cosa que quan escrius vas a lo més interior, no? Quan era més jove... Suposo que per això de començar i de voler mostrar tot el de superdirector que ets, tendia més a escriure històries difícils, un final super que doni 40 voltes, no sé què, no sé quan. I al final, quan ja vaig començar a estudiar la carrera i tot això, vaig descobrir que no, que és al revés. O sigui, tu has d'escriure des de les teves vivències, de lo que a tu te ressona, no? Perquè si jo tinc aquesta essència que tu dius, Pizarro, tan forta, per exemple, que la Güera també, però pues, per què no la utilitzo? I no, per què, per exemple, si el m'ho invento, si un personatge, en vez de dir Paqui, per dir algo, per què s'ha de dir Marie? Per exemple, doncs no, si estic Paqui, doncs per la meva vida coneixeré una Paqui, no una Marie Curie, saps? O sea, bueno, això són petites tonteries, però al final, per exemple, mira, a The Harrier hi ha una frase, una escena molt xula, que és una vivència de la meva mare, quan estava al poble, tots els que venien de la ciutat, d'això te parlo en els anys 60 o por ahí, no? Tota la gent que venia del poble li deia a la meva mare, buah, hem estat en Barcelona... Y por la noche está todo el cielo lleno de colores, ¿no? I clar, ella era petita, i quan va arribar aquí a Barcelona, doncs, que els avis ja van vindre aquí, doncs ella anava en el tren pensant, ara per la nit, el cel de Barcelona serà tot ple de colors, de llums i no sé què. I quan va arribar, doncs, es va donar compte que les llums aquestes que deia tothom del poble era simplement eren els semàfors, saps? Però clar, és una vivència que... Pues això, per exemple, ho fico a la peli, no? O sea, perquè en vez d'explicar això, no dic que pues quan fui a la Torre Eiffel, pues millor no he estat mai a la Torre Eiffel, no? I jo utilitzo molt pues això. Tot vivències, coses que m'han passat, potser les explico d'una altra manera o li canvio alguna cosa, però sí vaig a la meva essència, i quan vaig anar a la meva essència va ser quan el meu cine va despegar. I el que sí et dic és que això ja no canviaré mai. Totes les pel·lis que faré a la meva vida sempre tindran alguna cosa de mi. Potser tu no seràs capaç de desxifrar-ho, perquè els artistes també tenim aquests trucos, també, però jo quan veig les meves pel·lis, per exemple, Madrugades de Hielo, jo la veig i dic, aquesta és la meva història de fa, no sé, els últims 5 anys, per dir alguna cosa, no? Que no és la història ben bé, però els transfons de les coses sí. I per mi això és molt bonic, perquè per mi és molt més difícil inventar-me una història que parlar del que jo sento, encara que t'ho expliqui d'una altra manera, no? Igual que deixar ir, per exemple, pues jo no porto 20 anys sense parlar amb el meu pare, saps? Al revés, jo el meu pare l'estimo i ell a mi, i està completament... m'ha donat la seva vida per mi.
1: Veieu pel·lis junts.
0: Per això, i segueix, no? I jo sempre li he dit, per exemple, papa, necessito construir una grua pel cine, no sé què, i s'ha vingut amb mi al magatzem del meu avi allà a soldar, i no, o sigui, que... Però el que vull explicar sí que ho agafo des de les meves essències, encara que després canviï l'història, perquè el cine també necessita conflicte, i és el bo del cine és el conflicte. Si tot és fantàstic en una pel·li, pues anem malament. Per exemple, Titanic. La pel·li de Titanic tot va bé. Buah, hi ha història d'amor perfecta, i de cop, toma por saco. Un iceberg i el barco, i ja tot ha canviat. Pues això és el que necessita el cine. Així que, bueno.
1: Doncs farem una cosa. El teu perfil d'Instagram, que és Alex Agüera Films, doncs que es posin en contacte privat.
0: Tots els que vulguin veure, jo els passo un link que després no el copi ni que no estigui al Top Manta, eh? Però bueno, que el podran veure, i pues, per mi serà un plaer poder també xerrar, si volen saber això que diuen de que mai seràs profeta al teu poble, pues mira, abans t'he dit una cosa que guardéssim en el tinter, lo del Xavi.
1: Ai, Ribó, sí, ho tinc apuntat, aquí està.
0: I com m'acabes de fer la referència... Mira, jo anava a presentar la pel·lícula Madrugades de Hielo al setembre, no? I anàvem a fer una presentació a Madrid i una aquí a Barcelona. I el Xavi me va escriure la... Àlex, és que mira, que estem pensant aquí en el Cercle Artístic, que aquest any podríem... Com has tingut sobretot molts premis en Dejar Ir i tot això, que volem... és molt important, Espluga City, que va ser els estudis d'aquí dels Balcázar, que van fer moltes pel·lis d'Espagueti Western i tot això, pues, va dir el Xavi, per què no fem a les festes d'Esplugues un passe de la teva pel·li privat i d'alguna manera pues, diem al poble pues, que algú, un veí del poble segueix donant vida a la llegenda cinematogràfica d'Esplugues, no? I per mi pues, això va ser l'hòstia, o sea, per mi és superbonic això, perquè, bueno, o sea, que en el teu poble vulguin passar la teva peli i tot això, pues, per mi és un plaer. Així que, bueno, si a part de la peli, a l'Avens, que també he fet moltes coses a l'Avens, podem passar el curt de Dejar Ir, pues, un altre plaer, o sigui, multiplicat per dos.
1: Estic ara mateix per trucar al Xavi Ribó i parlar d'això amb ell.
0: Ah, pues venga.
1: Àlex Agüera Pizarro, ara et demanaré una darrera cosa. Avui que em diguis un record de la teva infantesa que tinguis d'Esplugues, i per tot el que m'has explicat serà una història senzilla, positiva i que ens agradarà.
0: Hòsties, Esplugues, és que jo a Esplugues he viscut, jo crec que una infància idíl·lica, no? Perquè, bueno, pues, anava a un col·le al Nazaret, pues, molt bo, diguéssim, i tenia uns companys que vivien mil i una històries i podria escriure una trilogia de pel·lícules en els meus amics, però un joc segurament et diria, o el carrer Montserrat, perquè per mi és de lo més bonic que tenim aquí a Esplugues.
1: Per tothom.
0: Després et podria dir el camp de futbol de l'Espluguenc, que jo allà pues, vaig...
1: El Salt del Pi.
0: El Salt del Pi, allà vaig pues, viure molt... Van guanyar 2 lligues en l'Espluguenc i, pues, bueno, va ser l'hòstia, no? Quan és petit, pues, tot el que crees en un grup de nens i tot això. I després, pues, te podria dir pues, el Robert Brilles, perquè és on anava a fer pintura, on el meu cap volava, no?, en tot això, en el que a mi m'agradava fer. I aquí seria aquest, seria el meu triangle de les Bermudes, una mica. I després, per separar una mica d'aquests triangles, les cases dels meus tiets, on anava pues, una tarda a fer música, una altra a fer... a veure cine o el que sigui, i de tot això és el que jo he fet. I d'aventures, no sé, d'aventures... És que no sé, jo és que he viscut una vida, no? Tampoc aventures, les mil i una. Algunes se poden explicar, algunes altres no se poden explicar, però... El que sí, jo sempre l'he dit, tant a tothom com a la Maribel, que és la regidora de la cultura d'Esplugues, jo sempre li he dit que Esplugues és un plató meravellós per rodar. O sigui, si jo pogués... faria totes les meves pel·lis aquí, perquè Esplugues és preciós i té aquesta essència poble que a mi m'agrada, encara que no sigui un poble. Així que, bueno, per mi Esplugues, estigui on sigui, Esplugues estarà al meu cor. O sigui, jo, això no semblarà mai a cap lloc que pugui estar mai.
1: Ara marxes cap a Madrid, també m'has dit que viatges per la zona de França. T'esperem quan vulguis i ens segueixes explicant més històries?
0: Sí, pues per això dels videoclips i tot això, pues viatjo molt. Ara me'n vaig a França, a una zona que es diu Clermont-Ferrand, no sé si ho he dit bé. Ne vaig a fer un videoclip a un artista i gravar-li el concert en directe, també a multicàmera. I després anirem a Madrid també a gravar un altre artista. Estic fent un documental de la vida de Juan Maya, que ara és el seu cumpleaños i farà una festa i vindran pues, tots pues, l'Estella Morente, l'Esquetama, pues, tots els que ella ha treballat, la Rosario, la Lolita, pues, tots aquests, i gravarem allà la festa una mica pues, l'inside, com es diu ara, i segurament me'n vaig amb ell, si tot va bé, a Argentina, a seguir gravant el documental. I, bueno, pues, i després pues, vaig venir aquí, me'n passo un mes aquí i em vaig a un altre puesto, o sigui que al final sempre acabo a Esplugues perquè com a casa no s'està en joc.
1: Doncs et seguirem per l'Instagram i quan tornis a l'Argentina, doncs això, esperem retrobar-nos amb tu, si et sembla.
0: Potser serà perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb Esplugues FM. La veritat és que ha estat un plaer, una sorpresa i una satisfacció haver-te conegut.
0: Pues el plaer ha estat meu i això, pues que em teniu quan vulgueu, a fer un truc i jo estaré encantat de vindre pues, a passar una estona, encara que no parlem del meu cine, parlem d'una altra cosa, de lo que sigui.
1: De la vida.
0: De la vida, això és el que el meu cine parla d'això, de la vida.
1: Gràcies, Àlex, pues una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos,
3: Soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Que ja estem al ben mig de la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues, tradició, cultura i identitat. Actualment, la Festa Major de Santa Magdalena és un gran aparador de la cultura popular espluguina. Els gegants, els capgrossos, els bastoners, els castellers, els diables, els balls propis i els cercaviles omplen els carrers del centre històric amb música, dansa i color. I ara us passem a dir les activitats que tenim per aquest cap de setmana. Dissabte 18, la processó del ferro. Els actes s'inicien al Casal de Cultura Robert Brillas a les 12 del migdia amb un concert vermut. A 2:15 de la tarda, el dinar de festa major, a càrrec de la Paca. A partir de les 8 del vespre, la concentració al mateix Casal de Cultura Robert Brillas per fer la processó del ferro. A 9:15 de la nit hi haurà el Pilar caminant pel carrer Montserrat. Aquesta sortida i aquesta processó va des del Casal de Cultura Robert Brillas, carrer Àngel Guimarà, carretera de Laureà Miró, Pont d'Esplugues, i pujarà cap al carrer Montserrat, i allà és on es faran el seu tram final, el Pilar caminant. Si no has viscut mai aquesta activitat, et recomanem que aquest any la puguis disfrutar. A partir de les 10 de la nit hi haurà el concert del House of Origin. A 10:45 de la nit, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, el sopar de festa major. I en acabar el sopar, el ball de festa major amb l'orquestra Allioli. Diumenge 19 de juliol, al Memorial. Les activitats s'inicien a les 8 del matí amb les matinades. La sortida es farà des del centre excursionista de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. A les 11 del matí es farà des de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues la sortida del seguici de diumenge, i anirem cap als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, on allà s'iniciarà la Diada Castellera en memòria.

A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona

0: al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues, esplugues.cat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys de història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
3: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i, bueno, en aquella aleshores, la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs, ens van curiosir, no?, i vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar alguna cosa així a Esplugues.
1: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
2: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi doncs representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs doncs està recollit que el gremi dels boters doncs representava la lluita entre el bé i el mal, l'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel, i això estava representat doncs amb el Lucifer i la diablesa, no?, amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no?, tal desastre, i al final els diables doncs tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus, i la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no?, que després, si vols, entrem més en detall, no?, del que és el ball parlat i les figures, no? Aquestes.
3: Bueno, la forma de com vam començar va ser així. O sigui, tampoc no hi ha més a explicar. Vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar-ho Esplugues amb tot el que això implicava. O sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf, i bueno, l'excepció de Cervera, no?, que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, doncs, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poder, i a dia d'avui, doncs...
2: Una idea també de que fos intergeneracional, no?
3: Sí, la forma de que volíem que tingués... la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica... que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores doncs, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
1: Actualment, quantes persones formeu per del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
2: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no?, el dia més important, el dia de la festa major, no?, potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més tots els pares, mares, és a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40, quanta gent ha passat per diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
1: Perquè aquí a Esplugues... On actueu, per dir-ho així d'una manera externa? Les vostres actuacions, quines són?
2: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu. O sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la carretillada. I després, per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu, doncs, participem del seguici de pregó, amb el toc d'inici, participem també de la cercavila infantil, els diables infantils, on aquí és on ells fan el seu vell parlat i els seus versots, sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs, al seguici de diumenge, de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer altres poblacions o altres festes.
1: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs, la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu: crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
3: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que encinguin la foguera.
1: Sí.
3: Sí que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és, molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
1: I amb una ciutat.
3: I amb una ciutat, exacte. I el fet d'envoltar la foguera a tots els diables doncs li dona bastanta espectacularitat. Ens agradaria donar-li més per una qüestió de pirotècnia, no? Que ens agradaria donar-li més intensitat de pirotècnia, però bueno, això al final és una qüestió de diners, no? I això ja no depèn de nosaltres, diguem-ho així.
1: Val.
2: I
1: de seguretat crec que, no? Estar en una ciutat de seguretat també, poder...
2: Sí, bueno, però això...
3: No, això... No?
2: Nosaltres ja ho tenim tot molt en compte.
1: I molt controlat, això.
3: Sí,
1: això
3: sí.
1: Doncs la meva ignorància ha fet que no sabia jo que poder hi havia en altres pobles que hi havia aquesta unió.
3: Potser
1: de
3: la forma que ho fem, no... Jo no, potser sí que és veritat que no en tinc constància, però sí que hi ha altres colles que sí que obren...
2: Però jo crec que
3: això, de la foguera d'aquesta manera.
2: Jo crec que això que has dit, no sé si la persona aquesta era d'Esplugues o no, però jo crec que és una bona senyal, perquè això vol dir que s'estan transmetent, no?, aquells elements identitaris propis de la nostra cultura popular, i que algú d'Esplugues digui: és la millor foguera del país, sense conèixer l'altre, no? Doncs diu molt de l'orgull aquest una mica esplugui. Exacte. I crec que això amb això ja estic content.
1: Expliqueu-nos els versots, en què consisteixen.
3: Bé, els versots són quartetes satíriques que parlen de l'actualitat, normalment és de política o de coses del poble, vale? És, com deia el Pau, es reciten el dia 22 de juliol, que és per Santa Magdalena, i estan dintre del marc del vell parlat. El vell parlat, diguéssim, que és la representació entre el bé i el mal, i dintre d'aquesta obra teatral s'introdueixen els versots, vale? Vindrien a ser com els 7 pecats capitals, hi ha colles que ho fan servir així, nosaltres no tenim els 7 pecats capitals, però els introduïm dintre d'aquest ball parlat, vale?
2: Sí, hi ha una part fixa, que és el ball parlat, que sempre és igual, una part que és cada any diferent, perquè són els versots, no? Això.
3: Exacte, sí, sí.
2: I després torna a haver el final, no?, com la cueta final de la representació, que torna a ser fixa, que és sempre igual.
3: Exacte, els versots entren entremig del ball parlat, diguem-ho així.
1: Aquesta...
3: Comença un diàleg entre Llucifer i Diablesa, l'Àngel, s'introdueixen els versots i finalment l'Àngel venç els diables perquè ho atura d'una manera tot el desgavell que estem fent, no?
1: Sense voler comparar, però podríem visualment una mica identificar-ho, aquesta crítica satírica, crítica política, amb el que són les xirigotes?
3: Sí, tranquil·lament. Les xirigotes, sí. bueno, són cantades, no? Però
2: són formes, bueno, de sàtira, no? Al,
3: sí,
2: final.
3: Al final, sí, són com Dames i Vells o com altres balls parlats que no només poden ser de diables, no? Els pastorets també fan algú... O sigui, pastorets no de, de Nadal, eh? Els pastorets, el ball de pastorets, que també fan aquest tipus de versots.
2: Sí, els ball de gitanes també.
3: O ball de gitanes també, sí, exacte.
1: I es permet, per tal, que el que es diu en aquests versots queda allà.
2: Exacte.
1: Eh?
3: Bueno, és la, és la gràcia de poder ser els dolents de la pel·lícula, que podem dir el que vulguem, no? És, de fet, per això es deixava fer, no? En el, abans, que abans hi havia molta més... bueno, era més difícil dir les coses tal com es volia, però el fet de ser diable i el ser mal, doncs tenies aquesta llibertat, no? I nosaltres, pues,
2: i el fet de dir un vers també, no? T'estàs cagant en tot, però ho estàs fent amb una quarteta rimada, no? A BBA, doncs queda molt bonic.
1: Si ho fas bonic, es pot permetre.
2: És una bona cagada, però bonica. I si ho fas a sobre amb elegància, doncs ja et guanyes el públic, i la persona que estàs criticant, doncs, també ho ha d'entendre. A nosaltres al principi ens va costar bastant, els primers anys, que la gent entengués que eren els versots, que entengués que podien ofendre i que t'havies de menjar amb patates.
1: I que si et pica, doncs ho sentim molt.
3: Exacte. Eh? Sí, sí, al principi va ser durillo, perquè va haver-hi molta crítica, no només per part de les institucions, sinó també per part d'entitats, per part de... que allò desvirtuava la festa, no? No, al contrari, o sigui, allò forma part de la festa. I a dia d'avui crec que són bastant esperats.
2: Hi ha pobles, per no dir la majoria, ho fan de cara al balcó de l'Ajuntament, amb tota la plana política allà present, aguantant, a més aguantant amb el sol segurament, perquè són les 12 del migdia, i els diables els hi reciten els versots i els hi parlen de tu a tu, en vers, això sí.
1: Heu tingut algun problema d'orillo amb aquests anys?
3: No.
1: No.
2: Bueno, alguna enganxada amb alguna persona en concret o amb alguna colla que potser s'ha enfadat una mica i després, doncs, s'ha entès o el temps ho ha acabat curant, jo
3: crec. A nivell sèrio, no. O sigui, a nivell legal, diguéssim, no. Com altres colles sí que n'han tingut, de problemes, bueno, problemes judicials per, pues, per persones o per part d'alguns polítics han tingut problemes. Aquí a Esplugues no n'hem tingut.
2: El tema, és que nosaltres, bueno, respondríem com a colla si algú tingués algun problema, però també s'ha de saber que els nostres versos són una mica diferents d'alguns altres pobles, que nosaltres fem... Ningú sap, cap diable sap què dirà el diable que sortirà a recitar el versot. No sap ni el tema, ni què dirà, ni com ho farà. Ho hem volgut mantenir així en secret, perquè a nosaltres també ens dona aquest, no, aquest joc i aquesta... Hòstia, aviam què passarà, no?, a la plaça, i aviam quin en dirà aquest. I de vegades, doncs, mira, hi ha diables que apreten la rosca una mica i, bueno, és el que hi ha, s'ha d'entendre.
1: Doncs va, anem a recordar dies gloriosos que us vinguin a la memòria d'algun any que recordeu que tots aquests versots han sigut apoteòsics. Alguna persona destacada fent versots que fos molt destra, molt habilitosa?
3: No sé,
2: mira, jo... El Joan Pastor,
3: jo,
2: per exemple,
3: no, Joan.
2: El Joan Pastor era sempre el que sortia primer, que trencar el gel en aquests moments costa, no? I ell deia, jo surto primer, i sempre els feia d'una manera, no? Més pausats, no? Amb un rerefons, amb... Bueno, te l'havies de llegir dues vegades de després per entendre'l, però sí, sí. I, no sé, hi ha borrades. Un any vam robar el Quim.
1: Sí, jo hi era.
2: Sí.
3: Exacte, sí, va ser una atrapallada, però...
1: Ho vam celebrar, vam aplaudir, ens va agradar molt que vingués el Quim als versots, però va haver-hi gent que es va enfadar perquè veu robar el Quim.
2: S'entén.
1: Sí.
2: No sé, una vegada quan l'Adri estava a Brussel·les va fer un versot des de Brussel·les. Ara fa, no sé, 3 anys o així, van els castellers, sense saber-ho, van pujar a l'escenari, van ir a rompre els versots i en van fer un ells, que se l'havien preparat, i la veritat és que va estar molt bé, no?
3: Sí, sí.
2: I van fotre canya a sac els diables i nosaltres no podíem dir res, perquè, oi que són secrets, no?
1: Clar, i són versots.
3: Exacte, sí, sí.
1: Per
3: això no vol dir que ara tothom pugui pujar.
1: Mira, versots per criticar-ho tot.
3: Exacte, sí.
2: Després versots molt, no sé, molt elegants, és que hem parlat de tot. Molt elegants, després versots molts contra l'alcaldessa s'han fet, contra el mossèn, ara no recordo. Però...
3: Sí, al final els versots poden ser tant de crítica com també de diversió, eh? Vull dir que al final a vegades no tenen un sentit de crítica.
2: Sí. I de vegades cadascú una mica té el seu registre, sí. No? El que sempre va buscar de fer riure, el que parla sempre de les entitats. Després hi ha algú que per exemple, fa uns versots formalment allò impecables i no? Hi ha un rerefons que t'hi cagues, que sembla més que un versó d'un poema, no? Però també hi té cabuda. No sé, hi ha estils.
4: Ja ho veieu, Espluguin, que està obert el nou mercat. Amb paradistes o sense, el Lidl ha triomfat. Després de 15 anys d'espera, de mercat provisional, els arriba als paradistes al seu judici final. La Pilar us ha condemnat per no tocar les arpes, ha trobat un aliat amb múltiples demandes. Posi'm la planta baixa, diuen aquests del Lidl. El mercat que vagi a dalt, que jo vull estar in the middle. Quina oportunitat, diuen alguns paradistes. Dalt està ben il·luminat i no parlem de les vistes. Però què dius, t'has tornat boig? Escales amunt i avall. I les iaies amb el carro, això serà un daltavall. Les opinions són diverses, el punt de vista varia. Però si anéssiu tots a una, otro gallo cantaria.
1: Doncs bé, hem recuperat aquests versots que hem trobat a YouTube. Són uns versots del 2022. A més de totes aquestes activitats que has dit, la carretillada, participació del Ferro, Festes Majors, Santa Magdalena i Sant Mateu, també organitzeu el Quinto, un cop l'any.
2: Sí, això va començar el 2009, em sembla, vam fer el primer 2009, Quinto, sí. Perquè volíem renovar els vestits de Diables i era una pasta, i no teníem calés i vam dir, hòstia, hem de fer alguna activitat. I vam descobrir aquell any, em sembla, o feia 3 o 4 anys, havíem descobert els quintos de la zona del Vallès, i vam dir, hòstia, això ho podríem portar a Esplugues també. Nosaltres anem rempinyant tradicions, ens anem apropiant de... Bueno, però ho vam fer amb el seu permís, eh? I de fet van venir ells a ensenyar-nos com es feia, la gent de Sant Quirze. I sí, el primer quinto va ser per treure diners i poder fer els vestits, comprar la tela i aquestes coses. Ens va bé perquè això... Fem festa, a més sempre és el mateix dia, el dia de Sant Esteve, que la gent ja ho espera, que ja estàs fart d'estar amb la família i surts i fas un gin tònic i unes partides i ja està, no sé.
3: El Ball de Diables el vam crear amb molta intenció i amb tots els detalls possibles per no trencar la forma d'un model històric, no? Quan ens vam crear, el Ball de Diables no tenia la figura de l'Àngel. Vale? I de fet dubtàvem que havies de tindre. Per què? Perquè no teníem un text de ball parlat o d'autosacramental històric ni tret de cap arxiu. Llavors, per això li vam voler ficar Colla de Diables i no Ball de Diables. Què vol dir? La diferència és que el Ball de Diables té el ball parlat o amb la seva representació de les seves figures, no? Que són el Llucifer, la Diablesa i l'Àngel i els Borrons, i la Colla pues, no ho tindria això, no? I no tindria aquest text de ball parlat on hi ha la representació entre el bé i el mal. I els primers anys doncs, va ser així, i per això vam posar-li Colla, pel respecte, simplement. Després vam introduir l'Àngel, perquè al final hi ha gent de mateixes colles centenàries ens van dir què estàvem fent. Si al final teníem Llucifer, teníem Diablesa, i pues, fiquem-hi l'Àngel i digueu pues, Ball de Diables. I va ser una mica així, per la prudència, però molt
2: des,
3: conscients.
2: Des del coneixement, sí, que pot semblar que sigui, ai, mira, es van equivocar, no? Quin error, no, i no, és al revés, no? És des del coneixement, no ho fem. Sí, això està bé.
1: Quants
2: després, el que deia l'Isaac, una mica de tots aquests elements, no, que inspiren o que defineixen un ball de diables, doncs, per exemple, la roba és una roba de sac, no? Però el nostre model és el penedesenc, llavors això vol dir que és pintada, no és cosida, no? I el model del priorat que sigui cosida. No? Doncs sí, això ho has de saber-ho, ho has d'haver estudiat, o ho has d'haver vist, no? Ho has d'haver descobert. Doncs després elements com, no sé, la Pamela, no? de la Diablesa, o els septrots, la massa, la massa que sigui en forma de bota, per exemple, això és molt típic, no? Era el gremi dels boters el que s'encarregava de fer aquest ball de diables. Doncs algunes, les masses històriques, moltes, no totes, però moltes tenen aquesta forma de bota. Els tabals que siguin de pell i de corda, o sigui, tabals de fusta, de pell, no? Que hi ha moltes colles de diables que surten amb tabals més d'una batucada tipus brasilera, no? Nosaltres hem optat per aquest element més tradicional, el fet d'anar amb espardenyes, amb mitjons, no? Tots aquests elements són els que...
3: Els que marquen la diferència.
2: Els que marquen si ets un ball de diables o no. I nosaltres, tot i no ser històrics, estem respectant tot el... Tenim una anècdota, per exemple. Vam anar a Vilafranca, que sí que és un dels llocs històrics de Vall de Diables. Ens van convidar en un lloc molt important i vam anar amb molt orgull. I a mitja cercavila se'ns acosta un... Però vosaltres de quin any sou? Nosaltres del 2003, no? I va dir, hòstia, doncs ho feu molt bé, no? Ara estàvem actuant al costat de colles centenàries. Això vol dir que... Allà ens vam posar contents, perquè això vol dir que, hòstia, que hem respectat els elements i que se'ns té en consideració, no? I això és una de les gràcies del nostre Vall de Diables.
1: Doncs molt bé, estic aprenent molt amb vosaltres. Per tant, us reconeixeu, no?, d'unes colles amb una altra, si respecten tota una sèrie de coses?
3: Sí, sí, clarament. Vull dir, jo crec que el Pau ha explicat totes les coses a seguir, diguéssim, per ser un Vall de Diables. N'hi ha més, segurament, i podríem entrar més en detall, però no cal, crec. Però sí, es poden diferenciar clarament. I són elements tan fàcils com només el calçat o la música, no? La percussió és algo bastant típic aquí a Barcelona, al Baix Llobregat, que hi hagin grups de batucades, acompanyen diables, en quan el que seria el model històric el que fa és són tocs militaritzats, diguéssim, una mica un toc militar i senzills, i evidentment amb tabals que siguin de pell, de fusta i de corda.
2: Sí, sí.
1: Tots els elements que heu parlat han de ser, primer has dit, naturals, respecteu els productes naturals, els mitjons suposo que han de ser de cotó, perquè, clar, treballar a sota del foc és molt perillós, els vestits són inífugs... Mm-hmm. Tenen algun tractament inífug?
2: Bueno, és la tela aquesta que costa molt de que es cremi.
3: Sí, és tela de
2: arpillera,
3: no? Prensada, diguéssim, que estava... No li deixen oxigen entremig, és molt cara, també, s'ha de dir. Mm. I és una forma de que no... Que al no haver-hi oxigen entremig dels cosits, diguéssim, no hi ha... No entra, no s'encén. Mm. És inífuga.
2: Ara jo que parlaves, preguntaves, no?, de si ens reconeixem, quins són, no?, quins som qui. Clar, aquí el tema, el que va passar, explico una mica, el de Barcelona. Clar, que només hi havia Valls de Diables a la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Val? Això és la zona geogràfica i històrica. A les altres zones de Catalunya no n'hi havia. Però Barcelona, la Mercè, no?, gran festa de, no?, de la capital, el que feia era llogar aquestes colles i llavors feia els correfocs. Llavors va ser a finals dels 70, ja amb democràcia, com si diguéssim, quan es va voler recuperar, no?, totes les tradicions i, no?, tot el boom aquest de això, finals dels 70, principis del 80. Doncs va ser Barcelona qui va convidar aquestes colles centenàries i van fer un correfoc. I normalment aquestes colles anaven pels seus pobles, però ningú, la gent s'ho mirava, ningú hi participava, perquè al final eren seguicis. Val? Tu no et ficaràs al mig del seguici de Santa Magdalena.
3: De fet, els diables el que fan és encapçalar seguici justament per això, per espantar la gent i deixar pas a...
2: Exacte. Llavors el que va passar a Barcelona va ser que la gent va començar a ficar-se al mig del foc, no passaré tot allò, no passareu, i a cremar-se, i hòstia, això va agradar també, no?, els diables, la interacció aquesta, i ara algú va veure, no?, i va dir, hòstia, aquí hem de fer un espectacle que, no?, que vagi d'això. I van ser els Comediants, no?, que van, l'any següent, al cap de dos anys, van fer l'espectacle que es deia Correfoc.
3: 81, 82, em sembla que és l'any, que arrel de la interacció entre el públic i els diables, doncs es va crear aquest espectacle de dimonis.

0: aquí és on neix el correfoc, però clar, llavors, què passa? Tota la gent que ha anat a veure la Mercè, la gent de comarques, no?, que va veure la Mercè, hòstia, jo això ho vull fer al meu poble. Però clar, jo vull fer el que acabo de veure, és a dir, uns diables fent, no?, passant pels carrers i la gent participant i tal. Llavors aquí, doncs, va ser ja la gran disbauxa de... que alguns van ficar Llucifer i Diablesa, però no Àngel, i sense versots, els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no, després uns amb batucada, els altres no, no? Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc, llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat. No? Nosaltres als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals, i hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I bueno, llavors, a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Però no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80... ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Boc de Viterna, vull dir que al final són colles, vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no, el nostre passat, simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no?, saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa. No?
2: Quan arriba la vostra colla infantil, perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs.
1: Exacte,
2: infantil,
1: sí.
2: Que ja no existeix?
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer, l'Ball de Diables Infantil. Sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i Toc de Foc, que era de la Bòbila, de Can Vidalet. I, bueno, el Ball de Diables Infantils neix... estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa matèria que va néixer el Ball de Diables d'adults, per fer alguna cosa diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no?, i una forma de fer, i el Ball de Diables Infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Se cremen més que nosaltres, de vegades.
2: Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys que...
0: Bueno, la pirotècnia és més fluixa, però van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí, sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no?, del foc, que al final va ser, l'excepció era amb els diables, no?, i els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no?, es va haver defensar com a tradició històrica, i es van haver moltes protestes també, recordo.
2: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana. Sí.
1: Que... No, bueno, la manifestació era... més gran va ser a Berga, just quan abans que sortís, o sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa,
2: sí,
1: i era una regulava el que serien els explosius, no? Però clar, això era més a nivell de castell de focs o mascletes o tipus d'espectacles molt més on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada, però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya.
2: Exacte.
1: No? Llavors això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest. I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: I la pirotècnia aquesta, no? Això diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona, i dius, no, però si vaig a sota, no?
1: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o el que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre la colla que han d'haver passat uns... Bueno, com un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I aleshores, doncs, cada correfoc que fem s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid, conforme doncs, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
0: I està designant uns responsables, no?, d'intervenció i sí. De cada correfoc, doncs ha d'haver alguna cara visible.
1: Clar, que... És una mica feixuc. Antigament era simplement passaves un part de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar,
2: ara hi ha un formulari a omplir.
1: Has de tindre un màster directe.
2: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
0: Com t'agrada?
2: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió? I jo vaig veure un dia la Guàrdia Civil aquí, no és el vostre cas, no teniu una revisió del material?
0: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora... viva, no estan, la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
1: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, amb un parell de colles, no, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot al quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema, però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
0: Bueno, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
1: Sí, han d'anar expressament.
0: O sigui, han de venir.
1: Han de vindre, sí, sí. Ells han de vindre a mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
0: Ells tenen permís d'armes, també.
1: Tenen permís d'armes, exacte. Bueno, aquí ja és alguna mica més sèrio. Però doncs, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria una altra cosa, un altre tema.
2: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
1: Sí, sí.
2: Aquí anava la meva malícia en quant a la pregunta.
1: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i, òbviament, d'acord sí. que havien de sortir, Val. Que era un...
2: Exacte, les entitats vau fer...
1: Una entitat de cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues, i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no?, per part del consistori. No?
0: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida. Sí. O sigui que si surt una, en algun lloc, és que estàs obligat a acceptar-la.
2: Mm. Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Mm. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important... Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part del Ball de Diables, anem a donar algunes adreces.
0: Tenim Twitter, no?
1: Tenim
0: em sembla.
1: Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram. Sí. I, de fet, ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament... Sí. Crec que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure. Sí. Això és molt important, també, per ensenyar Esplugues, no? I el seu teixit sí. associatiu i cultural, i el seu patrimoni. Però, bàsicament, això. Si es volen posar en contacte, des d'Instagram.
2: Us contracten per fer bolos?
0: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
2: Val.
0: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
1: La patilla.
0: Sí, com es diu sí. això, a fons perdut, no?
1: Sí, clar. Perdem ja una està. Sortida nosaltres, però també sí. portem una colla que, pues, igual el públic d'Esplugues pot veure que si no vas expressament a aquell lloc no vindrà, no ho podràs veure. Sí.
2: Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim? Ara mateix no us ve al cap.
0: No, bueno...
1: Es parla de la carretillada una mica? O...
0: Sí. Però...
2: És veritat, no hem parlat de la carretillada. Sí,
0: el sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però, bueno, altres pobles sí que ho han adoptat i nosaltres vam dir que si li donàvem un sentit i, no?, i ho fèiem bé, nosaltres ens agrada fer bé les coses, i si no, no les fem, no?, una mica... aquesta filosofia, i mira, la vam ficar després del ball parlat, simbolitzant una mica el càstig que fa la diablesa als diables perquè han perdut davant de l'arquesen Sant Miquel, no? El Sant Miquel ha guanyat el Lucifer i la diablesa s'enfada i vinga diables, tornem cap a l'infern, i allà doncs es lia la de Sant Quintín, no? I això representa la carretillada. Si no, nevero ben trobato, però és...
2: I la
0: feu
2: un cop l'any després dels versos de Santa Magdalena?
1: Sí, que la forma de donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del ball parlat, i com que el ball parlat només es fa per Santa Magdalena, el dia 22, pues, és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I, bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia, i s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
0: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una carretillada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no?, en un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no paren la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint, doncs, altres diables amb ceptrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
2: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
0: Algú sí, però no...
1: Tenim un rifenyo dels anys...
2: Un rifenyo,
1: la
2: cosa més estranya.
1: Però...
2: Els cargolins estan plens de rifenyos.
0: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. Ja. A Sant Just seria una colla de diables.
1: Sí, a Sant Just ja.
2: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
0: Tenen el drac, el rifenyo.
2: Sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo. Teniu ball de diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas ja fa molts anys? Hi ha alguna música de ball de diables?
0: Sí, nosaltres... El nostre ball de diables té 3 o 4 tocs. Així, tenim molts pocs tocs i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. I tenim el toc del ball parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquests ens apanyem. Llavors, sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia, i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim... O sigui, considerem que són ritmes. La nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues, però això ja és un altre...
2: ja no,
0: és una altra cosa.
2: Ja no és tan tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
0: Sí, marxa de l'estètica més, més tradicional.
2: I ara sí, ja, que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Vall de Diables. Moltes felicitats per aquests 25 anys.
0: 20.
2: Ai, 20 anys. Per aquests 20 anys.
0: Però bueno, d'aquí poc...
2: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del Vall de Diables.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs gràcies, una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
2: Que ja estem al ben mig de la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues, tradició, cultura i identitat. Actualment, la Festa Major de Santa Magdalena és un gran aparador de la cultura popular espluguina. Els gegants, els capgrossos, els bastoners, els castellers, els diables, els balls propis i els cercaviles omplen els carrers del centre històric amb música, dansa i color. I ara us passem a dir les activitats que tenim per aquest cap de setmana. Dissabte 18, la processó del ferro. Els actes s'inicien al Casal de Cultura Robert Brillas a les 12 del migdia amb un concert vermut. A 2:45 de la tarda, el dinar de festa major a càrrec de la Paca. A partir de les 8 del vespre, la concentració al mateix Casal de Cultura Robert Brillas per fer la processó del ferro. A 9:45 de la nit hi haurà el Pilar caminant pel carrer Montserrat. Aquesta sortida i aquesta processó va des del Casal de Cultura Robert Brillas, carrer Àngel Guimarà, carretera de Laureà Miró, Pont d'Esplugues i pujarà cap al carrer Montserrat i allà és on es faran el seu tram final, el Pilar caminant. Si no has viscut mai aquesta activitat, et recomanem que aquest any la puguis disfrutar. A partir de les 10 de la nit hi haurà el concert del House of Origin. a 2:15 de la nit a la plaça Pare Miquel d'Esplugues el sopar de Festa Major i en acabar el sopar el ball de Festa Major amb l'orquestra Allioli. Diumenge 19 de juliol, al Memorial. Les activitats s'inicien a les 8 del matí amb les matinades. La sortida es farà des del centre excursionista de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. A les 11 del matí es farà des de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues la sortida del seguici de diumenge. I anirem cap als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, on allà s'iniciarà la Diada Castellera en memòria d'en David Carreras. Per la tarda, l'activitat s'inicia a 7:45 del vespre als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Ball parlat i versos infantils dels 15 anys. A partir d'un 8:15 del vespre hi haurà la tabalada amb sortida des del mateix Casal de Cultura Robert Brilles. I a les 9 del vespre ens espera el correfoc infantil a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Tota aquesta informació la podrà seguir a través de l'agenda d'Esplugues FM o bé a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Són la una del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores, i això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica, però clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, tan diem, propi, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
2: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu. Va. En els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
2: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no?, i una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no?, però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no?, que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no?, de, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no?, de la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no?, enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
2: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
2: tertuliapatiblau.blogspot.
1: Exacte, .com.
2: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
2: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el TAST d'Esplugues, i el TAST ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia, no? No és que ens
1: I allò, a més es busca un pi...
2: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns.
2: Alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
2: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i encara en vi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Petit Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny. Però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Pati Blau?
2: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Pati Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
2: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
2: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
2: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural entre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat però agafem d'altres que no, és a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
2: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, bueno, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
2: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau, simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu, i si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook. Hi ha les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva, també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no. Aprendre la lletra?
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
2: Exacte.
1: Que teniu.
2: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones.
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar. Llavors, sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimerà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
1: vine,
2: i tant,
1: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
1: Doncs, fent cant. Gràcies.
2: Gràcies, Carla. A vosaltres.
0: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecte al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimerà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic

0: aquí d'Esplugues. I el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació. Doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
1: Ah, hola, bon dia, Isabel.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
1: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig a la Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
0: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la fira al carrer, la fira de l'art al carrer. Tu també estàs.
1: Sí, hago la fira el último domingo de cada mes.
0: ¿Y qué tipo de pinturas haces? ¿Qué cuadros haces?
1: Pues hago un paisaje, hago acrílico, caricaturas.
0: ¿Has estat a l'escola d'aquí del Puig Coca amb el Xavier? ¿Has fet el curs de...? Sí.
1: Sí.
0: ¿O vas a entrar directamente al cercle artístic?
1: No, empecé con el Xavier en el Puig Coca.
0: Sí.
1: Y después estuve unos años con él hasta que se jubiló.
0: Hasta que se jubiló el Xavi. Y ya no has continuado.
1: Y después seguí con la Patricia.
0: Ah, molt bé. D'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
1: Pues de petit. Ay, de pequeño.
0: De pequeño ya dibuixaves?
1: Sí.
0: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
1: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
0: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
1: Sí.
0: T'agrada la caricatura?
1: Sí, sí, me gusta bastante porque se me da bastante bien.
0: ¿Y qué gafas, models o fotografías? ¿Cómo fas?
1: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
0: Molt bé. I tu quan pintes, què sents? Perquè suposo que ho fas perquè sents una pau interior, et relaxa pintar, sí?
1: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
0: ¿Y también fas paisatges?
1: Sí.
0: ¿Y también buscas fotos per internet per fer els paisatges? ¿O surts tu a la natura i copies directament de la natura?
1: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosa. Vale. Más que nada copiar.
0: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
1: Sí, hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
0: Tu ens vas trucar a la ràdio.
1: Ah, eh? Sí, sí.
0: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
1: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la ràdio i tot.
0: Sí, la vam anunciar, sí.
1: Sí.
0: Ho vas escoltar?
1: Sí, me hizo mucha ilusión.
0: Clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a sí, la biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
1: Sí.
0: ¿Era la teva primera exposició que feies?
1: Pues, bueno, la verdad es que he hecho varias.
0: Ah, molt bé.
1: Y entonces, pues, pero anunciadas en la radio nunca, y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
0: ¿L'escoltes la ràdio?
1: Sí.
0: Sí, doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
1: sí, sí.
0: M'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
1: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
0: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estaré molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també han estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents, doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs, que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
1: Sí, la verdad que quería...
0: Dime.
1: Quería... decir que en la fira llevaré los cuadros de la exposición.
0: Molt bé.
1: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto muy cotizado ya, pero bueno.
0: Tens quadres nous des que vas fer... Bueno, clar, l'exposició va ser al febrer, però...
1: Sí.
0: Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
1: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdón.
0: ¿Estás una mica nerviós, poder?
1: No, ya estoy.
0: Ya estás bien, vale.
1: Y dibujar más cosas, paisajes, sí, y cosas que es.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos alguna més?
1: Bueno, siempre me ha gustado. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Pruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
0: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
1: sí. Ai,
0: com a
1: sí,
0: professor,
1: sí,
0: d'art.
1: Sí, sí. No.
0: Oi que sí?
1: Y bueno, muy bien, el dibujo siempre se me ha dado muy bien.
0: I amb la Patricia va bé també les classes?
1: Sí, la Patricia es muy amena y está pues por todo, lo hace bien.
0: ¿Tú convidarías a las personas que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
1: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
0: Totalment.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi. I bé, una forta abraçada.
1: Sí, sí, gràcies. Sí? Gràcies a tu.
0: Vale, bona tarda.

Avui, a l'espai d'entrevistes de Dones de la meva vila, no ens reservarem absolutament res a dir, perquè avui ho explicarem tot. El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'algunes persones. Quan la vida et dona una bona clatellada, una forta clatellada, una darrere l'altra, o sigui, quan la vida et dona la gran hòstia, no podem deixar d'amagar absolutament res. I en aquest programa d'avui no hi ha cap tipus de reserves.

0: i casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem amb la Olga Álvarez Laoz, espluguina, veïna d'Esplugues, i avui, Olga, parlarem amb tota sinceritat, com hem dit al principi a la presentació, però començarem. Tu vas néixer aquí a Esplugues, tens un pare i una mare que han sigut molt actius, la teva mare treballava a la farmàcia, val? I bé, ella va conèixer a molta gent, perquè no solament va treballar a la farmàcia d'Esplugues, també a Sant Just,
2: sí,
1: val?
2: Exacte.
1: La cinteta com
2: la cinteta de la farmàcia, sí.
1: I després també el teu pare, que ha sigut molts anys el president de l'Associació de Veïns del barri del centre, per tant tenim moltes històries que explicar, però a mi m'agradaria que comencessin doncs per la teva infància. Què recordes d'Esplugues, de com vivíem aquí fa anys?
2: A mi la infància a Esplugues, a veure, sempre ho dic que m'encantava perquè tot ho tenia a la vora de casa. Jo anava del col·le a casa soleta, perquè estava al costat a casa, vaig estudiar a l'escola Natzaret, i després les activitats extraescolars també. Llavors aquesta llibertat de no esperar que et vinguin a buscar, de poder anar tu i tornar, i les amistats a Esplugues, vull dir, m'ha fet molt lliure i m'agrada molt, perquè a més jo estimo moltíssim Esplugues.
1: I el fet de que tant el teu pare com la teva mare hagin tingut una vida activa dintre de la població, això també t'ha facilitat que la teva vida...
2: Clar.
1: I participació, que també en parlarem, a les entitats aquí d'Esplugues t'hagin motivat moltíssim.
2: Sí, perquè és que a més tothom em coneixia. Primer em coneixien com quan ja començava la frase, tu ets, dic, sí, jo sóc la filla de la Cinteta. I després, més endavant, ja, ets la filla de l'Álvarez, de l'Associació de Veïns, sí. O sigui, jo sempre he sigut la filla d'algú, però, i això no m'ha passat, al revés, m'ha agradat molt. Que recordin els meus, bueno, ma mare perquè ja no hi és, la recordin amb aquest carinyo i amb aquesta cosa, pues, és un orgull, i el pare també.
1: Jo tinc una anècdota amb la teva mare, que és que fa molts anys, quan jo era petita, ja tinc una edat, sóc més gran que la Olga, doncs a les entrades de les farmàcies hi havia unes bossetes que li deien els anissets.
2: Sí, amb boletes. Sí.
1: Les boletes de colors, sí, dels anissets. Sí. I doncs recordo que entraves a la farmàcia i t'agafaves la teva bosseta, que ja poder hi havia 5 o 6 anissets. Sí. Però va haver-hi un dia que va desaparèixer aquella... Era com un bol transparent, o sigui, un pot transparent que tu t'agafaves. Suposo que és que la gent abusava molt.
2: Yeah.
1: I, clar, jo arribo un dia a la farmàcia, em quedo amb la cara de... Oh, no, no tinc els meus anissets. Miro la meva mare en plan...
2: Demana'm els anissets.
1: I la teva mare va ser molt llesta, perquè era molt llesta, i em va donar, va treure de sota el mostrador, el pot dels anissets, i em va donar l'anisset i em va dir, no et preocupis que a partir d'ara sempre que entris, jo et donaré els teus anissets, els teus caramelets. És l'anècdota que tinc amb molt de carinyo amb la teva mare, que altres vegades també t'havia explicada.
2: Era molt maco, perquè quan tenia guàrdia, ma mare a la farmàcia, sobretot si era un dissabte o un diumenge, jo anava a la farmàcia, m'agradava anar, i jo li demanava, quan entri algú, jo li puc donar la bosseta d'anisset, i és el que em deixaven fer. Sí.
1: A més, la teva mare, clar, va treballar molts anys a diverses farmàcies, sobretot aquí a Esplugues, i va tenir algun episodi de que van entrar a robar mentre ella estava
2: a dintre. Sí, sí. Van entrar a robar perquè en aquella època els medicaments pues, eren com a droga, i van entrar uns nois i li van... I ma mare va actuar super tranquil·la, els hi va donar el que volien, perquè ella tenia por, perquè el meu pare estava per allà voltant, i dius, ara si entra el José Luis i veu tot això, igual s'enfronta i tal.
1: Estava més preocupada.
2: Per si venia el meu pare.
1: Per si arribava el teu pare i el teu germà es trobaven
2: allà... Amb tot el follon aquest.
1: Que no pas per ella mateixa.
2: No, exacte. I llavors els hi va donar el que li demanaven, que eren medicaments així una miqueta... bueno, que els anava bé per col·locar-se una mica.
1: Després seguirem parlant de la teva mare.
2: Vale.
1: El teu germà, el Santi.
2: Sí.
1: Arriba bueno, no aniré d'una manera inesperada, però el Santi ha necessitat moltes cures.
2: Sí, perquè bueno, el Santi va néixer bé, però al cap d'uns mesos li van agafar unes febres que li van afectar una miqueta a l'espai cognitiu. Té una discapacitat, però bueno, ell fa una vida normal. Ara actualment és la meva crossa, vull dir, perquè m'ajuda en tot a casa. El pare és gran i no em pot ajudar tant, però el Santi sempre està pendent de mi. Igual que jo, quan ell era petit, doncs estava també pendent d'ell.
1: Perquè en aquesta família, doncs tot dona un tomb. Mm. La Olga, que havia de ser el puntal i suport amb el Santi, la Cinteta, que era també el suport emocional
2: de tota la família,
1: ja no està. Mm. I la Olga, malauradament, doncs caus malalta.
2: Sí. El primer de tot, que és el que menys em canvia la vida, encara que sembla mentida, és que em descobreixen un tumor al pit. És tan gran que me l'han de treure al pit, però bueno, jo podia continuar fent la meva vida normal. Amb quimios, em va caure el cabell, però tot això en teoria, perquè jo ara veig que a vegades em passen coses o penso coses que veig que no he acabat de fer el dol del tot, però bueno, en aquells moments ma mare estava bé i va ser un gran suport per mi. M'acompanyava a les sessions de quimio, estava amb mi, bueno, i després a nivell personal, clar, com a dona, doncs bueno, t'han tret al pit, en aquell moment jo tenia un nòvio i bueno, decideix que el pit era prou important. Jo pensava que no, però que era prou important i bueno, també van marxar. Però bueno, això m'és igual perquè era un nòvio que em restava més que sumava. I això també, que ell marxés i tal, em va ajudar a apropar-me més als meus fills, que també han estat amb mi, amb la malaltia, han estat sempre al meu costat.
1: Olga,
2: perdoneu si m'emociono.
1: Sí, és que és molt normal, perquè no solament està el tema del càncer. Has anat superant molts entrebancs.
2: Bueno, jo penso que, perquè, clar, al cap d'un temps del càncer vaig tenir un episodi d'un ictus, que això sí que m'ha deixat marcada, i sí que emocionalment em toca més.
1: Tranquil·la.
2: Tinc una hemiplegia al costat esquerre, llavors vaig en cadira de rodes, el esquerre no el puc moure i la cama em costa molt. Amb la crossa faig distàncies curtetes i ara tinc una cadira elèctrica que això sí, em mou per tot Esplugues. Si em veieu, saludeu-me, i si no us saludo jo és que vaig molt de pressa i no us veig. Però no, molt bé. I continuo fent activitat.
1: Moltes. Ara anirem aquí.
2: Vale.
1: Perquè l'Olga sempre ha fet moltes activitats. Sí. Jo et vaig conèixer. No sabia que eres la filla del José Luis.
2: Sí.
1: I un dia em diuen, la filla del José Luis és una gran rapsoda, fa unes recitacions de poemes impressionants. I jo vaig anar a un lloc, no recordo on, a veure expressament qui era la filla del José Luis, sí, que m'havien dit que recitava també. I tu no has deixat de recitar perquè formes part de l'endoll d'aquí de l'Avenç.
2: Sí, sempre. No he deixat de recitar, ara no he deixat de fer teatre, encara que ara és un teatre més adaptat per mi, perquè clar, no em puc, o sigui, puc pujar amb ajuda a l'escenari, però no em puc moure per fer una obra, però per recitar i parlar sí.
1: I amb aquest grup de l'Andoll has tingut un suport increïble.
2: Molt, ha sigut com la meva teràpia. Jo sempre ho deia, perquè a vegades fa mandra, a l'hivern sortir a fer un assaig, però bueno, per mi ha sigut la meva teràpia.
1: Total, perquè has de memoritzar textos, tot i que et permeten que tinguis el teu llibret i que puguis anar llegint,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però això...
2: Jo he disfrutat moltíssim amb el teatre, molt, tota la vida.
1: T'ha continuat donant vida.
2: Sí. Era la meva vàlvula d'escape, quan estava a casa, quan, bueno, també em vaig separar. Va ser una separació una miqueta així difícil. Ara ens portem millor, però al principi va ser difícil. I bueno, al sortir a fer teatre, això em va donar la vida. em va donar la vida.
1: No ho has tingut gens fàcil? Amb tots els àmbits, amb l'àmbit doncs, de parelles...
2: Jo crec que no.
1: Les pèrdues però de la mama...
2: No és que no hagi tingut... Bueno, una dona també molt important en la meva vida va ser la meva àvia, la mama de la meva mare, que com ma mare treballava a la farmàcia, la que ens cuidava era la iaia custòdia que vivia amb nosaltres. I aquesta sí que va ser una dona espectacular. Ma mare també, però la iaia custòdia i jo... estava molt connectada.
1: A més...
2: I no, és que no vull que això sembli que jo, perquè després de tot això que m'he posat, que m'ha passat, clar, jo he estat a sales de quimio amb panorames molt pitjor que el meu. Per l'ictus vaig estar ingressada també a la Goodman. És brutal el que fan a la Goodman, però hi ha realitats de gent jove, de gent que no ha viscut el que jo ja he viscut, que són brutals, brutals, que això et fa posar els peus a terra, encara a mi que això ara dels peus a terra és una mica irònic, però et fa viure que la teva realitat, tot i que ha estat a voltes, a vegades una mica crua, però no ha sigut la pitjor que em puc trobar per ahí, perquè he vist moltes realitats i no
1: pitjors.
2: Vull... Sí, pitjors.
1: I això també t'ha fet poder d'agafar coratge i dir, jo he de seguir endavant perquè hi ha gent pitjor que
2: clar,
1: jo.
2: Clar.
1: Això em passa a mi, eh?
2: I
1: amb
2: també,
1: les poques coses
2: clar,
1: que tinc.
2: No, cadascú té el seu. I ni una cosa és més menys que una altra. Vull dir, cadascú té el seu, cadascú suporta les coses com pot. Jo sempre, en un centre on vaig estar ingressada, diu, mai te preguntes el per què a mi? Dic, no, és una pregunta que al revés, dic, i per què no? Dic, jo no tinc una pantalla que diguis, a mi no m'ha de passar això, això li passa als altres, no? A mi també em pot passar, i de fet m'ha passat, un càncer i un ictus. I bueno, encara que a vegades la ment és molt traicionera i a vegades penso, Olga, alguna cosa dolenta has fet perquè et vingui tot això, i tinc una amiga que em diu, no pensis això perquè això no és veritat. Vull dir, a la gent no li passen coses per ser bons o dolents, la gent li passen coses perquè la vida ens porta aquí. Ja, a lo millor pues, també jo tinc responsabilitat, poder no m'he cuidat prou, no sé.
1: Abans eres fumadora.
2: Sí.
1: Però això no té res a veure, perquè jo conec gent no fumadora que també té malalties, eh?
2: Sí,
1: no ens
2: sí.
1: hem de culpabilitzar pel que no hem
2: no,
1: fet.
2: Exacte.
1: O el que hem fet malament.
2: Sí, sí. Però bueno, a vegades la ment et porta en aquestes finestres.
1: És normal.
2: Que tu no voldries pensar-hi, però si ara tinc temps per alguna cosa és per pensar. Perquè, bueno, tot i que estic amb, també estic amb una associació d'Esplugues Sense Barrera,
1: sí.
2: que és una associació de gent amb discapacitat tant física com psíquica, també allà he après una barbaritat, perquè, bueno, lo físic, però també estar al costat, perquè a mi cognitivament no m'ha afectat l'ictus, però hi ha gent que sí, i estar al costat d'aquesta gent també ensenya moltíssim.
1: Perquè tenim l'exemple del que és ara el president, el Bernat Guerra,
2: sí.
1: que també jo el coneixia de fa anys,
2: sí.
1: i també va ser un sotrac per mi de dir, perdona, el Bernardo en cadira de rodes?
2: Sí.
1: O sigui que hi ha gent que us heu trobat a la vida amb
2: sí.
1: aquest sotrac.
2: Sí,
1: increïble.
2: I aprens molt. Sí, jo una vegada vaig fer un escrit al centre on estava la Creu Roja d'Hospitalet quan vaig marxar, i els hi vaig dir, dic, jo crec que de tot he après moltíssim. Jo crec que primer amb lo del pit, amb la mastectomia, crec que no vaig aprendre del tot coses, i amb l'ictus he acabat d'aprendre moltes coses. Les dues malalties a mi m'han ensenyat molt, i si no t'ho prens així és quan causen el pou. Jo he après moltíssim, moltíssim.
1: Doncs m'agradaria que m'expliquessis tot aquest esforç que has fet, perquè jo us he de dir, quan jo veig a l'Olga m'avergonyeixo de mi mateixa. Per què? Perquè ets una dona que amb tot el que has passat, el que tu estàs lluitant, I a mi m'agradaria transmetre aquest valor que tu tens de lluita, perquè si algú ens està escoltant que ho estigui passant malament, que estigui passant per un problema similar o no al teu, o simplement que hagi de superar entrebancs i barreres, vull que m'expliquis la teva experiència i el treball que tu has fet per poder superar tot això.
2: El treball a vegades és una, aquest que es fa és una mica enganyós. Vull dir, jo em forço a estar bé, a estar contenta, tot i que jo vinc ara constantment amb dolor. No inaguantable, però tinc dolor. I a vegades dic que et va en contra perquè jo em forço a estar bé i tal, però la Olga no sempre està bé. Però bueno, perquè no pateixi fulanito, perquè no pateixi el papa, perquè no pateixi el Santi, perquè no pateixin els amics. Faig un esforç i els fills.
1: Però quan arribes a casa a la nit?
2: M'enràbio, perquè he d'assumir també que hi ha moments en què puc estar enfadada, fer pataleta i de dir, collons, per què? Però bueno, però quan surto al carrer, que això sí que ho vaig aprendre de ma mare, perquè ma mare patia de migranyes i jo sabia que tenia la migranya quan més arreglada es posava, perquè em deia, si surto al carrer encara que tinc migranya m'he d'arreglar i posar ben guapa, no m'ho ha de notar ningú. I això sí que és una mica escola de la Cinteta, que m'ensenyava això de que si surto al carrer tothom té les seves penes, ni sóc la que més coses li han passat, i bueno, l'actitud val molt.
1: Perquè la Cinteta tampoc va tenir una infància, diguem-ne, no diré feliç, perquè sí que va ser feliç.
2: Moltíssim.
1: Però va perdre el seu pare amb molt petita.
2: Amb 8 anys, sí.
1: I de manera sobtada.
2: Sí, es va clavar un clau al meu avi i li va tenir un... ja ho diré,
1: una infecció del tètanos.
2: Un tètanos, sí. I va morir d'això. I llavors ma mare amb 8 anyets es va quedar sense pare en aquella època de que eren a l'any... Ma mare tenia 8 anys, va néixer al 40, doncs en el 48.
1: I la gent que ens escolti, de la generació de la teva mare, hi ha gent que ha patit molt.
2: Molt, molt.
1: Han tingut moltes pèrdues.
2: El que passa que ma mare sempre una frase d'ella era, no tinc cap trauma. Va fer la comunió vestida de negre, perquè clar, s'acabava de morir el pare i la feien i a les 7 del matí. I ella m'ho explicava, em deia, però a mi no m'ha quedat cap trauma. Va ser el que tocava, en aquell moment va ser així i ja està.
1: I tu estàs seguint les ensenyances de la teva mare?
2: Una miqueta sí, li he de fer honor amb això, perquè inclús com ella treballava a la farmàcia, jo li deia, mama, és que les altres nenes les mimen més, perquè ma mare em deia, jo li deia, és que no em trobo bé. Diu, tu vas a escola, si et trobes pitjor ja et tornaran cap a casa, però tu vas. I jo li deia, una miqueta de mimos, deia, no, com clar, a casa havia un calaix on hi havia medicaments per tot i ella sabia...
1: Clar.
2: Per això, però bueno, era una dona forta i que em va ensenyar molt.
1: Adam, abans hem parlat una mica del grup de l'Endoll.
2: Sí.
1: Però les amistats, totes les amistats que t'han fet suport, que m'agradaria, i perdona Olga,
2: sí,
1: el Jaume Leyes. Una altra pèrdua que has tingut,
2: sí.
1: Si has de plorar, plora. Però clar, és que resulta que l'Olga, a part de tot el que ha hagut de passar a nivell personal, les malalties, aleshores resulta que una de les persones que li feia suport, que l'acompanyava al metge, bueno, que l'acompanyava a teràpies, es posa també...
2: Bueno.
1: Diguem-ne que li agradava menjar bé,
2: sí,
1: eh? Bueno, i era
2: no es cuidava gaire
1: però es va morir dormint,
2: sí,
1: eh?
2: Va anar a dormir i ja no es va aixecar.
1: Exacte.
2: I jo no podia obrir la boca davant d'ell perquè deia, hi ha un guant per moure els dits i no sé què. El dia següent ja m'havia comprat el guant, era o clauers, bueno, però no a mi, a tot el grup,
1: sí.
2: Perquè una altra persona que m'ha fet molt suport a nivell d'amistat és la Marta Alarcón, el Cisco també, però la Marta Alarcón és com la meva mà dreta.
1: Tens un grup que són els teus germans protectors.
2: És quan et dones compte del valor de l'amistat, perquè la família també no m'ha deixat de costat a nivell de la meva cosina Sònia, el meu tio, tot això han estat al costat, però bueno, no és que toqui, però bueno, som família. Però els amics no tenen el perquè. I a vegades els dic, no vull ser una càrrega. I ells em diuen, no ets cap càrrega. Ets... Diu, si m'hagués passat a mi, no... Ara la Isabel m'està donant un bocador perquè això ja és... Clar, em diuen...
1: Tu hauries fet el mateix. La gent et diu,
2: exacte,
1: oi que tu hauries fet el mateix,
2: sí,
1: per mi?
2: Sí, però quan ho fan per tu... costa admetre-ho de dir, ostres, no seré una càrrega, no seré, encara que ells em diuen que no, ja es dic. Bueno, i en aquest cas tu també m'ajudes, la Isabel m'estima molt.
1: Més que ajudar-te...
2: Em dona molt de carinyo.
1: Estimar-te sí, però sí. Més que ajudar-te és allò de dir-te moltes vegades si necessites alguna cosa, si t'he d'acompanyar,
2: sí,
1: la Goodman.
2: Sí.
1: Escoltar-te, si algun dia t'he trobat... amb un racó ja, plorant, o sigui, d'esquenes mitja amagada, sí, i dius, què falla l'Olga? I vas cap allà i és que està plorant i s'està mitja amagant perquè ningú la vegi, perquè també passes els teus moments,
2: sí,
1: dolents.
2: Exacte.
1: Però jo vull reiterar amb aquesta força que veig que tens, que molta gent ja hauria claudicat.
2: No queda una altra, és que no em queda una altra. Tinc 58 anys i no sé... Jo no crec que m'agafi ja res més perquè he tenido lo gordo ho he tingut, càncer i ictus. Llavors, si no m'agafa res més, toco fusta, que aquí hi ha una taula de fusta, pues llavors encara em poden quedar anys per viure. Llavors és una elecció, vull dir, els vull viure una mica feliç o els vull viure enfonsada? Pues no, evidentment que algun dia estarem, i és el que he d'aprendre a gestionar, perquè jo els dies que no estic bé no els entenc, em costa molt gestionar-los i llavors els necessito també, però bueno, però és una manera de dir, vale, estic bé un dia, però estic malament un dia, però el dia següent jo m'he d'aixecar, he de fer coses, he de... perquè és el que em dona la vida. I els amics, ja et dic, els trobes en aquests moments. Igual, bueno, els meus fills també, la Paula, el Guillem, la Carlota, que és la parella del Guillem, m'han donat molt de suport, moltíssim. I encara, inclús a vegades crec, i des d'aquí també...
1: Tranquil·la, que...
2: Si em permets...
1: Sí... Tranquil·la.
2: Voldria demanar-li perdó als meus fills, perquè a vegades no han tingut la mare que es mereixen, o almenys és el que jo sento.
1: Però és el que parlàvem abans, que no hem de mirar allò que no hem fet o el que estem fent, no ens hem de sentir culpables. No has de demanar perdó, segur que ells...
2: I ja no només, ja que tinc un micròfon davant, sí, que a vegades els meus amics em diuen, el pitjor que podeu fer és deixar-li un micròfon a la Olga, perquè no paro de xerrar. Pues ja aprofitant això, demano perdó a tothom que jo li hagi pogut ofendre. I perquè és molt maco demanar perdó. No ens ha de costar tant demanar perdó. Hem de ser agraïts quan ens ajuden, quan hem fallat, demanar perdó. I jo, pues, demano, aprofitant aquests micròfons, a tothom que em pugui sentir, si alguna vegada els he fallat, demano disculpes.
1: Doncs com que abans d'iniciar l'entrevista, sí, li he demanat a la Olga que em digués una cançó,
2: sí,
1: em diu, mira, hi ha una cançó que m'uneix molt amb la meva filla, i ara que hem parlat de les criances, dels fills,
2: sí,
1: doncs posarem aquesta cançó de Lax and Bustos, T'estimo molt.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt potent, molt potent com tu, Olga, perquè tu ets una persona molt potent. Ara et trobes amb aquesta situació, amb aquestes limitacions físiques, però tot i això, i ara en parlarem, de que la Olga no ha deixat en cap moment les seves responsabilitats tant amb la secció de teatre com amb la junta de l'Avent Centre Cultural. Hem fet aquesta pausa musical, però ara jo em tancaré el meu micròfon perquè vull que escolteu la veu de la Olga recitant. Ja dic que jo alguna de les vegades que l'he escoltada, jo recordo fa 3 anys també en el poema de Nadal, que se'm van posar els pèls de punta de la força que té. Ella ja estava malalta fa 3 anys i encara impressionava més com veure que aquella dona per mi estava superant la interpretació de les altres companyes que estaven a dalt de l'escenari. Però vinga, va, et dono pas a tu, Olga.
2: Ara un momentet.
0: Ho està buscant.
2: Llegiré un poema del Martí Pol. Vale, és un que es diu, és del Miquel Martí Pol, que es diu A plenitud. I si de sobte algú tanca la porta i tot és tristor i hostil, què podem fer si no esperar en silenci que la vida reprengui el curs de sempre, poderosa, i ens alliberi d'aquells fosc domini? En l'amor, on aprenem de viure, bevent el licor fort a globs lentíssims, sentint, ens incendia les entranyes mentre es revela tota la bellesa d'aquell restar contra tots els designis.
0: Hem de dir, Olga, que va arribar un moment que vas haver d'aprendre com a respirar i a parlar, també.
2: Sí, perquè com em van intubar, pues, ara controlar la respiració.
0: Clar.
2: Jo em dono compte, o sigui, a mi m'agrada molt recitar, però a vegades ara he perdut una miqueta aquella potència a poder.
0: Alguna cosa més que t'hagis preparat per avui?
2: A veure, sí. Envellir dignament deu s'integrar-se discretament en un espai tan sòlid com la pròpia pell, sense altre guany que els anys viscuts i alguna sorprenent presència que el temps astutament tan aviat dibuixa com esborra de la memòria. I això, tal vegada, si el fat es mostra benevolent, l'encant d'estimar tendrament, calladament, sense esperar ni resposta, com qui canta per si mateix, amb veu molt baixa.
0: I hi ha una altra part que a l'Avent Centre Cultural, doncs mira, la gent no s'ho pot imaginar, però quan estàs a la junta directiva d'una entitat ja és difícil, però imagineu-vos tota l'activitat que es crea des de l'Avent Centre Cultural. I què ha passat? Doncs que amb aquests anys que l'Olga ha estat malalta, ha hagut d'assumir responsabilitats que no li pertocaven, com per exemple quan et van demanar que fossis la tresorera.
2: Sí, va ser una cosa de que, o sigui, el càrrec va quedar buit. Evidentment, jo sóc dona més de lletres que de números, i llavors, bueno, per cobrir l'expedient vaig dir que sí, encara que després, bueno, va ser una miqueta de sabador.
0: Sí, perquè també va haver-hi gent que no entenia com és que tu havies acceptat el càrrec, sapiguent que en aquells moments no estaven en la millor forma.
2: Ja.
0: Val? Però,
2: ho vaig acceptar per
0: responsabilitat,
2: exacte.
0: Sí? Està claríssim, no?
2: Sí.
0: Val.
2: Va ser per això.
0: I les lluites d'aquí de l'Avent també t'ha donat força, eh? Perquè jo t'he vist donar respostes a dir, ostres, l'Olga, eh? Tot. O sigui,
2: ja.
0: Has estat malalta, però en cap moment has deixat que tampoc ningú et trepitgi.
2: No, perquè el que no vull que es creï és, ai, això no li direm a l'Olga, pobreta. No, a mi digue'm el que sigui i no em tractis com una discapacitada. O sigui, jo tinc un carnet on posa el grau de discapacitat, però t'asseguro que penso, valoro i entenc moltes coses. Vull dir que el que passa que a vegades, doncs bueno, no m'agrada que se'm tracti d'aquesta manera benevolent simplement perquè tinc una discapacitat. el que tampoc vull... I saps el que m'ha passat ara, també? Que em descaro més. Perquè no sé... A veure...
0: Posa, espera, t'ajudo a posar-te els cascos, ja està? Ja sí, t'has posat bé?
2: Sí. Sí. Em descaro més, vull dir, ara no tinc tant admirament per... Si l'he de dir a una persona... Primer perquè ara sóc més conscient de les traves que tenen les persones amb discapacitat, amb nivell de mobilitat. I això que Esplugues està bastant bé. Però ara no em callo les coses. Si he de dir a algú aparta't 15 vegades, doncs aparta't 15 vegades i a la quinzena li diré cagant-me en la mare que el va parir. Sí. Vull dir, em descaro més. Si he de saludar, saludo. Si he de preguntar qui ets, que no me'n recordo de tu. Vull dir, coses que potser abans em feia vergonya, ara no em fa vergonya.
0: Déu-n'hi-do, però sempre has tingut caràcter, eh?
2: Sempre, sí, això sí.
0: I potència.
2: Sí, amb la veu, sobretot, sí. Projectava molt.
0: Projectaves molt. Sí. Que no és cridar, eh? Projectar.
2: Projectar no, no, és, no cridar. És cridar. No.
0: Abans has parlat de l'associació Barreres, sense sí. Barreres Esplugues.
2: Sí.
0: T'estàs implicant també amb aquesta entitat?
2: Estic a la Junta.
0: Que jo ho sabia, ho sabia.
2: Estic a la Junta com a vocal, però estic a la Junta.
0: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, sí.
0: O sigui sí. Que no, no ho sabia, eh? Però...
2: Però tu quan, ho podies olorar.
0: Sí, quan has dit Esplugues sense barreres, el primer que ha vingut al cap. Estic segura que l'Olga s'ha implicat amb l'entitat.
2: Segur.
0: Segur que sí. Quines barreres, a part de les psicològiques, per dir-ho d'alguna manera, però no estic parlant de tu, de les barreres externes,
2: sí.
0: El fet que li puguis fer pena a la gent o que et vulguin tractar d'una altra manera, més complaent, com allò que diem, no és que em tracta com si fos tonta, sí. Però després hi ha les barreres físiques realment, les arquitectòniques. Quines sí. T'has trobat tu? Perquè, per exemple, la teva escala està adaptada?
2: No, la meva escala té una rampa que no serveix ni pels carritos de la compra. I llavors ara doncs ja estem, hem fet reunió amb els veïns, l'hem de modificar, que és una cosa que es modifica, que no serà per, bueno, no serà per mi. La podrà gaudir tot el bloc de veïns, però s'ha de modificar.
0: Perquè ara has vingut a viure aquí, a casa del pare.
2: Sí, perquè clar, jo porto per caminar una mica, o sigui, perquè jo, per exemple, per casa vaig caminant amb la crossa, però no necessito la cadira. Llavors... per entrar, quan m'aixeco, de totes maneres, si pugué caminar, m'he de posar una pròtesi a la cama. I aquesta pròtesi, que necessito ajuda per posar-la, no me la puc posar sola. Llavors, clar, a casa meva els fills marxen a treballar molt d'hora i jo necessito això constantment per caminar. Llavors, a casa el Santi, per això el meu germà, que abans hem dit que jo ara ell s'ha convertit en la meva crossa, pues és el que m'ajuda a posar-me-la, m'ajuda si alguna peça de roba no puc posar-me-la bé. Llavors, clar, més còmode. Això no vol dir que algun dia o cap de setmana pugui anar a casa meva amb els meus fills, que ja estan més alliberats de treball. Però el que és el dia a dia ho tinc més còmode aquí.
0: Realment, el Santi és una crossa i està molt pendent constantment.
2: És una passada.
0: Està molt vull pendent de tu.
2: Encara, a part de tenir la discapacitat, és el millor germà que podia haver tingut mai. El millor, el millor.
0: Té molta sensibilitat.
2: Molta, molta.
0: Sempre ha sigut així de sensible, el Santi?
2: Sí, sí, sempre ha sigut així. Molt sensible. I també amb ell, el que sí que a vegades no ho tenim en compte. Jo li dic al meu pare... El Santi estava molt unit a ma mare, ja sigui per la seva discapacitat, per lo que sigui, ma mare li feia molt de recolz. I ara el Santi, poder, de tot, és el que més la troba a faltar. Sí, era per ell, era un puntal. Sí.
0: Al principi han dit que per la singularitat de la família, doncs que... poder tothom ens pensàvem que la que tiraries del remolc de família hauries de ser tu.
2: Sí.
0: I clar, això dona un tom increïble, que és el que la vida ens depara, no? Perquè el sentit sí. Segur que també ho passa malament.
2: Molt, molt.
0: Per
2: sí.
0: Tu.
2: Sí.
0: Pel que deies abans, que volies demanar perdó, però...
2: Sí.
0: Però quan ens ve una malaltia d'aquestes, com la que has patit tu, el càncer, i després... tens delictus, doncs això no és culpa teva, no, jo?
2: Mm. Bueno.
0: Això és que la vida és molt injusta.
2: Mira, ara he trobat un text
0: sí?
2: Que el vaig recitar l'altre dia amb una cosa que vam fer per la dona del 8 de març.
0: Sí.
2: I que és una mica la meva història, la resumeix molt bé.
0: Val.
2: Quan tingui un moment, si vols.
0: Ara, sí? Ja està, ara mateix, sí. Vinga, som-hi.
2: He escrit no sé quantes vegades aquest text. O massa llarg o massa curt. Anem per feina. Soc la Olga, dona, sense un pit, però dona. No tinc un cos normatiu ni atractiu, però tinc un cos que explica històries. Històries dolentes i també històries boniques. Vaig tenir càncer de mama i aquest se'm va endur un pit i un nòvio. Un nòvio que no sabia com deixar-lo i el càncer em va ajudar. Fora pit i fora nòvio. Quina tranquil·litat. Durant tota l'etapa de tractaments oncològics, que encara arrossego, vaig aprendre molt. I per qui no ho havia notat, tinc una discapacitat física. Va venir l'ictus i se'm va emportar al costat esquerre. Continuo sent dona, però una mica més invisible encara. I amb l'ictus vaig tornar a aprendre moltíssim. Soc una esponja. Vaig aprendre a estimar-me, tal qual. Les meves prioritats van canviar. Vaig aprendre a caminar de nou. De cop, un exèrcit de dones em van donar escalf. Algun home també, però elles eren moltes més. La Paula, la Marta, la Laia, la Carlota, la Carla, la Núria, la Sònia, la Carmen i algunes més que potser em deixo. Elles m'han fet sentir estimada. També alguns d'ells, el Santi, el Cisco, el Papa, el Guillem, l'Ivan, el Josep, gràcies al seu amor. Tinc més força i gràcies a aquesta força ara lluito i reclamo espais. La vida m'ha regalat temps per aprendre. Encara, espera, m'ha regalat temps per aprendre i per gaudir. Disfruto amb tot, faig de tot. Encara a voltes em costa reconèixer-me quan em miro al mirall. Aquella Olga davant es va desdibuixant, però en surt una altra que també m'agrada. Es va morir la mare, la Cinteta, i gràcies a ella tinc la fortalesa aquesta. Em va criar l'àvia, la custòdia, i penso que les dues estaran orgulloses de mi. No sóc ni vull ser exemple de res. Aquest paper m'ha tocat sense fer cap càsting, però crec que l'estic defensant bé. Jo, que sempre m'invento els diàlegs a les obres i porto boig a tothom, ara m'he guanyat el dret a inventar-me i reinventar-me. Ara ha arribat el moment d'agrair. Gràcies per ser i per néixer dona, per les experiències viscudes i per estar viva. Gràcies perquè tinc encara molt per aprendre. I gràcies perquè sóc ja més visible. Sóc feliç i dono i rebo molt d'amor. La meva discapacitat em permet ser aquí amb vosaltres i remoure consciències. Si jo puc aixecar-me i caminar, vosaltres també podeu. El meu sostre és de vidre, ajuda'm a trencar-lo. Enrere queda el per què a mi i surt per què a mi no. No sóc especial per haver descobert cap invent prodigiós. La vida s'ha encarregat de fer-me especial i diferent i toca aprofitar-ho. Donem-ne a les dones el paper que ens hem guanyat. Donem a les dones llibertat d'escollir amb igualtat de condicions. I si pot ser acompanyades, molt millor. Estimo tant que és un plaer viure com a dona i sí, com a dona discapacitada, perquè veig coses que són invisibles a altres ulls. Ja està.
0: Això ho vas llegir l'últim...
2: Del 8 de març.
0: Del 8 de març, amb sí, el grup de FemCan.
2: De
0: sí. Val? Que a més d'estar l'endoll, d'Esplugues sense barreres, també hi ha el grup de coral de FemCan, que també, no sé si encara segueixes els assajos, ja no.
2: No, jo al FemCan no he estat mai.
0: Ah, val.
2: Però fem col·laboracions amb Endoll i FemCan.
0: D'acord. Mm. Molt bé. Olga, estem arribant cap al final. No
2: molt
0: sé si
2: bé
0: vols afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat, alguna cosa que quedi pendent que vulguis dir. Tens els micròfons oberts.
2: Val.
0: Però no te'ls tancarem mai, perquè tu saps que Esplugues FM, sempre que tu vulguis, val, estem a la teva disposició.
2: Només donar-te les gràcies, Isabel, perquè és curatiu, parlar d'aquesta manera oberta. A més, no tinc por a la imatge perquè és la ràdio. Llavors, això t'inhibeix de moltes coses. Llavors, donar-te les gràcies perquè penses en mi, perquè et sento molt feliç, perquè sóc espluguina d'arrel i vull viure molt feliç a Esplugues i participar de tot el que pugui. I si em veieu pel carrer, saludeu-me, que em farà molt feliç. I gràcies, Isabel. Ets una gran dona, també.
0: A tu, perquè feia temps que volia proposar-te que vinguessis a la ràdio i realment no m'acabava d'atrevir.
2: Yeah.
0: Perquè no saps fins a on pots arribar a ferir amb aquella persona segons el que li dius, perquè aquesta és una altra. Ja no si estàs malalta o no estàs malalta, però...
2: Què és el que vol explicar o què és el que vol guardar?
0: Arriba un moment, mira, des que va passar tot allò de la Covid, arriba un moment que estem molt sensibles i no saps com dir les coses, si caurà bé, si caurà malament. Ja. Tot i això ens equivoquem i diem coses que pot fer mal a la gent. Mira, jo aprofito, ja que tu has demanat perdó, jo també vull demanar perdó, si alguna vegada, en algun moment, a qui sigui... he dit alguna cosa inadequada que ha fet sentir malament a una persona. Mira, per acomiadar-nos he triat una cançó.
2: Vale.
0: Que aquesta cançó, ara et diré, és de Sopa de Cabra.
2: Molt bé.
0: Si et quedes amb mi. Val? Sí.
2: Ai, que bé.
0: T'agrada?
2: Sí, molt.
0: Doncs la he triat pensant en tu i ens acomiadem amb aquesta cançó.
2: Molt bé.
0: Amb aquest espai de dones de la meva vila i en aquesta ocasió amb una dona... que la vida li ha donat una hòstia impressional.
2: Però una hòstia maca, que de tot s'aprèn. Vinga.
0: Gràcies.
2: Bon dia a tothom.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Un somni. La mare de totes les aventures. La travessa de travesses. Un repte impossible.
2: Quina pallissa. Mare de Déu.
1: La volta al món a peu. Catalans sense fronteres.

0: Benvinguts a Enric Adventures. Us presento el projecte més gran de la meva vida, la Volta al Món a peu.
1: Hola, molt bon dia, Enric.
2: Bon dia.
1: Molt bon dia, en Xema.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs tenim aquí a l'Enric Luzán i al Xema Luzán per parlar d'aquesta gran aventura que l'Enric inicia aquest diumenge, que serà 30 de novembre. I bé, a tu et coneixem pels teus vídeos YouTube, de tots els teus comentaris que fas de pujar a buscar bolets, a part de que també vas a peu per moltes zones, no? Has fet la Transpirinenca, també has anat al Caucas, vull dir, tens molts vídeos de nord a sud de Catalunya. M'agradaria una mica que m'expliquessis com comença aquesta aventura del nostre país tan boletaire i tan tradicional.
2: Doncs comença d'una manera potser una mica inesperada. A mi m'agradava mirar el YouTube i seguia un canal de YouTube d'un noi que es diu Eli i va demanar qui tenia la millor motxilla dels seus seguidors. Jo vaig participar en aquest mini concurs perquè era un canal petit, vaig guanyar aquest mini concurs i ja que havia guanyat el concurs de la motxilla, vaig fer un vídeo sobre què portava en aquesta motxilla. Llavors, aquest vídeo, que vaig fer en castellà, per cert, aquest primer vídeo que vaig posar al meu canal de YouTube, jo no pretenia donar-li cap continuïtat. Però, bueno, en fi, vaig fer un segon vídeo, després un tercer i un quart, i així va començar, i així m'he fet youtuber. Primer d'una manera amateur i fins avui. Compartir les meves travesses per inspirar altres, igual que altres em van inspirar a mi.
1: Esplugui de naixement i Rodamont, podem dir?
2: Futur Rodamont, no?
1: Futur Rodamont, que això ara en parlarem. Anem a parlar una miqueta. Tu vius aquí al centre d'Esplugues? Has estat sempre, direm, entre el carrer Àngel Guimarà i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer?
2: Exacte.
1: I has estudiat també aquí a Esplugues?
2: He estudiat a Esplugues. L'única pausa, entre cometes, ha sigut quan vaig anar a Erasmus a Itàlia, a Pàdua. Vaig estar un any allà. I ara feia 2 anys i pico que vivia a Terrassa. Però, bueno, en fi, he tornat a Esplugues. La majoria, sí, 20 i pico anys a Esplugues.
1: I les caminades que fas de nord a sud de Catalunya també venen arrel d'aquesta recerca de bolets, tot i que sabem que cap al sud n'hi ha, però no de la mateixa qualitat.
2: No. De fet, clar, els bolets surten normalment a la tardor. També surten a la primavera, però en zones humides i on ha plogut, no? Clar, jo aquesta travessa la vaig fer el juny. Això no era per anar a buscar bolets. Això ve de que, clar, a mi m'agrada caminar, m'agrada fer travesses, però clar, tinc el canal de YouTube. Llavors, si tu dius que fas una travessa així normal, no acaba de tenir molt d'impacte, no? Necessites una cosa que cridi l'atenció. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a creuar Catalunya de sud a nord. Era la primera idea. Doncs des d'Ulldecona fins a Andorra. Però després vaig pensar, no, fes-ho que tingui més ganxo. Des de l'extrem meridional, des de la desembocadura del riu Sénia, a frontera amb València, fins al punt més septentrional, que és el punt més alt, punt més al nord de la Vall d'Aran, el Tuc de Sacaúba. I això ho vaig fer al juny, quan no hi ha bolets, d'aquest any. I, bueno, en fi, no sé si us en recordeu de la calor que feia al juny, però vaig passar molta calor.
1: Perquè els teus vídeos són tots impactants, pels teus comentaris, són sentències, de fet, i quan hi ha un moment que tu dius, barcelonins, si us penseu que Barcelona fa molta humitat, esteu equivocats. Quin és el lloc on has passat més calor?
2: Un poble que està al nord de Lleida. Ostres, m'he oblidat el Tornabous? No, Tornabous no. Torreneules? No. Bueno, a Lleida. O sigui, un poble que estava a mitja hora de Lleida, increïble, 39 graus. Vaig haver de parar. Aquell dia no podia caminar. Vaig haver de parar a la piscina municipal fins a les 6 de la tarda i allà vaig poder recuperar la marxa, però si no era impossible, va ser brutal aquell dia.
1: I el que has passat més fred?
2: He passat molt fred al llac d'Estats, que això està a la pica d'Estats. Quan anava al cau, a l'agrupament Escolta Guia Sant Jordi, aquí a Esplugues, tenia potser, no sé, 13 anys. Me'n recordo d'aquella nit que no estàvem ben equipats i vam passar fred dormint allà. I de la meva nova etapa com a excursionista, vaig passar fred a Tor. Vaig fer una acampada aquest febrer passat a Tor, al poble de Tor, a sobre la neu, i vaig passar una mica de fred aquella nit. Però bueno, no va ser dramàtic tampoc, eh?
1: Ara has dit la paraula de l'equipació que s'ha de portar per fer totes les travesses, i si us sembla, comencem ja a parlar de la teva gran aventura. I si em permets, tu ho plasmes d'una manera, i no avisarem ara els nostres oients, perquè l'Enric ens ve a parlar de la seva gran aventura.
2: Molt bé, doncs ha arribat el dia, han sortit els resultats de les beques ja, i bueno, he vingut aquí a gravar la meva reacció, a veure què tal. D'aquí una estona he quedat amb uns amics meus aquí al costat, per això estic a un parc. Bé, veureu que no estic massa eufòric ni expectant, perquè estic bastant convençut que no me la donaran, però bueno, gravaré ara la meva reacció a veure què surt. Així que res, ja ho tenim aquí. Beques Propulsió per la creació de sèries de vídeos en català. 23 del 10, que és avui, 23 d'octubre de 2025. Res, cliquem. Descarregar document. Ja us dic, no crec que me l'hagin donat perquè, no sé, no... No tinc gaire confiança, per diversos motius. A veure, obri fitxer. Molt bé, aquí surten tota la gent. Llavors, ara és qüestió de... Vale, és qüestió de... aquí... Hòstia, concedit. Hòstia!
1: Concedit perquè no era la primera vegada que presentaves el teu projecte.
2: Correcte.
1: Explica'ns una mica com s'inicia això.
2: Això corria l'any 2020, època pandèmica, no? Estaven tots a casa mirant una mica al YouTube, i perquè no podien fer res més, no? Llavors vaig veure un noi malagueny que havia acabat la Volta al Món a peu el 2017. I vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que pots compartir les coses per l'Instagram o per YouTube molt fàcilment. Però bueno, el tio tenia un blog i tal, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. Però clar, li vaig donar voltes, tal, després han passat anys, he anat pensant molt en això, però vaig descartar-ho, perquè en realitat era com deixar-ho tot, eren molts diners, etc, no? Però arriba el maig de 2024, l'any passat, i convoquen les beques Propulsió, que són les beques noves de la Generalitat de Catalunya per a creadors de contingut en català. Per gent que fes vídeos de YouTube, vídeos llargs, i donaven molts diners, 18.000 euros, i vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Aquesta és la manera, aquest és el finançament que necessito per fer aquest projecte impossible, que és la Volta al Món a peu. No me la van donar, o sigui, va ser 6 mesos agònics, no me la van donar, i vaig pensar, ostres, estic molt trist, l'any que ve em torno a presentar a les beques Propulsió, i si me la donen, faig la Volta al Món a peu, i si no, també. Per sort, hi ha hagut final feliç, i com heu pogut sentir, m'han donat la beca Propulsió. No són 18.000 euros aquest any, són 10.000, però bueno, igualment són bastants diners. I amb això, tant com el suport econòmic, com el suport, entre cometes, moral de tenir la Generalitat de Catalunya al darrere, doncs em veig capaç de tirar endavant l'aventura, la mare de totes les aventures, la Volta al Món a peu.
1: En el vídeo aquest que m'has tret aquest tall, també comentes que no et pensaves que et donessin a tu aquesta beca també pel tema de l'edat, que no tens 18-20 anys, i et pensaves que podies estar dedicat a un públic més jove.
2: L'any passat les beques estaven... O sigui, jo vaig veure que li van donar bastant a públic jove i gent que estava treballant ja a mitjans com TV3, la corporació, etc. No sé, em va donar aquesta sensació que volien potenciar molt aquest tema. A més, els temes que van donar a les beques eren com bastant... No hi havia cap de natura, per exemple, no? Llavors això em va fer sospitar que potser aquest any no me la donarien. Però bé, hi ha hagut un canvi de criteri i ja, aquest any hi ha molta varietat, tant de persones com d'estils, i bé, la meva beca ha estat molt ben valorada i sóc el segon de 350 sol·licituds.
1: Molt bé.
3: Tu creus que ha influït una mica en aquest, diguéssim, decantació positiva cap a la teva proposta, en el fet de que, entre cometes, hagis estat una mica més famós, de que quan vas, diguéssim, fer-la per primera vegada, que no et coneixia ningú, ara al principi has agafat una mica de, no sé, de ritme, de famoseo, digue-li com vulguis, no?
2: Hi ha hagut un, si tens tota la raó, hi ha hagut un abans i un després. Al maig de 2024, quan me la vaig presentar, doncs això, tenia uns quants seguidors ja, però era molt, només conegut en el món de la muntanya, de molt específic de les travesses. A la tardor del mateix any, és a dir, ja un cop presentat, va explotar el meu canal de YouTube amb el tema dels bolets, que ha sigut una bogeria. Vull dir, els vídeos de senderisme tenen potser 2.000, 3.000 visites al YouTube, i els vídeos de bolets tenen 20.000 visites. És una bogeria. A partir d'aquí, he anat a TV3, m'han entrevistat a Catalunya Ràdio, he sortit a la web de RAC1, etcètera, etcètera. I no sé, suposo que amb això he agafat una mica de notorietat i potser això també ha donat, sí, més punts a favor. Està clar, hi ha hagut un canvi. En un any hi ha hagut molt de canvi. I també he de dir que el vídeo que jo vaig fer... Havies de presentar un vídeo per les beques Propulsió. I el vídeo que he presentat aquest any era molt millor que el que vaig presentar l'any passat, he de dir. Per tant, o sigui, també
3: la,
2: això...
3: La presentació ha millorat.
2: Sí.
3: I una pregunta tonta, potser no me la saps respondre, però diguéssim, aquesta, diguéssim, afició de la gent a seguir a persones que fan coses extraordinàries, com és el teu cas, el que has fet també és extraordinari, no? Ara ja és super extraordinari. Truquez, tu creus que hi ha una mica de... A veure, no sé com dir-ho, de... Seria de mirar com pateix la gent o una mica de veure el patiment, si ho farà, si no ho farà. Jo penso que no ho farà. Els altres que diuen, sí, aquest és una mica caparrut i ho farà. Tu creus una mica que era la sensació de suspens, com si diguéssim?
2: Completament. Com més difícil sigui el repte, més ganes té la gent de mirar-ho. Jo tinc diverses travesses al meu canal de YouTube i la que menys visites té i menys se'n recorda la gent és una que vaig fer de Bolonya a Florència, 5 dies. La Via degli Dei es diu aquesta ruta. Això no ho va mirar ni el meu pare. Això.
3: La primera notícia aquesta.
2: I bueno, no, vaig estar bé. En canvi, la travessa potser més difícil va ser la Catalunya Sud-Nord, que Perú, o sigui, eren molt pocs dies, només tenia 10 dies, havia de caminar 50 km al dia i feia molta calor. Aquí vaig... Hi havia patiment, hi havia incertesa de veure si podia aconseguir o no, i aquí la gent ho va seguir. I el tema a la volta amb a peu jo crec que va per aquí, el tema, el seguiment, el hype que hi ha.
3: El hype, exacte.
1: Tot l'entrenament que portes del que has fet fins ara, et consideres ja suficientment preparat per fer aquesta volta?
2: Ara que estem aquí, que puc dir alguna exclusiva, no?, per la ràdio, per donar-li una mica de xitxa. O sigui, jo l'altre dia vaig pujar un vídeo explicant la preparació física que vaig fer, va reconsellar un noi que és un màquina, és un entrenador personal d'esport de resistència, que és el Carlos Mantero, i em va recomanar doncs, una pauta i tal, i he de dir que jo no he seguit ni la meitat del que em va proposar. Perquè és que el noi volia que entrenés 6 dies a la setmana i una canya brutal. I jo he anat fent, però potser he fet 2 dies a la setmana i gràcies, quan podia. Llavors, em sento suficientment preparat? Sí. Podria haver estat millor preparat? Definitivament també.
3: Bueno, també tens l'avantatge de que, diguéssim, tu vas fent la ruta, si en un moment donat has de parar o pel que sigui, no?, per salut o el que sigui, no hi ha cap problema, no vindrà d'un dia, no? És a dir, que no és allò que diguis, mira, tinc d'arribar d'aquí a, jo què sé, Estambul el 15 de febrer, no. Diguéssim, hi ha una mica d'elasticitat, no?
1: Que no són 80 dies, que tens 3 anys per fer la volta, perquè aquí també ens plantegem, et pots permetre quedar-te uns dies en una ciutat, en una població...
2: Correcte, 100%. En primer lloc, la mateixa ruta ja serà l'entrenament. És a dir, jo mentre vagi caminant ja m'aniré entrenant, el meu cos s'aniré adaptant. I dos, aquí podríem entrar en el que són les regles de la volta al món a peu. Són les regles arbitràries que han ficat una gent i jo puc seguir o puc no seguir. Però bé, en qualsevol cas, si vull complir les regles, puc fer parar en total un 25% del total del temps que estigui en ruta. I això només compten els descansos de més de 4 dies. Això vol dir que descansos de 3 dies o menys puc fer els que vulgui. I, evidentment, faré. És a dir, jo quan estigui cansat, quan em vegi que estic sobrecarregat, el que sigui, doncs paro. O quan vulgui visitar alguna cosa que em vingui de gust, al final no és un repte només esportiu, sinó de ser també un gaudi. He d'intentar, doncs, gaudir i descobrir el món, sí, clar.
1: O pots tenir una distensió muscular que t'obligui a aturar-te.
2: Mal de panxa.
1: Per exemple, agafar un virus per beure aigua de no sé on.
3: Algun amor loco.
2: Ostres.
1: No, però això quan torni.
2: Bueno.
3: Com es nota que el vull veure casat ja, eh?
1: No, els pares amb aquests temes millor que no en parleu. Jo sóc mare i millor no parlo d'això amb el meu fill. També he vist comentaris en els teus vídeos que ja hi ha gent d'aquí de Catalunya que t'està dient, ei, jo estic a tal ciutat, quan passis... Això et farà també desviar-te una mica de la teva ruta original?
2: Mira, de moment, no tants com jo m'esperava. Ja m'ha contactat una persona de França, la qual m'ha convidat a anar a casa seva, a prop de Cannes. A prop de Marsella. I ja està. Ja està. Jo pensava que vindrien més catalans i dirien, ostres, sí, jo visc a Milà per dir alguna cosa, pots venir per casa meva? De moment no. Ja arribarà, potser. Però de moment encara no he rebut aquests inputs i això és molt necessari. Aprofito per fer la crida.
1: Clar.
2: Jo a les beques Propulsió vaig proposar és la Volta amb una peu, dos punts, catalans sense fronteres. Per tant, vull entrevistar un català a cada país que passi. I em falten catalans a tot arreu. Tinc catalans a Tailàndia, a Austràlia i a França, però em falten al nord d'Itàlia, que segur que n'hi ha,
1: sí,
2: però de moment no m'ha escrit cap, i països ja raros que ja em fa patir de trobar-ne o no, però bueno, a Croàcia, Albània, Montenegro, no sé. Diuen que els catalans estem a tot arreu. De moment encara no m'ha arribat aquest input.
1: I per Sud-amèrica no t'ha arribat cap missatge?
2: M'han dit, conec algú que viu al Perú. Dit això, Sud-amèrica queda molt per allà, fins allà.
1: Clar, clar,
2: ja volem això. Anem per pas per pas.
1: Molt bé. Doncs també farem contactes, ja parlarem després de l'entrevista, que has dit algun país que jo no conec directament, però que sí que hi ha catalans que s'han casat amb persones d'aquests països que s'ha esmentat i que sí que coneixen.
2: Clar, després cal que aquestes persones vulguin ser entrevistades per mi, que això és un altre tema, que potser la gent li fa vergonya o el que sigui, no ho sé.
1: Sí que ho voldran.
2: Vale.
1: Comunicativament, com has anat evolucionant? Perquè la veritat és que comuniques molt bé, de manera molt clara, i a més, ho fas tot en català, que això després, si un cas, també ho comunicarem. Però com ha sigut la teva evolució comunicativa?
2: Sempre que m'ho diuen això, que m'ho diuen bastant, em sorprenc perquè jo no considero o no em considerava una persona que comuniqués bé. No sé, potser he estat aprenent amb el temps. Jo no vinc d'aquest món, jo sóc enginyer. Les paraules per mi no són el meu mitjà de treball, són els números. Bé, no sé, suposo que he anat aprenent. També diré que si algun dia vinguessis amb mi a una sessió de gravació dels meus vídeos, veuries que m'entrebanco bastant i he de repetir bastant les preses dels vídeos, però clar, això després amb la màgia de l'edició doncs es va millorant, no? I suposo també arrel de mirar molts vídeos de YouTube veig altra gent i aprenc o desaprenc, no? Perquè hi ha alguns que comuniquen malament i també tal. No sé d'on ve això, la veritat, i no sé, però m'ha sortit de la manera natural.
3: No, jo crec que, o sigui, has comentat que al millor una certa incompatibilitat entre fer una carrera o uns estudis de ciències amb la paraula, no? Pues jo crec que no, perquè tu quan estàs estudiant una carrera de tècnica, de números, digue-li com vulguis, tens molt estructurat tot. És a dir, has de saber encabir cada cosa al seu lloc. I jo crec que això mentalment t'ajuda després a posar-te uns certs habitacions mentals per poder encabir tot el que els inputs i tot el que t'arriba, no? També.
2: Pot ser. Bueno, al final, sí. És que els de carreres de números tendim a menospreciar les de lletres. Llavors, això intento no dir-ho, però potser sí, també.
1: Doncs la meva experiència em diu que per les entrevistes que he fet a gent que ha escrit llibres, que ha fet articles, fins i tot poesia, venen de carreres tècniques.
2: Vaja.
3: Sí, per això deia. Inclús, no sé si coneixeu a Vicente Alexandre,
2: no,
3: que era un... que em sembla que era economista o així, pues, un dels poetes millors que ha donat Espanya.
1: Sí, home, el Vicente Alexandre.
3: Vicente Alexandre.
1: Sí, que era andalús.
3: No, valencià.
1: Valencià? Valencià. Ah, doncs ja m'he equivocat.
2: Aquí també hauríem de definir si economia és números o lletres o una mescla.
3: Bueno, és més teoria, però també hi ha molts números, també.
2: Clar.
1: Pensen que per parlar i comunicar bé hi ha un ritme i hi ha unes paraules i les frases s'han de construir d'una manera. També és matemàtica. Perquè si tu una frase la frase la fas massa llarga, la gent s'avorreix.
2: Sí.
3: Tu tens tendència a condensar-ho bastant.
2: Sí,
3: i a resumir-ho,
2: sí.
3: I això és un avantatge, perquè
2: sí,
3: treus la palla, com si diguéssim, no?
2: M'avorreix molt, quan, o em molesta, fins i tot quan la gent es repeteix molt, i llavors intento no repetir-me.
1: I a més parles de manera molt àgil, vocalitzes molt bé.
2: Massa ràpid potser parlo, no ho sé.
1: Bé, com diu el Marc Giró, també descobrim que hi ha gent que sap parlar a poc a poc.
2: Ja.
1: Anem una mica a centrar-nos en el dia de la teva marxa, del teu comiat, que serà aquest diumenge a la plaça Catalunya a les 12 del migdia.
3: Plaça Catalunya de Barcelona.
1: De Barcelona,
2: clar, clar,
1: sí,
2: important,
1: clar.
2: Important.
1: Sí. De fet, nosaltres, quan passem aquesta entrevista, tu ja hauràs marxat, perquè respectarem aquests tempos i esperarem a que tu marxis, no? Quina expectativa hi ha? Hi ha mitjans de comunicació que ja t'han dit que estaran allà presents?
2: Clar, com jo tenia mig contacte amb el Tot es Mou, perquè vaig anar a TV3, ells estan interessats. Què passa? Que el Tot es Mou no té programa el diumenge, és de dilluns a divendres. Llavors, en principi, la tele no m'han dit que vindran. Així, hi ha una espècie de compte d'Instagram bastant famós que es diu SOS Català, que són unes noies que tenen molts seguidors i ho fan molt bé. Ells volen venir a fer com una mini entrevista. Però no, mitjans de comunicació n'hi ha abans i potser n'hi ha després, però el dia aquest, de moment, no m'han dit res. Però m'han dit que vindrà varia gent dels comentaris del YouTube. Jo he convidat a tothom que vingui, si vol, i doncs m'ha dit varia gent que vindrà.
1: Abans, a l'inici, has comentat que no ets la primera persona que fa la volta al món, ho sabem, hi ha més persones. També has estat parlant d'aquest entrenador, el Carlos Mantero. També t'has nutrit d'altres persones, aquesta persona que va fer la volta al món en bicicleta? Has conegut algú més? Has pogut parlar amb algú?
2: Sí, des de que jo tenia aquesta idea en ment, he anat seguint a creadors de contingut que o fan viatges a peu molt llargs o directament la volta al món. Per exemple, ara fa un mes, un italià que es diu Nicolo Guerrera ha acabat la volta al món a peu. Ell ho feia amb un estil molt diferent i portava un carretó, jo portava una motxilla, i bueno, el seu rotllo era més filosòfic, tal, jo sóc més pràctic. Després hi ha un noi que està caminant d'Anglaterra fins a Vietnam. Tot aquest tipus d'aventures a peu o en bicicleta, encara que no m'agrada la bicicleta, però bé, s'assembla. Doncs he anat seguint i inspirant-me, i tot el tema de visats, geopolítica i tal, ho he anat aprenent a través de les xarxes socials de gent que ha tingut problemes en determinades fronteres, tal, no, aquí has de volar, aquí no està tancat, aquí està obert. Això és molt important anar seguint a creadors.
1: En un dels vídeos que has fet amb el Pau, li preguntes quin és el país que es menja millor, quin és el país que pots tenir més problemes, perquè de fet tu hi ha parts de la ruta que no les faràs a peu, que agafaràs avió. I quin és el motiu?
2: Els oceans, en primer lloc. Els oceans, doncs, no puc caminar sobre l'oceà, per tant agafaré un avió. I després països que m'he de saltar. Encara està per determinar això, però segur Myanmar, perquè estan les fronteres tancades i hi ha una guerra civil, no és possible. I després, a la part del centre d'Àsia, hi ha una part que és molt conflictiva, que és la zona del Balutxistan, que és al sud del Pakistan, que és una zona que es vol independitzar i estan en combats civils allà. Just al nord del Balutxistan hi ha l'Afganistan, que, en fi, no cal explicar per què no es pot anar a l'Afganistan. I just al nord de l'Afganistan hi ha Turkmenistan, que li diuen la Corea del Nord de centre d'Àsia. No es pot entrar a Turkmenistan a menys que sigui amb un tour guiat que algú et porta pels jocs. Tu no pots creuar a peu Turkmenistan. Llavors, aquesta zona és clau perquè està enmig de la ruta i l'has de traspassar d'alguna manera. O amb avió o vorejant-la pel nord. Per Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, és un tute i és una zona complicada, però bueno, també és una de les últimes fronteres del món, no? En el sentit de que poca gent va allà de turisme, llavors també pot ser excitant emocionant anar allà i visitar aquests països que no visita ningú. Són bastant desèrtics, són gent que no està molt acostumada al turisme. Ja veurem. Encara no tinc molt decidida aquesta part de la ruta.
3: Hem comentat abans que la gent que et segueix pues li agrada una mica, entre cometes, el morbo, no? No sé si tu recordes un programa que es feia a la ràdio, que era Els viatgers de la gran anaconda.
2: Oh, i tant.
3: És un programa molt famós que anaven buscant una mica, doncs, l'extrem de les coses, no? Les aventures aquestes que semblava que no tenien fi. Tu vas buscar això, en principi, o és una mica dient, bueno, jo vaig a tiro segur, si passa alguna cosa passarà, evidentment, però no m'arriscaré a fer segons quines coses, no?
2: Et contestaré, però abans et diré que abans parlàvem de grans aventurers que, doncs mira, una de les persones que em va inspirar són dos aventurers catalano-croates que van fer de Bangkok a Barcelona, i ho van compartir a través dels viatgers de la Gran Anaconda. Aquell podcast era genial, llàstima que s'hagi jubilat ara el Toni Arborés. Catalunya Ràdio, sisplau, o Esplugues FM, feu un podcast d'igual qualitat. Val, quin és sí, que sí. Si jo busco el perill pel perill. No, què va, al contrari. Jo busco el gaudi. Si he de passar per Tajikistan i és perillós, és simplement perquè no tinc un altre remei, perquè és el que he de fer la volta al món, no? Però no. Jo sempre puc evitar les zones perilloses i...
3: O sigui, que no et veurem per l'Amazones amb un calluco d'aquells, no. Esquivant els cocodrils, no et veurem, no?
2: No, de fet, si puc evitar anar per l'Amazones, doncs prefereixo anar... Per exemple, diuen que l'Equador és perillós, no? Però la part de la cordillera dels Andes és més... segura que a la part de la costa. Llavors intento anar per les muntanyes, que és més segur. Pues intenta sempre anar a fer això, a evitar les grans ciutats, els exteriors, per exemple, Lima. Diuen que Lima és perillós, doncs pues no vagis a Lima, no passa res, etcètera, etcètera.
3: Vale. Que això no vol dir que no pugui passar qualsevol cosa a qualsevol lloc, no?
2: Però,
3: aquesta és la idea, no?
2: Sí.
1: Un cop salvat els aspectes polítics que podem preveure, hi ha uns aspectes climatològics de cada zona, i a més, tu ara que vas cap a la zona, o sigui, de Centre Europa i vas cap a la zona d'Àsia, no crec que en aquesta temporada et trobaràs fred, però no trobaràs grans ventades ni monsons quan arribis a la part més cap al Vietnam o tal, no? Suposo que tot això també ja ho tens previst.
2: Sí. Tothom em diu que no comença l'hivern europeu perquè, clar, passaré fred, però realment l'hivern europeu no és tan dur com podria ser l'hivern als Andes o a Nova Zelanda. Potser pot baixar als -2, als -5, que dius, oh, quin fred, bueno, però no et mors, val? Potser seria pitjor començar la primavera europea i que m'agafi l'estiu a Grècia, que fa una calor brutal, o a Turquia. Llavors, en aquest sentit, aquesta part més o menys coberta. Europa és un clima temperat. Llavors, deserts. El desert del Kazakhstan i Uzbekistan. Aquí he intentat no anar en ple juliol, per exemple. Intentar anar més a la tardor o a la primavera. La Índia i el Nepal. Allà fa calor, també fa fred, però l'important és evitar l'època humida. Clar, fins a quin punt? A mesura que em vaig allunyant, és més difícil de predir quan arribaré. Per tant, tot això serà una mica... hauré d'improvisar una mica. Sé que si arribo a l'hivern de l'hemisferi sud, no podré fer la zona de Nova Zelanda i, per tant, hauré de desviar-me a Austràlia, que el clima és més temperat. Altres temes. Si arribo a l'estiu a l'Amèrica del Sud i estic motivat, potser puc anar per la Patagònia. Si arribo a l'hivern a la Patagònia, doncs no aniré. I després, doncs, la zona del Canadà, tres quarts del mateix. L'hivern del Canadà no el faré, però l'estiu, doncs, potser sí. Bueno, en fi, tot això és moltes coses.
3: O sigui que és un viatge molt estudiat, però improvisat totalment, no?
2: 4 estacions, 3 anys.
1: Déu-n'hi-do. I una motxilla molt petita que pesa molt poc.
2: Sí, pesa molt poc, però... Clar, jo que he anat amb travesses amb 5 quilos o més, ara vaig amb 7, jo penso que podria anar més lleuger. Però, clar, tothom diu, ostres, vas molt lleuger. Però, bueno, no, sí, estic satisfet. Porto tot el que necessito i material confortable, perquè tu pots tenir una tenda de campanya que no sigui tan confortable com la que he portat normalment, però no, m'he comprat una que és una tenda tipus iglú i està molt bé, és molt gran, és el Ferrari de les tendes. Porto una motxilla bona, amb una bona estructura que em reparteix bé el pes. En altres travesses havia portat una motxilla més de nyigui-nyogui, però que era més lleugera, que més porto un matàs inflable, que és molt important per descansar bé per les nits, un sac càlid de temperatura confort -2, i roba tèrmica. El que potser sorprèn una mica més a la gent és que porto poca roba, porto 2 mudes, una per caminar i una per dormir. La gent portaria potser 5 samarretes, 5 parells de mitjons. Jo no, jo porto només 2.
1: Però això ho pots anar comprant pel camí.
2: Comprant i netejant.
1: I netejant.
3: Home, algun dia pot ser que la samarreta faci... No? Vull dir que peti sí. La samarreta. Bueno, llavors t'has de comprar una, no?
2: Exacte. I quan faci calor, he comprat una màniga curta, perquè aquesta és de màniga llarga.
1: Clar. Has dit el sac de confort -2. Mm-hmm. Però tu pots trobar temperatures més baixes, de -2.
2: Jo he estudiat les temperatures. Jo recordo, avui fa un any, i al gener de fa un any, anar mirant cada dia les temperatures de la meva ruta. Perquè, clar, jo sabia fa un any que potser ho faria, això. Per tant, vaig anar mirant, al gener, me'n recordo, el gener l'any passat, anar mirant quina temperatura feia a la plana d'Itàlia, quina temperatura feia a la costa dels Balcans, etc. I vaig mirar que amb -2 anava bé. A partir d'aquí ja ho veurem. I a veure si el sac compleix la temperatura que promet, que és un sac d'AliExpress.
1: Doncs ara, arribat a aquest punt, el més important és dir les teves xarxes socials perquè tothom et pugui anar seguint. A Instagram seria Enric Luzán.
2: Sí.
1: I després, en el canal YouTube, on aniràs penjant tots els continguts, seria Enric Adventures.
2: Sí, en anglès, Enric Adventures. Però bé, si busqueu a l'Instagram, també hi ha l'enllaç al YouTube. I m'he fet una web. Tinc una web que m'he fet, que és lavoltaalmonapeu.cat. I aquí teniu també els enllaços a les xarxes socials.
1: Molt
2: Instagram, bé. YouTube i TikTok. També tinc un Facebook. No li faig massa cas, però pujo tot al Facebook, també.
1: Pensa que el Facebook no està gens valorat, però t'asseguro que la gent que tenim certa edat i molta gent que ja s'ha jubilat té temps de mirar el Facebook i mirar grans continguts de molta estona, eh? Vull dir que no tens, tot és gent jove.
3: El que passa que tot avança, eh? I el Facebook s'ha quedat una mica, diguéssim, enrere, no?
2: Jo tinc les estadístiques i els vídeos de la Volta a Mont a Peu, de moment, a Facebook no tenen molt d'impacte, però els vídeos dels bolets... Tenia un munt de visites, eh, al Facebook, un munt.
1: Clar, sí, perquè sí, arriba a muntar
3: gent... Perquè la gent més gran, exacte.
1: Determinat.
3: Mm-hmm. Bueno, ara explica'ns una cosa curiosa. La primera etapa, on dormiràs el primer dia fora de casa?
2: Buah, mira, això t'ho diré simplement pel fet de que això s'emetrà després. Perquè si no, no t'ho podria dir, perquè, clar... Podria venir algú a intentar... és informació superconfidencial.
1: Clar.
2: Però bé, com tal, jo aniré, sortiré d'això del Pas Catalunya, aniré pel Sant Adrià del Besòs, després Badalona, i un cop a Badalona, bueno, potser Montgat, tal, aniré pujant per la muntanya de la Serralada Litoral i dormiré, crec que és el terme municipal d'Aleia o Tiana, però allà a la muntanya que hi ha just després de Badalona. He trobat un lloc que no he anat, només l'he mirat sobre el mapa, però sembla un lloc que és pla, que és l'important, i que puc plantar la tenda, i allà estaré, a 20 quilòmetres del Pas de Catalunya. A veure si em dóna temps d'arribar abans que es faci fosc i no em trobo senglars. Que això se'm preocupa, els pocs senglars.
1: El que et anava a comentar abans és que per aquest projecte els continguts que et demana la Generalitat, quan han de durar? No sé si abans has dit de 5 a 6, 7 minuts?
2: Més de 5 minuts. Jo normalment els faig de 10-12, per tant, doncs ja està.
1: Compleixes perfectament.
2: I al mínim són 10 vídeos. Jo faré vídeo diari, gairebé. Per tant, faré més de 100 vídeos en 10 mesos. Per tant, no. Sí, en aquest sentit, no hi ha cap problema.
1: No hi ha cap problema. Ho fas tot en català, que abans hem dit que ja ho parlaríem, però ara sí que ho parlarem. Sempre ho has fet tot en català perquè dius que és la teva llengua, que és amb la que tu t'expresses i que no tens cap problema.
2: Imagina't 3 anys fent la volta amb una peu i fent vídeo diari parlant amb una llengua que no em sento còmode parlant. També seria una, faria una mica de mandra, eh? Per això ho faig en català i, bueno, en fi, també perquè sí, perquè és la meva llengua, s'ha d'ajudar també, em sento més còmode, en fi, no sé, i sincerament, fent els vídeos en català m'ha ajudat molt perquè et conviden a esdeveniments, coneixes gent d'aquest entorn dels influenciadors en català i això m'ha fet bastanta gràcia, la veritat. Ara vinc el dissabte, vaig anar a un festival, el Calso Fest, que em van convidar a la zona VIP. Per jo sé qui sóc, digues, una mica surrealista, però sí.
1: Increïble. Quan marxes a fora, encara que sigui de viatge i estàs uns dies a fora, el viatge de tornada estàs pensant en aquell menjar que tant t'agrada i que esperes que la mama et tingui preparat, i et parlo per experiència pròpia. Enric, quan estiguis lluny, quin és el teu menjar preferit? Perquè quan arribis aquí, d'aquí 3 anys, te'l tindrem preparat a la taula.
2: Bueno, el dia de Nadal trobaré a faltar l'escudella. Aquell dia no estaré a casa i aquell dia trobaré a faltar l'escudella. Després el fuet és una cosa que m'agrada bastant, i el pernil. No és un menjar en si, no és un plat, però m'agrada molt. I les calçotades que fem a casa, perquè a casa fem calçotades, i les fem nosaltres a casa amb la llenya i tot. I això crec que potser trobaré a faltar. No només el calçot, sinó la festa en si, el d'això, no? Pa amb tomàquet és una cosa que pots comprar arreu del món, jo crec, però no ho sé, a veure si me'n surto. I què més? El fricandó m'agrada molt, potser és el meu plat català preferit, i això jo crec que altres jocs del món quasi impossible de trobar. Encara que m'han dit que no, que el fricandó és francès i que el plat català és la vedella amb bolets. En fi, no ho sé.
1: Ja veurem. Tu veuràs a faltar aquests menjars i l'entrenament psicològic per aquest viatge?
2: La meva travessa més llarga és de 23 dies. I va ser dur psicològicament perquè vaig estar a punt de lesionar-me. O sigui, em vaig lesionar i vaig estar a punt d'abandonar. Jo crec que és impossible fer un entrenament psicològic per a una travessa de 3 anys. Vull dir, al final és tal com vaig sortir. El més important és, un, tenir la motivació perquè als moments durs, doncs digui, bueno, doncs tiro endavant. I en aquest sentit crec que m'ajudarà molt el tenir el suport de la gent. Clar, jo cada dia obriré el YouTube, sempre que tingui les xarxes socials, sempre que tingui internet, i podré llegir els comentaris d'Enric, sí, va, tu pots, no sé què, tal, això serà un punt de motivació. Pateixo també el fet de que, clar, al final són 3 anys i estaré... Al final un s'acostuma a tots aquests comentaris i tal. Potser al final em torno innocu a aquests ànims de la gent, i si estic literalment cansat mentalment, potser em passa factura i m'és igual ja el que tingui la gent. No ho sé. És molt difícil. Jo crec que és impossible preparar-se.
1: En el cas de que no acabis aquest projecte de 3 anys, perquè això és un projecte que vas presentar a la Generalitat, tot i que l'import 10.000 euros no... A veure, són importants, però jo crec que en 3 anys no cobreixes. Aquests 10.000 euros no et cobreixen aquesta travessa fins al final, no? Però en el cas, posem-ne pel cas, que no poguessis finalitzar, pel que sigui, eh? No vull que et passi res greu ni res dolent, no? Però que haguessis de tornar, això en el contracte està contemplat?
2: La beca és per fer 10 vídeos de més de 5 minuts en 10 mesos.
1: Per tant, a partir del mes 10...
2: A partir del mes 10 i a partir del vídeo 10, jo ja
1: pots,
2: he complert.
1: Pots tornar.
2: Però clar, el meu projecte... O sigui, el meu objectiu no és fer els vídeos, el meu objectiu clar. És la volta amb una peu. Per tant, això simplement és un complement. Si torno, no hauré de tornar els diners. O sigui, jo crec que ja s'entendrà que m'he lesionat o m'he fet mal o el que sigui. No, no crec que... No crec que passi això. De fet, ja em porto 5 de vídeos i no he ni començat ja.
1: Jo, Enric, per part meva, si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que creguis que és important, m'agradaria que t'ho diguessis.
2: No, crec que ja està. O sigui, no, si vol, no, si per part meva no.
1: I el Xema vol comentar alguna cosa per finalitzar?
3: No, jo és el que he comentat ara, dels moments que tindrà, lògicament, és el més lògic, el més normal del món, de defalliment, que ell es faci, és complicat de dir, no? Per ell que es faci com una porta secreta mental, que en un moment donat que ell tingui aquesta baixada, pugui obrir aquesta porta mental i com reconstruir o reforçar, diguéssim, la idea inicial que tens, que a mi em sembla molt bé. Jo no la faria, ni li recomanaria a ningú que ho fes. Però un cop posat, sí que has de tenir certs recursos que... les has de tenir tu, ningú te vindrà darrere a dir, com va l'Enric, què vols que et doni un cop de mà? No, la gent t'ho mirarà a la distància i dirà, mira que bé, vas bé, eh? Vas bé o vas malament.
2: Sí.
3: Has de buscar algun recurs interior tu mateix que poguessis dir una taula de salvació o digue-li com vulguis, que en moments de defalliment que tindràs, evidentment, puguis agafar-te amb això, no?
2: Com per exemple? No sé, és que ara mateix no sé què vols dir.
3: Exacte, mentalment, algun recurs vale. T'has de buscar ja, per quan vingui el defalliment dir, pues, endavant.
2: Ja.
1: Perquè ara...
2: L'hauré de buscar entre meu.
1: Clar, perquè les xarxes socials estan molt bé i en qualsevol moment pots fer una videoconferència per WhatsApp amb un amic, però trobaràs zones que no tindràs cobertura, Enric.
2: Sí.
1: I estaràs totalment sol.
3: Bueno, no ho posem tan negre. Jo crec que ell és molt optimista.
1: Jo
3: també.
1: Jo vull ajudar.
3: Exacte, per això li recomanava que tenia aquesta, no sé, muletilla, digue-li com vulguis, no?
2: Sí. Recordo aquest estiu que estava a Geòrgia, no tenia cobertura i vaig trobar una família que estaven fent un sopar i em van convidar a la seva taula, no parlaven anglès i va ser genial, a pesar d'estar sol i no poder-me comunicar amb ells, va ser un dels millors moments del viatge poder compartir el sopar amb ells. No sé, a veure, si estàs al mig del desert això no passarà, però jo què sé.
1: Per cert, parlant de xarxes socials i de no cobertura, portes un plànol?
2: No porto plànol.
1: En paper, no?
2: No.
1: Val.
2: És impossible portar el plànol a tot el món.
3: Pesa molt.
2: Pesa, clar.
1: Pesa no, molt, impossible. Sí.
2: El que porto, sí, que és de dispositiu de seguretat, és un comunicador per satèl·lit. Clar, quan tu no tens cobertura, tu no pots trucar al 112 o a l'emergència de cada país. Hi ha un dispositiu que pesa poquet, 100 grams, que et permet avisar per satèl·lit tant a la teva família per dir-li, ei, un SMS de, ei, estic bé, no passa res, com per apretar un botó de SOS que fa que avisa a l'SOS de cada país on estiguis. Funciona tot el món, és mundial. I això funciona sense cobertura, va per satèl·lit. Això pot salvar la vida.
1: Això vindria a ser com les balises que estan sortint ara pels cotxes, que s'han de portar de manera obligatòria?
2: Sí, però aquestes balises van amb una SIM, per tant necessiten cobertura.
1: Sí.
2: El dispositiu aquest és per satèl·lit. Requereix pagar una subscripció mensual, però sí, et pot salvar la vida.
1: Doncs sí. I de fet, a muntanyencs els ha salvat la vida segons quins dispositius quan hi ha hagut allaus de neu.
2: Sí, bueno, això és un altre tema. Jo, sí. Tema neu, tema alpinisme, espero no tocar-lo gaire. No?
1: Ja sabem que evitaràs al màxim possible tots els perills, siguin polítics i geogràfics i climatològics, eh? Però bueno, estem posant una mica exemples. Doncs, Enric, tots els ànims, tota la força.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres podem ser aquest satèl·lit que poder necessites, des d'Esplugues FM, tant el Xema Luzán com jo mateixa, estarem pendents de tu, farem el teu seguiment. Sé que hi ha molta gent que està t'estarà seguint i...
2: Esplugues sempre al cor.
1: Molt bé.
3: Això és el que et pot salvar.
2: Esplugues sense fronteres.
3: Encara que ara, en lloc d'espluguenc, ets ciutadà del món.
2: Ah, doncs espera, és espluguenc o esplugui?
1: Esplugui.
2: Clar, ara perdó, això és nou o sempre ha sigut així? Perquè jo sempre havia
3: dit espluguenc. Jo també.
2: Doncs no, és espluguí.
1: En català és espluguí.
3: Vale, doncs això.
2: Què era? Sí.
3: Esplugui, visca el va, visca el vi i visca l'espluguí.
2: Sí, tot el món. Jo diria que sóc soci del Barça. Això crec que pot ajudar bastant a obrir fronteres i obrir i ser simpàtic a la gent.
3: Jo de tu me portaria merchandising baratet d'aquestes polseres
1: no
3: de goma pot. Així.
1: Però una samarreta del Barça sí que podies portar, eh?
2: Una crida a Joan Laporta. Una crida a Joan Laporta que m'enviï una samarreta a Covarsí. Però sí, saps el que porto? Ara el carnet del Barça és digital. Però... tu pots pagar 10 euros i que t'enviïn el carnet a casa. He pagat 10 euros i tinc el carnet físic perquè quan vagi a X país random i et digui ei, soc soci del Barça, i diran, oh, ets soci del Barça. Ja jo m'estic imaginant que serà alguna cosa així.
3: Què passa? Doncs... que no tenim a Messi, però bueno... ja...
2: bueno.
1: No passa res, el món va més enllà del Messi.
3: Ja vinc mal, exacte.
1: Aquest país.
3: Que a més és espluguenc, també.
2: És espluguí.
1: Sí. Fes-nos una salutació per tots els nostres oients i així també, com que anirem fent el teu seguiment setmanal, doncs sempre tindrem aquest recurs teu de fer una salutació als espluguins, espluguines i esplugues FM.
2: Hola, sóc l'Enric Luzán de La Volta al Món a Peu. Una salutació a Esplugues FM i a tots els espluguins.
1: Moltes gràcies, Enric. Ja t'ho he dit diverses vegades. Aquesta aventura també serà la nostra aventura. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Salut i bolets.
3: Salut i bolets.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repint, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap endintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri però també funcionem en tot el poble, el que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats. Bé, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també cada persona, cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: Els que imparteixen les classes?
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica... I, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana,
0: A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix,
0: que són molt grans.
1: Llavors fem... és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. És alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors al carrer, reunions, i també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, perquè... ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí. El concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el
0: concurs panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre, uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, uh-huh. de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Vicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi. Bueno, demanant amb un i amb l'altre,
0: està bé,
1: ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte
1: amb tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'Associació de Veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç.

tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
3: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs, és fer activitats de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs, xerrades, no?, exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra

0: que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de, bueno, des de la fundació el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, bueno, diferents monogràfics, van començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no?, en Canàries, Ceuta i Melilla.
1: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
0: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat. O sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no?, a la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans, a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amical dels Ancients Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
1: Doncs ja ens avisaràs.
0: Sí, ja us avisaré.
1: Perquè, per la ràdio,
0: sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important, no? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Sant Fons. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història de l'últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. memoriahistoricabll@gmail.com. I si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues. Per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre. És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem. És a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballem.
1: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
0: Sí. A veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2. Perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem. I és un llibre. És un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona. I també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
1: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
0: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu I com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
1: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, el justificar la vostra feina.
0: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
1: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
0: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fer entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat, vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no?, perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
1: Però tampoc no saben ben bé ells
0: què és la llibertat.
1: La llibertat, eh?
0: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
1: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
0: No és això, no. No és això només. Ells hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
1: És molt fort perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
0: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no?, doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
1: que no han viscut la repressió a les seves famílies, com és el teu cas.
0: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho farà.
1: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
0: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
1: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
0: doncs
1: això.
0: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la Major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
1: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal.
0: Sí,
1: què està passant?
0: Què està passant? Bueno, entrant a la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
1: Sí, ara em toca a mi.
0: Clar, ara és clara.
1: 40 anys, però ara em toca a mi.
0: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del PES, del Partit Socialista, tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
1: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de foses?
0: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això és Extremadura, i de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de Concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer, la trobada allà, per fer pressió per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
1: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
0: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional. Y modificar también la ley de enjuiciamiento criminal para que es puguin reabrir las querellas y denuncias per crimes de lesa humanidad presentadas aquí a España y no admitidas per als nostres jutjats i tribunals. Sí. Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència, i modificació de l'article 578 del Código Penal per a que inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los o de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí, i els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres. I l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures. I embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat. Encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forçat, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat. Aquí a Catalunya també, ¿vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils. Per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, ¿no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més de la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. Em porteu gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts, té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
0: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament, on va?
0: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després ja
0: van estar representants del govern, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'associació de Bebés Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el 6è Encuentro de Memòria Històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de Bebés Robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes cada... sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
1: sí,
0: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, ¿vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I s'està, hi ha un moviment de demanar llocs de memòria de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no
1: perquè
0: vol ni
1: no
0: sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè, sí, sí. Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners i això no es poden negar. Com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i el i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres i a tu, a l'entitat i als nostres oients us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, el control tècnic i el muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
0: els
1: gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Sí, el Lluís, és veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més, i si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit,
0: sí.
1: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com ho...
1: Sí. A més, hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica, la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa quan parles... què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia de motors. I ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més tenia... va ser ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més, van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en a la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims de guerra i de repressió i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El Teorema de los Sentidos i El Pacto del Hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar, amb quina pàgina...
1: Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si més estic... no trobarem les teves feines que has fet, eh?
1: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premi Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i...
1: Sí.
0: Em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim... Bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corriasi i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto del Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
1: Molt bé.
0: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol

on trobaràs informació sobre l'Esplugues Associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Que ja estem al ben mig de la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues, tradició, cultura i identitat. Actualment, la Festa Major de Santa Magdalena és un gran aparador de la cultura popular espluguina. Els gegants, els capgrossos, els bastoners, els castellers, els diables, els balls propis i els cercaviles omplen els carrers del centre històric amb música, dansa i color. I ara us passem a dir les activitats que tenim per aquest cap de setmana. Dissabte 18, la processó del ferro. Els actes s'inicien al Casal de Cultura Robert Brillas a les 12 del migdia amb un concert vermut. A 2:15 de la tarda, el dinar de festa major a càrrec de la Paca. A partir de les 8 del vespre, la concentració al mateix Casal de Cultura Robert Brillas per fer la processó del ferro. A 9:15 de la nit hi haurà el Pilar caminant pel carrer Montserrat. Aquesta sortida i aquesta processó va des del Casal de Cultura Robert Brillas, carrer Àngel Guimarà, carretera de Laureà Miró, Pont d'Esplugues, i pujarà cap al carrer Montserrat, i allà és on es faran el seu tram final, el Pilar caminant. Si no has viscut mai aquesta activitat, et recomanem que aquest any la puguis disfrutar. A partir de les 10 de la nit hi haurà el concert del House of Origin. A 10:45 de la nit, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, el sopar de festa major. I en acabar el sopar, el ball de festa major amb l'orquestra Allioli. Diumenge 19 de juliol, al Memorial. Les activitats s'inicien a les 8 del matí amb les matinades. La sortida es farà des del centre excursionista de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. A les...

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions,
3: sí,
2: són teves.
3: Sí, també són meves les il·lustracions.
2: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
3: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre

0: Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues, quan la vas conèixer?
0: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els nostres col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil, la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho, perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
0: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però sí. Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
0: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, no, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
0: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, i fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors, i o sigui, la veritat era que era una vida molt molt molt molt molt excitant, també era
1: com
0: molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després prum, tot se'n va i s'acaba i comença de ser una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ també, bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
0: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, o sigui, de donar de menjar a gent de tot el món, i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigués a punt, era una cosa molt molt, molt, molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè Explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
0: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys, el meu germà gran, que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis, i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat. I perquè no n'és sol, el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda, i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I en aquest cas, pues, el Ranita era jo, i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
0: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que això, que es moguin d'un planeta... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes. Al final, és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és... Pel que no em coneix, o sigui, és un llibre, pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
0: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que el de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
1: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
0: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar amb bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida. I la veritat és que em sento una persona envejada, perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal. L'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
0: Bueno, jo per feina, pues clar, tenia que escriure molt, però...
1: De
0: jo,
1: manera
0: jo,
1: creativa.
0: Jo a la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell dels últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses, i em deien: Juanjo, tens d'escriure un llibre, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no. I al final, ostres, un dia, fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era: escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, eh? Però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, eh? Però crec que és una persona que sempre està pensant.
0: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries, i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes, i vaig improvisant sobre la marxa, i vaig explicant-li historietes, i és això, eh? Que sobre la marxa, pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra, i bueno, i surt un argument, i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure, eh?
1: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
0: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotes d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta, i jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure, i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
0: Bueno, sí.
1: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
0: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses... A vegades, si no trobes la paraula, pues,
1: te l'has d'inventar.
0: Te la inventes.
1: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. Mm-hmm. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint, i la veritat és que t'enganxa molt. Sí. I això del Casper 3P2...
0: 3P2. És que... quan les llegeixes, em feia gràcia, perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
1: Sí.
0: I llavors dic, si ho dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, ja, eh? I en realitat és quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues et trobes que, ostres, un nom que fas un acudit. I...
1: Perquè la cultura catalana són molt escatològics de fer referències
0: a
1: aquests temes,
0: sí.
1: Vull dir que...
0: No.
1: I en Ramon per què parla?
0: Bueno, ara això es té de llegir el llibre.
1: S'ha de llegir, sí, el llibre, sí.
0: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va prenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè no. Millor que...
1: Que el llegim.
0: Sí.
1: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
0: Sí.
1: On el podríem trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
0: Mira, aquí el tenen aquí, enfront a la Cuca de Llum,
1: sí,
0: que està al número
1: aquí,
0: 32.
1: Aquí, a davant de la vent, sí.
0: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol per baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
1: Mm? Val.
0: O sigui que...
1: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
0: No, o sigui, ja et dic, o sigui, va sortir com va sortir, i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts,
1: sí,
0: i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de... Per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
1: Són molt macos, tots ells. Aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
0: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa a un estiu, i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven, sí, i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
1: I els 600 també.
0: I els 600 també. Els 600
1: I que havia
0: també.
1: Molta gent.
0: Molta gent, molta gent.
1: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa en referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
0: Sí, sí.
1: Tu els has fet amb color o són
0: no,
1: fets
0: mira,
1: a...
0: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
1: Sí.
0: Que és tot el procés creatiu dels dibuixos del llibre.
1: Ara li farem fotos a alguna
0: pàgina,
1: procés, i ho penjarem a Instagram.
0: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
1: Sí, d'un dinar 4.
0: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
1: Ah, sí,
0: val. O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
1: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
0: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
1: per
0: clar,
1: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals eren de color, no?
0: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs pues, haguéssim fet algú més... Però clar, l'important era treure... A mi el que feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
1: Parlem d'aquesta part. Com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has
0: dit. És autoeditatge, sí.
1: I la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
0: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure aquesta gent, el bo que... Ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que el que l'edités, i també em recomanaven, clar, fer una correcció ortolingüística.
1: I també una mica d'estil,
0: sí, d'estil,
1: no?
0: Sí, no toquen molt l'estil, perquè, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició, o sigui...
1: Però tu has d'avançar els diners, oi?
0: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. I llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
1: Quants n'has tingut que fer?
0: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon, o una cosa més senzilleta.
1: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li van fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara sí. No m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tal tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
0: sí.
1: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
0: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, doncs pues, clar, em mouria, però o sea, és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
1: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
0: Bueno, per internet, o sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història, o sigui, perquè si no comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final, i amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes, perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, és molt, molt, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig en domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
0: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
0: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
0: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
0: Ostres!
1: Algun llibre que et vingui ara al cap?
0: Ui.
1: Ara li faig una exercici.
0: Jo de Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, I parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
0: 32.
1: 32, val, perquè l'avenç és el 29.
0: Sí.
1: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
0: Bueno, pues els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues el llibre existeix.
1: A l'Araceli.
0: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig, sí, moltes faltes d'ortografia, i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà, i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
0: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
0: Sí,
1: i el... És l'1, és a l'inici.
0: Sí, sí, sí. I bueno, i a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fin, de glòria.
1: Sí, que els uns t'han acompanyat sempre, com bueno, a número de venedor, i després amb aquest llibre.
0: Bueno, aquest llibre ve una mica, és un homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
0: Sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
0: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació,
0: l'arribada de la Covid... I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago, amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull d'historietes.
1: O sigui, que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
1: Jo, d'aquest llibre, em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
0: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre,
0: sí. És una... És astrònoma i astròloga, i a més treballa en un observatori, que si el veus és igual que l'Observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta aquest on s'han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen és a la Carmen, que li explica com veu sí. amb aquest personatge
0: sí, sí,
1: i
0: sí.
1: li explica per què es diu El Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica. Eh?
0: Sí, sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura... Que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, eh? Bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen. I és la història és el viatge, com se'n van afegint personatges, el viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera, etcètera. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava
0: no,
1: malament?
0: Ho portava...
1: Però va sortir, vas
0: sí,
1: estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I ella sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però ja sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga que va anar a portar el seu germà al dentista i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por. I el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga. Mm. I la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs a tu va passar sí, mateix. Sí, sí, sí, sí. Et van portar en una escola d'internat i tu no sí, eres qui tenia que anar.
0: No, no, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu...
0: Sí.
1: Vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, no. I gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la Croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
0: Sí.
1: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
1: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
0: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95.
1: 95. A l'octubre del 95.
0: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
1: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
0: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
1: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
0: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
1: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: També heu fet altres publicacions i heu suport a altres llibres que es fan.
1: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues, perquè l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
0: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
1: Sí, jo també l'he conegut.
0: La patatera, que era una casa...
1: El carboner,
0: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment, on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
1: Sí.
0: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens
1: però
0: amb quina parella
1: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
0: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
1: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió, sí, sí. I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
0: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
1: Sí, és una persona molt interessant. Sí. I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
0: A la venda de la llibreria Esplugues.
1: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem el recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
0: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió, sí, el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
1: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res,
0: perquè
1: em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
0: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
1: Ah, sí, sí.
0: Per incentivar l'imaginari,
1: sí,
0: cultural.
1: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar, les sortides, sí, perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Uh-huh. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
0: N'heu fet moltes i...
1: Moltes, moltíssimes.
0: Cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
1: Tot. I
0: cap
1: Lleida,
0: Lleida, crec
1: tot,
0: que
1: tot.
0: Una.
1: Sí.
0: On podem trobar el grup d'estudis?
1: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, uh-huh, que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic, sí, i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
0: Normalment us reuniu els dimarts?
1: Sí.
0: Algun correu electrònic?
1: Tots els dimarts de 7 a 9.
0: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant, digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí, fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
1: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. El Facebook també té un grup d'estudis d'Esplugues, i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
0: Bàsicament, doncs, seria
1: això. A YouTube també, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
0: Ah, les xerrades que les enregistreu?
1: Totes.
0: Les podem trobar, bueno, ara
1: totes,
0: la pàgina
1: sí,
0: web...
1: Sí, al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Totes, sí.
0: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
1: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes,
0: sí,
1: que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt vam fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
0: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
1: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
0: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
1: Espectacular, sí.
0: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
1: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
0: També.
1: Que va ser una, sí, molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
0: No.
1: Però val la pena, eh?
0: Sí.
1: Val la pena anar-la a veure.
0: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més de les dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les, que et deia, de les sortides matinals,
0: sí,
1: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
0: sí,
1: i són... Són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
0: sí,
1: aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
0: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
1: Bueno, ara en aquest moment som uns 115 socis.
0: Ah, Déu-n'hi-do, major... molt bé.
1: Sí, sí, sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
0: Quina pena.
1: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros...
0: Mensual o anual?
1: Anual, perdona, mare
0: anual,
1: meva.
0: 25 euros.
1: Anual.
0: Doncs vinga, animem-nos.
1: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barato.
0: Sí.
1: És una estratègia.
0: Molt bé, molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal del mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
1: Sí, sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis, i surten. On estan és a la pàgina web, eh? Hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades.
0: Doncs
1: sí.
0: Buscarem a YouTube totes aquestes, sí, conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avenç amb el Josep Florença, de les famílies d'Esplugues,
1: oi, oi, oi,
0: que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'A3 amb els noms de les famílies i els anys. I
1: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que... Que confecciona l'Ajuntament.
0: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
1: Sí.
0: Que no avança.
1: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
0: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
1: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
0: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
1: Sí, clar. Sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
0: Sí.
1: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
0: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
1: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
0: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de
1: sí.
0: Clota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural
1: sí.
0: molt potent.
1: Sí, és el que dèiem nosaltres.
0: Ben comunicat, de persones que vinguin de
1: més,
0: fora d'Esplugues
1: sí.
0: a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
1: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
0: Exacte.
1: Aquesta mica de masia. No queda res més.
0: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? T'has preparat moltes coses?
1: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al Recercat, que és el, normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
0: Hi ha els del Baix Llobregat.
1: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
0: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
1: Exacte.
0: De la vostra tasca i de la vostra...
1: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
0: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves
1: sí.
0: en totes les matèries.
1: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
0: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
1: També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada
0: sí.
1: fem un cartell
0: sí.
1: per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
0: Rosa, moltes gràcies
1: a vosaltres
0: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
1: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat amb veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat, perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista, on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar, ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè jo porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avenç. He de dir la primera presidenta que va tenir l'Avenç. Si un cas ella després ens explicarà que hi ha alguna secció com per

0: Per exemple, els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
1: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avenç, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
2: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
3: Val, doncs, jo soc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent amb diferents patologies, de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Esplugues, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots, no? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formen part de l'associació, i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? Aquí está Encarna, que es la madre de Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí. Sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicitat també, no?
1: Molt bé. Gràcies, Maria. Passem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
4: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues. I presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Esplugues. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de l'Esplugues.
1: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
5: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser l'entitat amb el nom més llarg d'Esplugues és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins a aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats fent molt de marxandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
1: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
6: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat. Un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment hi ha 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor, però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a apuntar-vos. Sereu benvingudes.
1: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts, i en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
2: Sempre hi ha dificultats per una dona, sempre. El fet de ser dona, és això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes, i també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo preguntar: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu, quina classe a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica no sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
1: Crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal, després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
3: Nosaltres,
1: Maria,
3: en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema. Tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona, i després la feina, el resta de la feina es distribuï entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies, o igual en una altra ocasió qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar-hi, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
1: O sigui, no us heu sentit
3: no
1: una
3: que sigui
1: entitat
3: menys
1: que no heu tingut un doble...
3: Ara no, eh? D'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien, ahora estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, si digo, oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o encarna si ve algo tal, o, por poner ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo, oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, acepta, se estudia, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir, no, esto no, porque esto lo hago yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
1: Molt bé.
3: De momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo...
1: Molt bé.
3: Siempre si somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues... en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos a lo mejor.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
4: L'Espluga Viva, potser pensava, no?, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure i, bueno, que aquests doncs van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha a l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
1: Moltes gràcies. Alba?
5: Sí.
1: Que aviat serà mare, enhorabona.
5: Gràcies. Sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això. Recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les seves entitats, si us plau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més, el tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la
7: reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
1: Moltes gràcies, Alba. A més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
6: Doncs l'associació de la Plana se suma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells, volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara. I això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa, són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
1: Moltes gràcies.
6: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
1: Moltes gràcies, Carme. I ara, arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
0: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
8: Hola, sóc el Ferran Guillemet. Tinc 64 anys i sóc home.
0: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
8: Pel WhatsApp del grup.
0: De quin grup?
8: De l'Espluga Viva.
0: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
8: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun... us sentiu menys menys tingudes. Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig 2 dies, però és normal que la persona, ara, que hi haurà algunes que sí que, sí, són elles que es tenen que ja que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
9: Puc comentar, però que tinc ella decidit i després comento.
8: No sé. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que els homes fan una desfilada, vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família estava barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
6: Totalment d'acord, perseverem.
0: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre. Serà un cor mixte per primera vegada, no sé si amb 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo perquè diguis, que segur que estàs més informada.
10: No, tampoc massa, però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
1: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
10: L'Escolania continuarà sent l'Escolania i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els escolanets continuen tal com anaven. I sí que amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se fonguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
0: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
11: Perdona, Isabel, a mi m'agradaria poder respondre abans al comentari que feien. Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que ho volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
12: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avens. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avens. I era els anys, jo crec que era els anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avens, doncs, era un lloc que venia, com aquell que diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avens i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dins de l'Avens, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'Avens ni tan sols les dones tenien aquest paper fins a l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats, com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camp, Camps ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i escaig d'anys en l'avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu. I prendre consciència de l'avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
0: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
13: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants, perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí a Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, doncs, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La Colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món i, bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants. Però clar, evidentment, aquelles figures, pues, les veien molt, podem, en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys, una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues, aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla, doncs van fer una proposta de dir, pues, tenim un, fem un gegant o una gegantona que puguem portar a nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I, bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs, sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir, pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció perquè estem creixent molt a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
1: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, jo us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir a Endoll, Pastorets, Avenç i més que ara em deixo. I a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
2: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones, l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols, totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat quan parlem d'entitats, altres coses, però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre, i si pleguen més tard millor perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual, si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
1: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
14: Yo desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, es más, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, ¿hoy qué cenamos, no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas, pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel de asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
15: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo. Entonces, en mi sitio no se metía ningún hombre porque yo no lo dejaba. Pero vamos, que sí que es así, porque el hombre... Porque esta gana tanto. Pero si yo no he dicho lo que gano, ¿cómo lo sabes tú, no? O sea, siempre tenías que ir tapando y dejarlos un poco así al margen. Bueno, tú piensa lo que quieras, ¿no? Porque así te dejaban tranquila. Pero sí que es verdad que con las mujeres siempre estaban pendientes, si hacían, si no hacía. Yo siempre decía, donde se ponen tres hombres, una mujer hace la faena. O sea, la faena que no hacíamos nosotros. Claro, los hombres tenían la suya en sus máquinas y todo. Y no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos. Se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno. Y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
3: Y también porque hoy en día las mujeres nos ponemos también más, y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no. Oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
1: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
16: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat... Jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
4: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i... Bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats i només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no que
1: hem de seguir treballant, sí.
5: Sí, jo anava a comentar la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant, sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats. Majoritàriament cuinen les dones o preparen els avituallaments dels dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai que seria la societat, per tant seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant tant dintre com fora.
1: Perdona, Alba, abans de passar-li Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem i tots hem comentat i tots ens fa vergonya, de, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin en això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones i el que es va provocar és dones contra dones. I això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis perquè tu eres allà.
7: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors, bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat, ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal, i estima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest. No, reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també, relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso que sento que llavors quin tipus de respecte, o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana per als pregons de festa major, però en canvi quan es tracta d'altres persones que parlen no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet, i de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la Vila, doncs, és això, és la plaça on hi ha la casa de la Vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres, per tant aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Però si volies comentar alguna cosa més.
1: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
7: Sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves i deies el manifest deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
1: Bueno, no era, la veritat és que no era per entrar endavant ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, les dones entre nosaltres demanem respecte i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes evident aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcte i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
6: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
1: No. L'última d'avui.
6: L'última d'avui, sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé també, eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però hi ha una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el resta de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
1: Moltes gràcies.
6: I seguim.
1: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, eh? Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat, i és no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
14: Que sobre todo cuando entramos dentro de la asociación del local tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
1: Yo muchas gracias.
14: Lo veo así y probablemente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego, pues como otras asociaciones, como Alzheimer, que así, pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas que no...
1: Necesiteu personas.
14: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque, claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo, pues esto el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la cosa.
1: Muchas gracias, María.
17: Bona nit, sóc Mercè i sóc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi ha pres coses i estic contenta. Però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes. O sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones. I llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts d'Alzheimer, no? Però un 90% som dones. I llavors jo el que proposo és que entrin homes també a cuidar i a fer cures dels malalts d'Alzheimer o de qualsevol de criatures o les tasques de la feina, de casa, el que sigui. Però que a vegades es necessiten homes també.
2: És el que dèiem abans del voluntariat i els homes, eh?
17: Bueno,
2: el voluntariat és de les dones, és femení.
17: Sí, el que passa que a vegades hi ha, com familiars d'Alzheimer, no som voluntaris, som cuidadors. I llavors les cures sempre...
2: Home, el dir voluntari vull dir una persona que fa una feina sense cobrar.
17: Sí.

0: com ha dit la Rosa abans, jo crec, amb igualtat d'oportunitats i que en cap moment tinguem el síndrome del que parlàvem abans, que és molt trist, és molt trist, i no amb joves ni amb grans, sinó amb tothom. I bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies Carme, Alba, Sara, Maria i Rosa per aquestes opinions tan interessants que ens ha ofert. I a més, jo crec que ha estat molt bé perquè hi ha diverses generacions i això també dona un punt de vista molt divers, que és el que volíem oferir amb aquest debat. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Aquest debat ha estat enregistrat dijous 16 de març a partir de 7:45 del vespre a l'Avent Centre Cultural, en les que les entitats hi han participat, perquè debatre ens enriqueix. Des d'Esplugues FM us emplacem en els propers debats. Gràcies.
2: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem...

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
2: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
1: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que formar part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
2: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades, per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar

0: facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar amb algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
1: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google, trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic, que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta, i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
0: Bé, el Museu de la Rajoleta, el museu primer, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període, doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènech i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem, doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
1: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
0: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà de Collblanc també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
1: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gagisà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
0: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
1: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí o... hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues i considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, també hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
0: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
1: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
0: Exacte, sí. Home, nosaltres, Ampel, també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, doncs també, que ara és on hi ha el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, doncs just a Can Rigal i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
1: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
0: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any, el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet. I era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar, primer, del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons, arrel de l'Exposició Universal de 1888, i, per altra banda, de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquestes diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un i que poguessin doncs, fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs, es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
1: Doncs un projecte molt engrescador.
0: Exacte.
1: Molt, molt ambiciós, Lara.
0: Sí, sí, sí, també és la veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
1: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
0: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Vale. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres i al mateix temps assistim també a allò que ells fan.
1: No. Munteu la fira de la ceràmica?
0: No, això ho fan ells.
1: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
0: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que atrauen molt, també. Atrauen molta gent.
1: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podíem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podríem destacar.
0: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
1: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
0: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
1: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
0: És aquest, això és el que jo estava parlant,
1: aquest,
0: del carrer Sant Llorenç.
1: El del carrer Sant Llorenç.
0: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
0: La publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Baucis.
1: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps, o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història, i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat. Així és. Perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt molt molt molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé... O sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers. Però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini, i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat, perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que
0: d'aquell moment precís,
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja, quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que
1: exacte.
0: Li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot, sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i jo penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan
1: Sant
0: Agustí.
1: Sí, sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu: agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers. Especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu: carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. Mm. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè, perdó, sí que antigament, doncs, algun, potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després, en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè, clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han,
1: sí,
0: de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els,
1: sí,
0: noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics, de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és Can Clota. Sí. I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Ara aquest hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol,
1: hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: Uh-huh. I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas. Parles de Can Oliveres, de Can Vialet... Explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No. No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De Laureà Miró.
1: Sí. Si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: data. Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia travessava cap a l'altra banda, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esver, i després també, això que has dit tu, de la Junquera... I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. Jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval. Sí. Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà. Però al construir la carretera, molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Follejant, Càmping Barcino, quins records!
1: Sí, això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja,
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà o com vulguem i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germans Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos.
0: Sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Gaietà Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910... se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que ha estat superben documentat, perquè clar, a més, totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar... Aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé. Està
0: jo
1: molt...
0: soc de Can Clota. I la meva mare m'explicava... Jo no vaig conèixer el meu avi. La meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet, parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot lo d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí, sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè
1: sí,
0: el puguin consultar.
1: I evidentment, a les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu
1: també
0: exemplar. Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa. El podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent un altre de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament de trobada. El que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat molta feina,
1: sí,
0: aquest llibre.
1: Sí.
0: Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt, però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: Haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi ha en el llibre, no? Dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Sí, que l'en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que a més està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club, amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.
1: Si els talons són campanetes i els perdanyes de ballar els secrets de els seus ulls negres

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar Serrat, El cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional al 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frankie Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar.

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981, i les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat a espatllar. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Bels Ais, d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat, i George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, que és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis Viva el amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sirex.

és que l'amic Lluís Mateu des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80 quan van tornar, que van ser poc conegudes i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sirex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80. Després de Me tendrás que olvidar, Si te

0: Zirex. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes, i molts conjunts, com els Zirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, els Zirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot, i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, i no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén, que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta, i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Com a una nòvia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: Hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per a dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa.

0: ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
1: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
0: El repte ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança i diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sobvein el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades guateques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè...

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: Rosas Rojas.
1: Rosas Rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: K2 és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 2:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: no és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades, bueno, de Mocedades al Consorci, es diu, per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor, el

0: corazón. Tormento, tormento, pasión. ¡Ah! Soy un titán, un triunfador. Nunca vencido yo fui. Embates, tempestades, para mí son diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís: hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món, íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: noche.
1: Servicio especial.
0: Un servicio especial.
1: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial.
0: Algo nada vulgar.
1: Des de València, el grup Platino.
0: Necesito esta noche.
1: Servicio especial.
0: Un servicio especial.
1: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
0: Algo nada vulgar.
1: Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir, el 1983.

tambors, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors, com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, mil

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario, hola.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Isabel.
1: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
3: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica... perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
1: És el que sol passar,
3: moltes alternatives,
1: Sí.
3: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, total, que... perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
1: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
3: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista, i sent secretària de l'associació.
1: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
3: I ara sí.
1: I en Rosario, quant temps portes?
2: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
1: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
3: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... bueno, em van posar problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar amb el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i al president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir, compta amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després, de seguida, em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal, i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Me va enganxar i me va dir... bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir també la revista i no era massa feina. Jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui que va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
1: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
2: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, yo en el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003-2004, con la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió. Yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado de esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente, si formaba parte de la asociación, pues la cosa... En fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia, es decir, ahora las asociaciones culturales... En Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa que se llama la Nieto, la ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
1: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, al Niso. Bueno,
2: exactamente. Exactamente.
1: Que hi ha una biblioteca baix, hi ha un edifici.
3: No. Sí, ese es el edifici. Sí, el Centre Cultural García Nieto.
2: García Nieto, una asociación. García Nieto, sí. Que es una fundación en torno a la figura y a su obra.
1: Sí,
2: a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente justamente porque no ha habido relevo ni generacional ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido porque yo llevo mucho tiempo. Yo me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible. Porque en Latina, tenemos un proyecto que es acabar con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, que eran un par de años o tres, y, en fin, que esa es la razón.
1: Doncs va, comencem. Anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
3: Sí, bueno, sí. Doncs hem tingut moltes... hem fet moltes publicacions, Hi ha llibres molt importants com Peatones per la Història, Peatones de la Història, que es va publicar el 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios el 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'he van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
2: I soci de l'associació.
3: I ens va entregar doncs les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després doncs es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys, etcètera, no? I després, el 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista en una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 50 hores d'ara... 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats. Andalusia i extremenys, 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó, 8.523. Llavors, aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials, Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla, el 2024. I des del 2017 es fan en català i castellà, i estan penjades totes a la web, en format PDF, tant en català com en castellà.
1: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat, i si us aneu a la pàgina de biblioteca, trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient Latina.
3: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps doncs fem una entrevista amb una persona que sigui veí d'aquí del Baix Llobregat i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon, ¿vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, a l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, eh? És una història llarga, recomano llegir l'entrevista, perquè ara no ens podem entretenir, no?, en explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, aquesta, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes la fem el Rosario i jo, i llavors, doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació, doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, eh? Quan acabem, doncs, potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de
2: depuració de mestres,
3: ah, sí, la repressió als mestres
1: i d'altres professions, també va haver-hi depuració de metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí.
3: Doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, hem accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
1: Sí, així va ser. Per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
3: Sí. Sí. I llavors es va crear una comissió, que això va ser important, una comissió, i on jo estava, no?, com a associació, i també una persona de l'arxiu, i després una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, mm-hmm. I finalment, al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortuny, es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, ¿vale?, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana durant la República. El carrer Melchor Llavinés, que va ser el primer alcalde franquista, el Llavinés, doncs va passar a dir-se carrer Clara Campoamor. El carrer Galleta Faura, que també va ser un alcalde franquista, doncs va passar a ser carrer David Carreras i Trias. La plaça Josep Català, que va ser l'últim alcalde franquista, va passar a ser la plaça Elisabet Eidenbenz, que és la infermera d'Elna, que va fer possible, va protegir a moltes famílies, moltes dones embarassades o amb nens petits a la maternitat aquesta, no? I després, el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
1: Aquesta època, va ser molt, amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manuel Rieras va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manuel Riera. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs i és senzill, va, és però que, vull que me l'expliqueu.
3: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Movimiento Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
2: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley, es decir, depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmont, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, que acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil, es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, digamos, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad. Y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser, pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajo de cerca que va a hacer una vez una alumna, mira, te vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los símbolos franquistas que encuentres en la población. ¡Ostras! Encontramos la tira.
1: Un de ellos es las placas dels edificis d'habitatges de protecció oficial, que encara hi ha el llogo y las flechas.
2: Por ejemplo. ¿Eh? Ahora queda cada vez menos, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban todos los pueblos, incluso los pueblos del Baix Llobregat, estaban plagados, estaban como sembrados de yugos y flechas.
1: En queden molt pocs, però encara jo en recordo fa pocs anys haver-ne vist un parell.
3: Bueno, nosaltres és una altra de les accions que hem fet, va ser això, no? O sigui, quan vam fer la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir, la veritat és que ella va tenir molt interès, pues, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues.
1: Jo crec que ella sempre explica que el seu avi va ser
3: represaliat. Sí, és que el seu avi va ser assassinat a la província de Càdiz. Sí. Llavors, és una persona sensible al tema, no? Llavors, sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no?, lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme. I llavors, a partir d'aquí, vam enviar aquest mateix escrit, el vam enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà es van treure tres noms, però encara, com ha dit Rosario, pues queda Pio XII i Alfons Cuixart, un alcalde franquista, i estem insistint, però hi ha reticència per part de l'alcaldia. Llavors, a Sant Vicenç i a Sant Feliu s'han creat comissions de nomenclàtors i també estem nosaltres com a associació en aquestes comissions. El Rosario està en Sant Vicenç i un altre company està en Sant Feliu. I també al Prat van fer canvis significatius al nomenclàtor. O sigui que estem amb aquesta... hem anat, o sigui, insistint, no?, com una gota malaia als ajuntaments perquè es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
1: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, uh-huh. I ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar, sí, Cornellà, uh-huh. Doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en uh-huh. aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar, i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges mm. històrics locals, eh? Mm-hmm. Podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones, sí, i la nostra cultura.
3: Doncs sí, sí, sí. No, nosaltres sí, podem...
2: Sí, sí, però nuestra funció principal no és proponer, sinó és quitar.
1: Ja lo sé.
2: És quitar.
1: Però com ho investigueu, eh? Feu, sí, investigació a les poblacions.
3: Jo amb les alumnes de la Maiola he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues, o sí que podem proposar. Sí que podem proposar, sí.
1: Estic segura que sí.
3: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova, és interessant, sí.
1: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
3: Sí,
1: segur que hi ha
3: després...
1: Algú.
3: Doncs en quant a, per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja, estem agermanats en CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'Amica Alma Tausen, amb l'Amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, pels seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associacions de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs, puc parlar una miqueta d'aquest tema, de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Bueno, ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui, en endavant.
1: Comenta'ns, Rosario,
2: bueno,
1: que veniu preparats.
2: No, jo quería comentar.
1: Dime.
2: Que nuestra asociación es muy modesta, pero, curiosamente, nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, en nuestro trabajo, básicamente, y recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No, eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
3: Asesinatos.
2: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó, le pidieron un informe para la ley del 2007, le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
1: A la família de la meva mare hi ha dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
3: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa és el, on el maten, on l'afusellen. Jo, per exemple, tinc quatre tiets, tres són desapareguts, no tenen Consell de Guerra, no... un està a la causa general i algo sé més, un altre té Consell de Guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, i tot, no? Encara es fan investigacions.
1: Doncs, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
2: Bueno, la llei futura, que com dice Tina, està parada i ja veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están, es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra. El bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, y se aplicó el bando de guerra. El bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían los gente más de derecha que habían sido afectadas sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que le habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenidos la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses, las hacían las sacas aquellas, y entonces de noche o de día los fusilaban y los enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente la pista de estos desaparecidos ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, digamos, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba. Por ejemplo, la última película de Almodóvar, hay una de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, digamos, hacer o, digamos, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
3: Y sí, ahora hablaré yo de cómo está.
2: Para sumar, sin eso es imposible. Es decir, nosotros somos como una ONG. Es decir, nosotros trabajamos por la moral al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
1: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya. I esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Clar. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi ha de la guerra encara no s'han tancat?
2: Sí. Sí, les ferides no se curaran nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y te pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destapes, quita la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó. No sé, el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de no de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
3: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memòria. La ley de memòria històrica la tenim parada al Congrés, eh? La tenim parada al Congrés.
1: O sigui, no està ni desplegada.
3: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, i després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin... Nena, sí, ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes, i llavors ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes de... Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, ¿vale? Crec que també ha fet el PP. Les tinc totes, no? I llavors, què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat amb un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat, perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà. I dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim, bàsicament, és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes. Però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem. A l'abril del 77, l'Estat espanyol va signar el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils. Però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril del 77 l'Estat espanyol ratifica el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i la llei d'amnistia amnistia els crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en esta ley. ¿Qué pasa? Según las juristas, según el Pérez Royo, que es un constitucionalista español, diu que lo que se incluyó en la ley de amnistía no podía estar en contradicción con la ratificación del Pacto Internacional de unos meses antes. Que la Constitución del 78... en su artículo 10.2 indica que la ley de amnistía tenía que ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
1: La del 78, vale, sí. Es que me sirve mucho a mí esto.
3: Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y el constituyente utilizó en el artículo 10.2 el imperativo se interpretarán. ¿Qué ha pasado? Pues que los crímenes del franquismo, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles y no amnistiables y podían y debían haber sido perseguidos ante los tribunales de justicia del Estado español. No hay nada en la ley de amnistía que obstaculice que se pueda proceder de esta manera, puesto que España firmó antes de esa ley, en el 77, esa ratificación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si no han sido perseguidos en España, no es por la ley de amnistía, sino por la interpretación de la misma que ha hecho el Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el problema no ha sido la ley, sino los jueces, que la han convertido en una ley de punto final. ¿Es corregible esta interpretación de la ley de amnistía sostenida por el Poder Judicial durante 45 años mediante la introducción de una enmienda al proyecto de ley de memoria que ha consensuado el PSOE y Unidas Podemos? Pues en opinión de Pérez Royo, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, se limita a reiterar el mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces una interpretación distinta? Él cree que por este camino no se va a conseguir el objetivo. Y dice Pérez Royo que sería importante que las Cortes Generales dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional. Hay que dejarlo clarito así en la ley, porque si no, van a seguir interpretándola como una ley de punto final. Y eso mismo dijo el relator de Naciones Unidas hace muy poco en el Congreso, en unas jornadas de justicia y educación que se hicieron, promovidas por las asociaciones de memoria, por el quinto encuentro. Entonces el señor Fabián Salvioli dijo: la ley de amnistía no debería ser un obstáculo, pero lo cierto es que lo es. Las instituciones del Poder Judicial en España son lamentables. La nueva ley de memoria histórica debe indicar de manera expresa que la ley de amnistía no puede tener ningún efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra y la dictadura. Se debe aplicar el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben, para acabar con la impunidad del franquismo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que la ley dice, habla de una fiscalía de sala, de un fiscal de sala, que investigará los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, pero a este fiscal de sala se le atribuyen solamente funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, pero no dice nada de que este fiscal tenga medios humanos, y por otro lado solo habla de que se dedicará a investigar, que no tramitarà demandes ante los tribunales para hacer justicia a las víctimas.
1: I exposant-se aquest fiscal a que, segons el que posis sobre la taula, se li ha acabat la seva carrera judicial.
3: Així aquesta és una, també.
1: És que és així.
3: Sí, també. O sigui, que ara que estem amb la llei frenada perquè, doncs, com que ha passat això amb la llei de la reforma laboral, no? Que va passar això, que lamentablement el que va passar, ja. Doncs, suposo que té por, però bueno, s'ha de consensuar abans i assegurar els recolzaments perquè aquesta llei tira endavant. És que la necessitem no només les víctimes, la necessita la societat espanyola per fer net, per acabar amb l'impunitat del franquisme, per frenar el neofeixisme. Ho necessitem.
1: Però mentre tinguem aquests poders judicials que estem tenint, no avançarem mai.
3: Però sí,
1: costarà molt.
3: Lo que diu el Pérez Royo i lo que diu el Salvioli és que s'ha de poner clarito en la llei que el poder judicial no pot interpretar la llei d'amnistia com una llei de punto final, perquè per sobre d'aquesta llei estan les lleis internacionals que estan ratificades per l'Estat espanyol.
1: I davant de tota aquesta feina que esteu fent, quin suport administratiu tenen les vostres entitats?
3: Bueno, sí, a nivel administrativo.
2: Sí, bueno, a ver, la entidad, la pregunta es, ¿cómo se
1: ¿cómo sobrevivís?
2: ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, primero, por la cuota de los socios, tenemos alrededor de unos 100 socios, ¿no? ¿Tienen unos 100
3: no,
2: socios?
3: No, menos, 80, entre 80 y 90.
2: O sea, casi 100. Bueno, casi sí, 100. Bueno.
1: Rafael, no me lo
2: después, rudo. Después de la entrevista pasaremos de los 100.
1: Espero que sí.
2: Espero que sí. Y después, y algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Esplugas, colaboran con nosotros y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho nosotros, tampoco gastamos mucho. Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos, los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judicial, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
3: Ah, sí, también, para que el PSOE...
2: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento, el monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la batalla del Ebro franquista en el Ebro, en Amposta, vale, que sí, todavía está vivito y coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley. Es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población, claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo-votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros, como entidad, no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
3: Sí, es que tot el que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i a la xarxa està penjat i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer. I són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
1: Llavors, que en aquell moment va ser molt important.
3: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
1: Ja, però en aquest país passa això. S'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment del 77 i és la Bíblia per a la península. Lo que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
3: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no?, per modificar el Código Penal, no?, per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no?, i l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Código Penal, no?, que la van presentar a tots els grups d'esquerra, no?, pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV i el PSOE va votar en contra. Va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox. I aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
1: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport, dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memoriahistoricabll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
3: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
2: en la catedral estaven
3: allí en el centre de la ciutat de Pamplona.
2: En la catedral.
3: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el Queipo de Llanos està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va, bueno, que va organitzar Franco, no, mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies, l'alumnat als instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin, doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies, o sigui, que estan fent, que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú s'assabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació, el poble sencer o el lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
2: Sí, però...
3: i sobretot els joves, no? arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei que ja ho recull, però que està impressionant, és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos, i és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO, tu has d'optar. Jo optava i feia la revolució industrial, la revolució francesa, lo bàsic de la contemporània, m'anava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
2: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en Espanya, porque gran parte de los archivos, por ejemplo de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue, o la desmemoria, fue mandar, fosfatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles. Porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado, quién ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
1: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests documents?
3: Bueno, s'està pressionant bueno, també per la llei de secretos oficiales, la llei de secretos oficiales, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no ho va terminar de fer. I, o sigui, en aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i estem pressionant perquè totes aquestes lleis, doncs, desapareguin, d'aquesta llei de secretos oficials, o sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més, és que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
1: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim d'entrevista, i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço, i com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
3: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
2: Moltes gràcies.
3: Ja quedarem.
1: Gràcies.
3: Tornarem a venir.
1: Gràcies.
3: Ha estat un plaer estar aquí a la ràdio.
2: Moltes gràcies.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí
2: i a la teva ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Sempre dic que el programa d'avui és molt especial i és veritat. Tots ho són per un motiu o un altre, però el d'avui us explicaré el motiu concret. Tot just ens acostem a un any que vaig començar aquesta aventura radiofònica i els que ens seguiu des de l'inici recordareu que va ser en una altra emissora, Ràdio Sant Esteve, a qui agraeixo molt la confiança que em van donar en aquell moment. Avui, 12 mesos després, estem a Esplugues FM, el 99.7, gràcies al Jordi, al nostre tècnic, i a Isabel, que fa possible que aquest programa surti en antena. La primera convidada que vam tenir va ser l'Àngels Alcinet, amb qui ens uneix una gran amistat i amb qui vam parlar de medicina tradicional xinesa i acupuntura. En aquell programa va quedar en l'aire la possibilitat de tornar a parlar de més temes i he pensat que una manera excel·lent de celebrar que ja estem a punt de complir l'any d'emissions seria convidar-la de nou. Àngels, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Feliç aniversari.
0: Gràcies, gràcies.
1: Fa un anyet, eh? Fem un anyet, eh,
0: bueno,
1: Joan Carles?
0: El nen ja va caminant i sembla que tenim per dies. Sembla que tenim per dies. L'Àngels, a part de aquesta bona amistat, per suposat és una professional, fa més de 20 anys que s'hi dedica a la medicina tradicional xinesa, atenent moltes persones a diari a la seva consulta d'Esplugues de Llobregat. Diplomada com tècnica superior de relacions públiques, amb estudis de solfeig i piano, urbanita per convenciment, budista per més convenciment encara, i tècnica superior en medicina tradicional xinesa per la Universitat de Pequín i Yunnan. Àngels, en aquell primer programa vam parlar sobretot de tècniques, de teràpies, de la medicina tradicional xinesa. Avui hem pensat que podem fer alguna cosa complementari, que és parlar de l'alimentació, de la dieta, que crec que és molt important i complementària.
1: Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa.
0: Correcte.
1: Bueno, l'alimentació des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa en la base no discerneix molt del que fem nosaltres diàriament, el que hauríem de fer diàriament. En el bàsic coincidim, però n'hi ha certs punts en els que la medicina xinesa utilitza l'alimentació com part de la sanació d'una persona. O sigui, ells opten més per la prevenció mitjançant els aliments que no menjar bé quan un ja ha adquirit una malaltia o es troba malament. A mi m'agrada molt citar una frase de Leonardo da Vinci, que evidentment no era xinès, però una mica va en connexió del que pensen els xinesos vers l'alimentació i la vida en general. Idea que la vitalitat i la bellesa són dons de la natura destinats per a aquelles persones que segueixen les seves normes. Evidentment, l'alimentació no té normes, ningú t'obliga a saber el que has de menjar o si ho saps a menjar-ho. Però si tu la salut d'una persona és com un jardí, no? Si no el regues una mica tots els dies...
0: Si no el cuides, no?
1: Si no el cuides, al final acaba mermant la teva salut. Llavors, l'avantatge que tenen els xinesos o els que utilitzen la dieta com a forma de... com a medicina, bueno, és que adapten l'alimentació en funció de la persona, adapten l'alimentació en funció de l'estació de l'any en la que estem, o sigui, fan que el que mengen en un dia, a part d'alimentar-te, bueno, pues sigui una manera de conservar la teva longevitat i que els teus òrgans funcionin de manera adequada en funció de la teva fisiologia.
0: Clar, és molt important això que estàs explicant perquè una de les primeres qüestions que a mi em venia al cap era per situar-nos aquest tipus de dieta o d'alimentació, si era pròpia dels xinesos de forma general o només d'aquells que realment, per exemple, poso un exemple, la dieta mediterrània és típica nostra, però no tothom de que vivim a la zona la practica. Mm. Llavors, no sé si passa també una mica el mateix, és a dir...
1: Bueno, és que, a veure, parlar de l'alimentació en la medicina tradicional xinesa no vol dir que tota la població xinesa
0: faci això.
1: Lo important

0: això és saber que més enllà de lo que menges, és la funció que té aquell aliment en el teu organisme, i que quan tu vas a l'hospital, una part del tractament és l'alimentació. Aquí a Occident, afortunadament, cada vegada anem en aquesta tendència en què el teu terapeuta, el teu metge, te diu, mira, si tu tens el fetge gras, per exemple, pues intenta no menjar greixos. Però això ja es fa quan la persona
1: ja té
0: dona un
1: símptoma
0: positiu en un fetge gras o el colesterol elevat. Ells allà fan el contrari. Quan tu vas al metge per un problema, solucionen el problema, però conserven la manera de tenir saludable l'orga que tinguis afectat.
1: Aquí, si em permets una mica la broma, quan vas a l'hospital l'alimentació precisament no forma part de la solució, perquè habitualment no sol ser massa,
0: bueno,
1: massa
0: ells,
1: bona.
0: Per exemple, els metges xinesos, el que expliquen als pacients, que això és no només el que menges, sinó com ho menges, com ho cuines, sempre expliquen que l'aliment sempre està té dos elements molt importants. El jing, amb jota, que és no el yin del yin i el yang,
1: sí,
0: sinó
1: sí,
0: el yin amb jota, que és l'essència que té l'aliment, o sigui, els nutrients. I el chi, que és l'energia que comporta. Llavors, perquè això, quan tu ho ingereixes, funcioni, l'aliment no ha d'estar sempre en format triturat, que és el que normalment es fa en els malalts, que, bueno, si no t'estàs bé, pues, triturat, no? A veure, el triturat és molt bo quan tu tens problemes de deglució o quan tens problemes de dentició, però no és l'ideal a l'hora de portar una dieta saludable cada dia, perquè l'aparell digestiu necessita té una energia que fa que els aliments es metabolitzin. Si tu aquest aliment el prens sempre triturat, aquest mecanisme no es posa en marxa.
1: No acaba de fer
0: la
1: seva funció.
0: Tu fixa't que quan una persona, sobretot la gent gran, quan els donen sempre triturats, s'acaben perdent pes, tot i que estan alimentats. A lo millor els fan una analítica i tenen una analítica de nen de 18, però el seu físic es merma. I és perquè quan tu tritures els aliments, perden aquesta energia i no tenen suficiència energia vital com perquè el teu cos s'alimenti, no només a l'estómac ni la sang, sinó que la musculatura necessita d'energia.
1: Això, Àngels, em fa pensar una mica una corrent que hi ha actualment i que he pogut constatar, perdona, aquest estiu, i és que ara, per exemple, ha canviat el tema i amb els bebès
0: sí. No
1: se'ls dona com abans, si te'n recordes, era típic donar doncs, els típics potitos i preparats
0: sí. Aquests,
1: sí. Sinó que de seguida, al cap de poc, ja es van incorporant aliments sòlids i se'ls va donant una dieta més,
0: sí,
1: sòlida.
0: Sí, de fet, mira, jo, es donen molts casos. Jo a la consulta he tingut, per exemple, casos de nens, cada vegada passa més, i això és una cosa que ho he tingut jo. Ara fa poc vaig tenir un nen. Cada vegada és més comú que els nens, les dentetes de llet, que se'n diuen, no els hi cauen, sinó que els hi creixen les del darrere, i les de davant no cauen. I tenen que anar al dentista que els hi acabin traient. El dentista, que tinc un dentista sobre de la consulta, em comenta, és que com cada vegada tenim la tendència als nens a que mengin tou, clar, la mandíbula, la formació de la dentició, és una part de la seva formació és que tu tinguis força a la mandíbula. Que això, si tu mossegues, fas que provoques la dentició. Si sempre estan menjant tou o triturat, això es retarda de tal manera que acaba passant això,
1: clar. Que
0: la dentició s'enredareix. Per això, els aliments, també està molt de moda, fixa't, lo dels sucs detox, els de matins, que posa la gent... Tot el verd que trobin...
1: Instagram està ple.
0: Bueno, alimenta, sí, està bo, per suposat. És dolent, en absolut, però no és la manera adequada de menjar-se una fruita. La fruita està per ser mastegada, no licuada. El licuat, com altres coses, forma part de l'evolució de l'ésser humà, que ho hem inventat nosaltres. Però l'aliment, en la mesura de lo possible, s'ha de mastegar. Una altra cosa és que tinguis un problema temporal i tu no puguis, llavors t'has d'adaptar. Però
1: falta,
0: la fruita s'ha de mastegar, la verdura s'ha de mastegar. Necessitem fer servir totes les parts de l'aparell digestiu.
1: Sí, sí, sí. Recuperant una mica el fil de la part inicial, els principis de la dieta en què es basa aquesta alimentació,
0: sí, sí.
1: Quins serien?
0: Mira, en lo bàsic, repeteixo que és que coincidim molt. Per exemple, sempre tu vas al mercat i mires que l'aliment estigui el més fresc possible, que sigui de temporada, que estigui en bones condicions. En això coincidim. Després tenen 10 normes, me les he portat apuntades perquè no se'm deixi, que també coincideixen, però hi ha algunes coses en les que fem les coses diferents. Per exemple, el menjar entre
1: àpats,
0: això és una cosa que, degut a la nostra alimentació, que potser mengem molt en un àpat i molt poc en l'altre,
1: necessitem
0: i normalment quan tu vas a picar sempre agafes allò que no deus, no?
1: Sé de què em parles, vale.
0: Després,
1: ho practico.
0: Afegir, introduir, ells mengen, o sigui, no hi ha àpat en el que no mengin molta verdura o no mengin llegum. Utilitzen el wok. El wok, la forma del wok no està feta perquè sigui més bonic. La forma del wok està fet perquè no es perden els olis essencials ni l'energia de l'aliment, de manera que l'escalfor puja però torna a introduir-se dintre del wok. Els aliments no han d'estar ni molt fets, ni que no te'ls puguis ni menjar de cru, ha d'estar cruixent, una textura ha de ser cruixent. Evidentment hi ha coses, la sopa de miso, per exemple, és una sopa, però tot el que poden guisar al wok, ho guisen al wok. Després, els greixos. Mengen de manera moderada tot el que són grasses saturades. També s'ha de dir que des que està el McDonald's i aquests tipus de menjars fast food, que s'han introduït més a Xina cada vegada, es menja pitjor. Però tradicionalment intentant menjar peix, carn, però en la mesura del possible cuinat al wok. Després, els glúcids d'absorció ràpida. Quan dic glúcids d'absorció ràpida, vol dir farines blanques, sucre refinat, arròs blanc, tot ho mengen integral. El tema de la glucosa és un tema molt preocupant dintre de l'alimentació. Quan tu menges aliments d'absorció ràpida, com són el pa blanc, tot el que són farines blanques o sucres d'absorció ràpida, es transformen en glucosa. La glucosa és el que nosaltres... És que tens diabetes, doncs això és que tens la glucosa elevada. Quan tu menges integral, el que converteixes en l'aliment és en glucogen, que és la reserva del sucre. Això no és dolent. El dolent és el que et prové del refinat. Tot el que sigui refinat és perjudicial per la salut. Aleshores, ells intenten tot el que pugui ser integral molt millor.
1: Sí, perdona, és una mica, això sí que és el que deies, que coincidim amb moltes coses.
0: Sí.
1: Aquí, per exemple, també coincidiria amb nosaltres, no? Que d'alguna manera
0: amb això
1: cada coincidim. Vegada s'aposta més per anar substituint,
0: sí.
1: Per integrar
0: de
1: tot
0: totes maneres,
1: de...
0: és molt habitual. Al Japó, per exemple, l'arròs que cuinen és blanc.
1: Uh-huh.
0: Però si tu t'hi fixes amb la resta de l'alimentació, ells no mengen pa, mengen el bol d'arròs i no mengen absolutament ningun tipus de...
1: De farina,
0: sí. Més enllà de la tempura, que és una farina especial.
1: Sí,
0: aleshores, en això coincidim bastant. Després, intenten no menjar molts aliments àcids, crus o de temperatura freda. Quan parlo de temperatura... No només parlo de que estigui a la nevera o no, sinó de la naturalesa de l'aliment. Ells distingeixen els aliments en temperatures i en sabors. Si vols, després crec que...
1: Sí, és un tema interessant que podem tocar. Sí.
0: Aleshores, no mengen productes làctics.
1: Cap. O sigui, el tipus de llets, formatges i això? Res, iogurts?
0: No. No. Intenten no menjar aliments làctics. Per una... Qüestió de que en la medicina xinesa hi ha un terme que és bastant complicat, que és la humitat. La humitat, tot el que són làctics provoquen humitat. La humitat es tradueix, perquè ens entenguem, en cel·lulitis, retenció de líquids, a vegades migranyes. Moltes migranyes venen associades a... Jo ho veig moltes vegades a la consulta. Gent que diàriament mengen... làctics en diverses a vegades al dia, i tenen migranyes. És una cosa que és un aliment que provoca moltes migranyes. A veure, l'important de tot això no és prohibir, sinó que la gent entengui que si una cosa... Jo a la consulta mai prohibeixo res, no m'agrada gens prohibir, però sempre dic, bueno, si tu et portes bé entre setmana, el cap de setmana pots fer de més i de menys. Si a tu t'agrada molt el formatge o t'agrada molt el suc de taronja, pues a lo millor entre setmana no el mengis, però el cap de setmana sí. Però si tens una setmana de crisi, evitar el més possible allò que et perjudica, que això és el que ens costa més aquí a Occident.
1: I que suposo que cada persona ha d'identificar també, no?, per saber què és el que realment li...
0: Clar, tens que tenir algú... Tu, fins que una persona no li expliques que el que li està provocant una migranya o una retenció de líquids és l'excés de menjar una cosa o una altra, clar, si tu no saps una cosa...
1: Sí, és
0: difícil que la puguis corregir. Ara, un cop te l'expliquen, està en tu, no?
1: I és la decisió de cadascú.
0: Exacte. I després, una altra cosa que sempre intenten fer és prendre alguna herba calenta després dels àpats.
1: Forma infusió.
0: Forma infusió en funció de com estàs, també. Tot va una mica com estàs i l'estació de l'any. Per exemple, si tu estàs menjant un àpat en el que estàs introduint molt peix, el peix és una... Tot el que prové del mar és de naturalesa freda. Freda, aleshores, llavors...
1: Freda, perdona, amb aquest concepte que explicaves abans.
0: En el concepte
1: abans,
0: de naturalesa de l'aliment.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, l'estómac, segons la medicina xinesa, és l'òrgan més calent del cos humà. Si tu introdueixes un aliment de naturalesa freda mentre estàs fent la digestió, has de corregir-lo amb algun altre aliment perquè es quedi neutre. Aleshores, què fan? Si tu estàs menjant peix de naturalesa freda, pots fer dues coses. O te ratlles una mica de gengibre, i si no t'agrada, pots prendre una infusió d'alguna planta de naturalesa calenta, com per exemple la canyella. D'aquesta manera, tu estàs convertint un aliment fred en un aliment neutre, perquè la canyella és calenta. I juguen una mica això. Si jo tinc que menjar peix, intento corregir amb un altre aliment, de manera que...
1: S'equilibri, per dir-ho.
0: S'equilibri d'alguna manera.
1: Molt interessant, eh?
0: Saps? Aleshores, i això amb tot. Per exemple, amb el tema de les estacions de l'any, si estem a la primavera, pues, comencen a introduir aliments frescos, no freds, frescos. Si estem de cara a la tardor, es comencen a introduir aliments tebis, no? Sempre juguen... El que s'ha d'evitar sempre, com quasi tot en la vida,
1: els
0: són
1: extrems,
0: els extrems.
1: Clar.
0: Ells tenen, per exemple, l'aliment de naturalesa calenta, tebi, neutre, fresc i fred. Llavors, la teva alimentació ha de basar-se, ha d'estar entre el fresc i el tebi. Però, clar, no tots els aliments són d'aquesta naturalesa. Aleshores, si tu has de menjar un aliment calent, imagina't que te'n vas a un mexicà, si estiguéssim aquí, venga picant, no? Pues, a lo millor, després de menjar, pots menjar-te una menta poleo, que és de naturalesa freda, i estar
1: equilibrant
0: una mica, de manera que el teu aparell digestiu no pateix i llavors no generes altres coses, com la humitat, per exemple, o foc a l'estómac, que puguin perjudicar la teva salut. Per això dic que ells sempre intenten compensar o millorar, o imagina't que tens un refredat i tu, perquè t'ha donat un cop de vent fred. Aleshores, si tu tens un atac de vent fred, has de menjar picant, no? Per poder
1: compensar-ho. Que curiós.
0: A l'hora de fer sopa, si t'has de menjar, en lloc de menjar una sopa de ceba que és freda, pues fan una sopa d'un altre aliment que sigui naturalesa calenta.
1: Amb això sí que no ens assemblem, amb la cultura nostra.
0: No.
1: Perquè aquí tirem absolutament d'extremo.
0: Això serien les normes bàsiques que ells intenten... Ells sempre busquen respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu. El centre del cos, que en la terminologia xinesa és el zon és... on estan tots els òrgans vitals de la persona, el centre. El centre és el que controla la salut d'una persona, ja només perquè tot està concentrat en el tòrax, sinó que l'aparell digestiu és el que s'encarrega de repartir tot el que necessitem. I per ells és superimportant el tema de l'alimentació.
1: O sigui que com a objectius principal podríem dir que és aquest, és el buscar aquest equilibri.
0: Sí, exactament, és respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu.
1: Fantàstic. Molt bé, veiem que hi ha moltes coses, com hem dit, que coincidíem, també algunes que divergim, perquè amb això, sobretot els extrems aquí són més, no?
0: Sí.
1: De l'estiu, especialment, doncs, tot molt fred.
0: Tot molt fred.
1: I l'hivern molt calent. Però,
0: sí,
1: sempre anem una mica...
0: A més, és típic de veure, per exemple, una altra cosa que nosaltres no fem correctament, o podem millorar. La fruita, sobretot persones amb glucosa elevada, la fruita després dels àpats puja molt la glucosa. La fruita és un aliment que s'ha de menjar entre esmorzar, dinar...
1: Sopar.
0: I si volem filar més prim, si cada vegada que es menja fruita, menjar-la la mateixa. Llavors, si tu menges fruita després dels àpats, el que estàs provocant és una fermentació. La fermentació provoca sucre. O sigui, el raïm, quan fermenta, es converteix en vi. El vi és un aliment que té molta glucosa. Llavors, una manera d'evitar una glucosa elevada, ja no només cada àpat, sinó en el teu futur...
1: De forma habitual i
0: exacte, és menjar la fruita fora dels àpats principals.
1: I fixa't que aquí el costum habitual
0: és
1: acabar amb un postre.
0: El postre, sí.
1: Bueno, ja no parlo de fruita, aquí que s'acaba amb un postre que pot anar...
0: Més enllà del tiramisú, el gelat i el... I, clar, per exemple, una altra cosa que sí que fan, si mengen meló, el meló, tu saps que a l'estiu moltes vegades és que m'he trobat malament i és que has sopat meló o marisc. El meló és extremadament fred. Però si vols menjar meló, posa-li una miqueta de canyella. Llavors estàs neutralitzant el
1: una
0: fred.
1: Una mica de canyella.
0: Canyella amb el meló. Que vols un gelat a mitja tarda? Pues posa-li canyella. Llavors estàs... Per això dic que no cal prohibir les coses. Simplement, tampoc has d'abusar. Però si et ve de gust una vegada i tens alguna cosa que saps que no és el millor pel teu cos, però et ve de gust, pues posa-li canyella si et ve de gust un gelat.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, bueno, jo crec que estic prenent nota sobre la marxa, de molta cosa que dius, perquè em sembla que realment, a més, cometem bastants errors,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: De forma, per lo que estàs explicant, sobre l'alimentació diària. Ells realment, abans deies que aquest tipus d'alimentació el fan també com una manera de prevenir la malaltia.
0: Sí.
1: És a dir, el que volen és que el cos no arribi a malaltir. I llavors, diguéssim, tot aquest procés, a part dels objectius que ja hem parlat i de la, en què es basa, hi ha principis que m'imagino que es basen també en el tipus de sabors, no? M'imagino.
0: Sí, ells tenen... cinc tipus de sabor, bueno, sis. Tenen l'agri, l'amarg, el dolç, el picant i el salat. I jo afegiria un, que és l'insípid.
1: Insípid.
0: Insípid. El que els japonesos diuen, crec que es diu umame, que crec que està molt de moda. L'insípid és el no sabor.
1: Ara, no sabor.
0: No sabor. O sigui, hi ha coses que no tenen gust. L'aigua no hauria de tenir gust.
1: Bueno, depèn.
0: No hauria de tenir gust, però, per exemple, el típic espessant que se li posa als avis perquè no s'ennueguin està fet d'una alga que no té sabor, per exemple, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però jo m'agrada sempre que dic que estan els cinc tradicionals, però que no ens oblidem de l'insípid, que també és un tipus de sabor. Llavors, aquests sabors sempre estan associats a l'orga que els hi correspon i a un color. Per exemple, el fetge li correspon a l'aliment agri i correspon a l'aliment fusta. El cor li correspon a l'amarg, a la melsa, al dolç, al pulmó, al picant i al salat, al ronyó. Per exemple, una persona... quasi totes les persones que tenen problemes d'asma o així sempre et diuen és que tinc un gust metàl·lic a la boca. És molt típic d'això. O, per exemple, les persones que tenen problemes de depressió o que tenen pensaments molt recidivants sempre són persones que pateixen d'angoixa. Què et fa l'angoixa? Menja què? Dolç.
1: Dolç.
0: Vull dir, si et pares a pensar tot el que...
1: És veritat, eh? Tot, o sigui, molts comportaments i molta està relacionat amb l'alimentació.
0: Sí, per exemple, una persona que fa malament la digestió o ha begut molt d'alcohol, quin gust té a la boca? Amarg o agri, que és el fetge. És que llavors, una persona que ha begut molt, que dice, es que m'he puesto verde, no? Pues a quin color té... Clar, és que sempre tots els elements estan interrelacionats i això s'interrelaciona, a més, amb l'alimentació.
1: Molt bé, doncs estem arribant a la meitat de, ja? Del temps.
0: Vale.
1: El temps passa molt ràpid. Ara farem una breu pausa.
0: Vale.
1: Tornem amb una falca sobre el programa i en una estona estem aquí.
0: Vale, gràcies.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs ja estem aquí de nou amb l'Àngels Alcinet, la nostra experta en medicina tradicional xinesa i amb la que estem parlant avui sobre l'alimentació, que com ens ha explicat al començament, pels xinesos que la segueixen, que evidentment no són els 1.200 milions, sinó que serà una part, doncs té molta importància amb sobretot amb mantenir sa el cos i prevenir precisament de les malalties, una mica fer-ho de forma proactiva i no reactiva. Recuperem, si vols, la conversa, perquè ens havies d'explicar també una mica els principis bàsics
0: del menjar bé. Que això també és una cosa que ells cuiden molt. Per exemple, n'hi ha 9 principis bàsics per tenir una bona digestió i una bona alimentació. La primera és la moderació. Els xinesos sempre, quan dic els xinesos em refereixo a la medicina tradicional xinesa, no a les persones individuals, sí, però sí. Bueno, és tot una mica. La moderació. Ells creuen que una persona no s'ha d'aixecar de la taula ni amb la sensació d'anar a explotar ni amb la sensació de gana. Has d'emplenar un 75% de la capacitat
1: del seu estómac.
0: Com se sap això? Pues se sap quan tu dius estic bé. O sigui, podria menjar més, però estic bé. En aquell moment és quan tu has de dir tinc el meu àpat fet, jo no menjo més. La masticació. S'ha de mastegar molt bé. En la medicina tradicional xinesa hi ha un refrany que diu que s'ha de beure la carn i mastegar la sopa. Amb això et volen dir que encara que s'ha de fer sempre una bona masticació dels aliments, perquè la digestió comença en la boca, no en l'estómac. Després, tenir gana. O sigui, hi ha dos tipus de gana. Una, la física, i una, la mental. Ells sempre mengen quan tenen gana física. O sigui, no és... Aquí a Occident passa molt de... Si tu et pares a pensar, ara menjaria, jo què sé, un entrepà. I et pares a pensar si realment és l'estómac que t'està demanant la gana o és que tens el desig. Ells discerneixen molt bé entre el que és la gana física del desig de menjar. Llavors, quan tinguis gana, menja. La regularitat. No s'ha de saltar cap àpat. Són 5 àpats al dia, aquí en Occident doncs seran 5. Ells s'hi fan 4 o 4, perquè ells, una de les coses que fins fa poc cuidaven molt era utilitzar l'horari solar. L'horari solar és el que ens ajuda a conservar les hormones cerebrals de manera saludable. S'aixequen molt d'hora, esmorzen i sopen cap a les 5:30 de la tarda. Ells ho fan durant tot l'horari solar. De manera que el cortisol, la serotonina i la melatonina, totes aquestes hormones que ara estan tan de moda, ells ho tenen supercontrolat, aquest tema. Després, si voleu, us explico com funciona una mica el tema de les hormones.
1: I tant, i tant.
0: Perquè és molt important. Llavors, la regularitat, això us explicava, no t'has de saltar cap àpat. En els horaris que tu tinguis en la teva vida, pues, organitza't com vulguis, però has d'esmorzar, prendre un tentempié, dinar, berenar i sopar. ¿Vale? Llavors, la concentració, superimportant. Això, ara que es diu tant, això fa molts anys que ho estan dient els xinesos. No, quan una persona menja, està menjant, ja estàs fent alguna cosa en la teva vida i és una cosa molt important, la teva alimentació. Llavors, no has de mirar la tele, no has de llegir, no has de mirar el mòbil, has d'estar concentrat en allò que fas, que és ingerir els teus aliments. Has d'estar, si pot ser, de bon humor quan mengi. Això és molt graciós perquè
1: això
0: quan jo estudiava em va dir l'humor és molt important a l'hora de comer. És veritat, és molt important si tu menges enfadat o de manera accelerada o de manera estressada, entra en funcionament una cosa que es diu en la medicina xinesa que és l'energia caòtica. Llavors, és que el repartiment dels aliments no es fa correctament. ¿Vale? Pot venir una migranya, una indigestió... mil coses. Una cosa que fan els xinesos que a mi m'agrada molt. Després dels àpats es fan un massatge a la panxa, de manera circular per tot l'abdomen, de manera que ajuden, és una manera agradable d'ajudar la motilitat i mobilitat intestinal, i que és com mimar el teu aparell digestiu, però és una cosa que jo he vist i la veritat és que és molt curiós de veure, perquè després tots es fan massatge a la panxa. Qui pot caminar després de dinar és ideal. O sigui, es diu en medicina xinesa que, per exemple, les persones que tenen diabetes, poco plato y mucho zapato. Això vol dir que...
1: És bona aquesta.
0: Que si tu menges o t'has passat menjant, si camines, ells diuen, quien camina 100 passos després de comer vivirà 99 anys. Coses així, perquè és una manera de cremar les calories
1: excedents
0: i bellugar els budells. I després una altra cosa molt important per ells és el plaer. O sigui, tots aquells aliments que tu ingereixes t'han d'agradar en la mesura de lo possible. Ingerir aliments que no són agradables per tu et genera
1: malestar,
0: no? Malestar. Estem parlant d'una alimentació estant sa. Si tu estàs malalt i tens que menjar-te alguna cosa que no t'agrada, evidentment te la menges, però en la mesura de lo possible.
1: El que passa que aquest últim punt és una mica perillós, sí, perquè hi ha gent que tindria, sí, l'excusa perfecta per, sí, no menjar verdura, per no menjar peix,
0: bueno,
1: no?
0: Sí.
1: És
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, sí.
1: Bueno, molt bé. Realment, al final, són coses que tenen, Àngels, molt sentit comú, no?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: Que realment són com principis molt bàsics.
0: Molt bàsics, però que nosaltres aquí moltes vegades no els tenim en compte o els obviem perquè pensem que no són importants. Jo crec que històricament sempre la cultura del menjar en el nostre país, sobretot, i en Occident en general, està basada només en el plaer.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Està basada el 80% en el plaer. Això cada vegada crec que s'està tornant de manera a la contra, sí. Però cada vegada estem millorant en aquest aspecte. Però a vegades millorar no vol dir fer les coses bé, com quan parlàvem del tema dels liquats o dels triturats. Es fa amb bona voluntat i és dolent. Es fa amb bona voluntat i no és dolent. Però potser no és l'adequat pel teu aparell digestiu.
1: De fet, a la cultura occidental, ja no parlo aquí a la Mediterrània, aquests dies, una mica treballant sobre el programa que estem fent avui, he pogut averiguar que, per exemple, als Estats Units, en aquest moment, hi ha una autèntica pandèmia, de part de l'obesitat, que ja sabem,
0: sí,
1: tots,
0: sí,
1: de diabetis. És
0: diabetes.
1: Una espectacular.
0: Sí.
1: I a Itàlia, per exemple, que són els reis de la pasta,
0: sí,
1: i de, ja no solament en forma de pasta, sinó també de pizza i de,
0: sí,
1: molta farina,
0: sí, sí,
1: s'està començant a donar també un augment increïble de persones amb problemes d'insulina,
0: sí,
1: i amb,
0: sí,
1: problemes,
0: sí,
1: de dependència.
0: Però això és per la... Mira, però això és com tot, és quan una persona et diu, és que soc celíaco. Bueno, una cosa, la celiaquia és una malaltia molt seriosa i és genètica, o sigui, és una cosa que tu neixes amb allò, ho pots desenvolupar o no, però tu tens el gen de la celiaquia. I una altra cosa és tornar-te intolerant al gluten, que ara també està molt de moda. Si tu observes el conjunt de població que els hi passa això, la gran majoria són deportistes. Els deportistes, històricament, els hidrats de carboni són molt importants per l'energia, sí, però refinats. Perquè el que estàs fent tu és agafar reserves de glucogen per quan tu fas un esforç, el teu cos no tingui que tirar d'insulina ràpida. Saps? La insulina ràpida et dona un xute, no? I després disminueix. I ahí on pots tenir problemes seriosos. Llavors, la intolerància al gluten moltes vegades ve per tal... Li provoquem tanta inflamació al budell degut als aliments refinats que arriba un moment que el teu budell no pot assimilar tanta... I provoca una inflamació, i no és que et tornis intolerant, és que el teu budell ja no pot assimilar tanta sucre.
1: No pot treballar,
0: no,
1: normalment.
0: No pot treballar. Llavors, la intolerància al gluten, en la majoria dels casos, moltes vegades venen per part de persones que practiquen esport professional o no professional. Bueno, pots menjar pasta i arròs, però menja-ho integral. El problema és que el blat... crec que té tres components. No, ara t'ho estic dient de memòria, però crec que té tres components. Quan tu refines un aliment, li estàs traient un dels tres components. Un aliment no té certs components perquè sí. Els té perquè els necessita i és la seva natura. Quan tu estàs manipulant un aliment, estàs traient allò que fa que compensi que l'altre ingredient que té no et perjudiqui.
1: Aquell equilibri també.
0: Això
1: que
0: es veu molt amb la sal. La sal té iode i sodi. La sal puja la pressió? Pues home, si tens una sal sense refinar, probablement no te la...
1: No t'afecta.
0: No t'afecta perquè està compensada entre les dues coses que fa que no, una no es dispari, no? Funciona una mica així, però...
1: Bueno. El que passa que la indústria alimentària pràcticament va amb el sentit oposat.
0: Sí, no? Sí.
1: Cada vegada veiem més aliments, diguéssim, precuinats
0: sí.
1: I que tenen molta manipulació.
0: Sí, els aliments precuinats són els aliments, com parlava al principi, que tenen absoluta carència del zinc que parlava i del chi necessari per agafar tots els nutrients. Aquests aliments, com estan manipulats, no tenen ningun dels dos components principals perquè aquella cosa que t'estàs menjant t'alimenti. Llavors és com si mengessis, com es diu molt bé, comida basura. O sigui,
1: sí.
0: No només no t'alimenta, sinó que a més et perjudica.
1: I tot això que estem veient, Àngels, clar, hi ha molta cosa que a part de sentit comú, hi ha molta cosa que és absolutament evident que té que ser bona pel cos, no?
0: Sí.
1: Tu creus que a nivell nostre és assimilable, és fàcilment adoptable aquest tipus d'alimentació?
0: Amb els aliments que tenim... A veure, nosaltres tenim una varietat d'aliments fantàstica, vull dir, el nostre país és el més ric, jo crec que quasi del món, en varietat, en qualitat, qualitat... ja no sabem ben
1: bé... Sí, depèn
0: on busquis. Però no tenim un problema. És que això es pot adaptar a qualsevol tipus de dieta. El fet de no barrejar coses, dona igual que sigui alimentació xinesa o... no barregis aliments, saps? Sempre trobaràs arròs integral, sempre trobaràs pasta integral, sempre trobaràs fruites que puguis menjar. No és un problema del tipus de menjar, sinó de com ho mengem. M'explico?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, ara, si tu vols fer menjar com mengen els xinesos, pues avui dia, afortunadament, tenim centenars de supermercats asiàtics on tu pots trobar les verdures, els arrossos, tot el que tu vulguis.
1: Tot el producte.
0: Sí, no hi ha problema. Però que no és un problema de... el que es menja, sinó de com es menja.
1: De com es menja, perquè abans també has comentat el tema de la preparació dels aliments.
0: Sí.
1: I comentaves que el wok té un disseny específic
0: també
1: per poder
0: cuinar. Sí, està pensat per això.
1: Es pot cuinar tot amb el wok o...?
0: Bueno, hi ha coses, evidentment, que no. Tu no pots fer una sopa al wok.
1: Ja. Yeah.
0: Però sí pots fer una carn al wok, saps? Tot el wok no, les verdures sí es cuinen bastant fàcilment. Amb una mica d'oli d'oliva, això sí.
1: Ells també utilitzen, no, l'oli d'oliva?
0: Bueno, crec, no sé si tenen oli d'oliva, però tenen oli vegetal. No sé, a vegades oli de sèsam utilitzen molt, per exemple.
1: Uh-huh.
0: El sèsam és un aliment que ho fan servir, sobretot, si tu t'hi fixes, a Orient, sempre que posen arròs, posen llavors de sèsam, perquè el sèsam és molt calent. Llavors, si mengen peix, això compensa, a part de que és un aliment molt ric en calci, molt ric en calci.
1: La llavor de sèsam.
0: La llavor de sèsam. Les dones menopàusiques allà, que això també és un tema molt interessant, pràcticament no tenen fogots, perquè en l'alimentació a partir dels 40 afegeixen aliments rics en estrògens naturals, que no químics, i rics en calç, que preveu que quan a tu se te'n vagi la menstruació no tinguis problema d'osteoporosi, els mínims fogots possibles o problemes associats a la perimenopàusia o la menopàusia. Això és un altre tema.
1: Interessantíssim.
0: És que això, ells porten l'alimentació a qualsevol aspecte de la vida diària.
1: I realment, tu que coneixes força també una mica aquest tipus de societat, realment el nivell de qualitat de vida o de salut,
0: Som molt longevos. Ara és el que comentàvem abans, cada vegada que s'han introduït les menjars fast food, cada vegada veus genovesa, però els xinesos no són persones de naturalesa, de ser grassos ni obesos, tots són força prims. Primer que es belluguen moltíssim, no són persones sedentàries.
1: Allò que deies del zapato, no?
0: Sí, i després, la manera de menjar fa molt, clar. Les algues són uns aliments que ajuden molt a regular el funcionament de la tiroides, per exemple. Se sap que els orientals mengen algues, quasi no en tots els àpats, però en la gran majoria.
1: Perquè ara que dius això, per exemple, quin tipus d'aliments són els que es basa la dieta principalment? Ho has comentat
0: sí,
1: una mica,
0: les
1: però
0: verdures,
1: per
0: la soja, els brots de soja... Clar, el tema del brot de soja és complicat perquè aquí a Occident arriba el transgènic, per exemple, però si ells tenen allà... La soja és un aliment que fa estrògens, o estrògens naturals, llavors les dones mengen soja, bastant, ho incrementen, o el tofu està fet de soja, per exemple. És una cosa que ho van fent cada dia i llavors quan arriba el moment tu ja no tens aquella sintomatologia que patim aquí algunes dones, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè no ens parem a pensar què és el que podem fer perquè no ens passi. Però, bueno, és la verdura, sobretot carn i peix, és una mica com aquí, però amb els seus productes. Al final no és tan diferent.
1: Clar. I la verdura, per exemple, abans també comentaves, servida amb aquell punt de cruixent.
0: Cruixent,
1: no?
0: És a dir, sempre cruixent. Que el no, tinguis que mastega.
1: Que aquí hi ha molt acostum, moltes
0: sí,
1: vegades, clar, de fer-la molt.
0: Tu
1: no?
0: vas al Japó i tu amb un esmorzar tens la sopa de miso, que és beguda. Però sempre hi ha trossos de tofu que has de mastegar. Mm. Amb la qual cosa tu ja estàs mastegant. I després tens el teu bol d'arròs amb el sèsam, i tens algues, tens verdura i tens peix.
1: Sí,
0: m'explico?
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Realment, a mi el que em meravella una mica tot el que estem parlant és que hi han coses que tenen un paral·lelisme sobre
0: sí, amb
1: la nostra
0: fàcil que seria,
1: alimentació.
0: No? I que no ens parem a pensar en això.
1: Però no són conscients, exactament, no són conscients de lo important que és el fer-ho d'aquesta forma.
0: Mira, clar, els japonesos, si us ho fixeu, tenen una manera de menjar molt significativa. A part de que quan tu vas a menjar... no parla, és veritat, no parlen, tu estàs allà, vas a menjar, a més els hi molesta molt que algú estigui parlant al seu costat.
1: Al seu costat.
0: Ells agafen el bol i sempre miren cap avall amb els palets, mengen sempre amb la barbeta baixa. Això no és perquè siguin persones antipàtiques o que... No, això ho fan perquè si tu intentes tragar amb la barbeta baixa, fins que tu no tens el menjar ben mastegat, ets incapaç de desluir-ho. Llavors, una manera de mastegar bé és mirar una mica cap a baix fins que l'aliment està prou triturat com per poder-lo tragar.
1: Increïble, clar. Sí, sí, sí, sí, o sigui que tot està absolutament
0: pensat
1: per la importància que li donen amb aquest tema.
0: Sí, al final és això.
1: Parles dels japonesos? Disculpa, parles dels japonesos perquè entenc que Japó i Xina amb el tema alimentació és molt semblant.
0: Sí, sí, bueno, no és sí, més o menys sí. Parlo d'Àsia en general.
1: Mhm.
0: Però quasi tots, si us hi fixeu, mengen mirant cap avall.
1: Molt bé, és un tema realment apassionant i que, a més, complementari, com hem vist, de lo que vam parlar en aquell primer programa de la medicina tradicional, que al final suposo que el que busca és aquest punt de sumar, no?
0: Sí, sí.
1: De sumar tractament, però també la prevenció.
0: Jo tenia un professor, quan estudiava medicina xinesa, que el doctor Hailian, que sempre deia, és que el que està més sano és el que està ni fu ni fa, deia ell.
1: Ni fu ni fa.
0: Ni fu ni fa. Ell no tenia que per nosaltres ni fu ni fa és que estàs regular.
1: Que no igual, sí.
0: Però ell deia ni fu ni fa dient, ni por encima ni por debajo, no? Ni fu ni fa. Pues aquest és el truco. És d'estar sempre equilibrat.
1: Amb un equilibri.
0: Ni per sobre ni per sota, que és el que busca la medicina xinesa. Buscar l'equilibri en tot.
1: Hem parlat de coses molt, molt, molt concretes, a més, per exemple, que a mi jo m'interessava preguntar, també, o sigui, per exemple, el tema dels sucs, deies, el suc no és la millor manera de prendre la fruita,
0: no.
1: Perquè realment la fruita s'ha de menjar.
0: Estàs perdent una part important del funcionament que és el chi, que és l'energia, o sigui, és un mecanisme això, al final. Tu necessites jing i chi per fer una bona digestió. El jing l'obtens perquè l'aliment és bo, però com ja li dones la feina feta, el chi no el generes. És com un motor. Veritat que quan a tu se t'acaba la bateria del cotxe, una de les maneres d'engegar-lo és posar-lo en marxa, no?
1: Sí.
0: I llavors, a mesura que es posa en marxa, va generant bateria, no?
1: Correcte. Pues
0: això és el mateix. Quan tu menges un aliment triturat, tens l'aliment, però no generes energia. Per això, moltes vegades, la gent que s'acostuma a menjar triturat o ha de menjar triturat pels motius que sigui, tot i que està alimentada, per pes.
1: Que és el que comentàvem també abans. Hem parlat també de la manera de cuinar, hem parlat també, per exemple, deies el tipus d'olis que es fan servir,
0: sí.
1: I l'alimentació que fan és més... entenc que deu ser poc fregit.
0: Bueno, sí que fregeixen.
1: Sí.
0: Però, o sigui, bueno, ho compensen amb altres coses. Si tenen un àpat molt greixós, doncs intenten compensar amb una verdura, saps? Fet al wok, o a lo millor al vespre no mengen fregits, o sempre intenten compensar.
1: Anar buscant sempre aquell punt.
0: Sí.
1: També ja hem parlat de l'arròs, que bàsicament és una part important de la dieta i que amb la pràctica totalitat és integral, entenc.
0: Bueno, tenen de tot. També hi ha molts tipus d'arrossos allà. No és el mateix l'arròs que s'utilitza al Japó per fer a l'arrocera que l'arròs que s'utilitza a Xina.
1: Ja.
0: Mengen arròs blanc, No, mengen arròs blanc, però és del poc hidrat de carboni que mengen ells en un dia.
1: Bueno, per el que comentaves, de que no ingereixen
0: però
1: pa de
0: és,
1: forma...
0: O sigui, quan dic arròs blanc em refereixo que no el manipulen ni el refinen, tal sí, qual sí. El cullen se'l mengen.
1: Molt bé,
0: del
1: molt
0: color
1: bé.
0: Que sigui.
1: I després, una altra qüestió que també m'ha fet pensar és el cafè. El prenen de cafè? No.
0: No, prenen infusió. Bueno,
1: però
0: cafè no, prenen ara...
1: No el prenen perquè consideren que no és sa o perquè no és una zona...
0: No és cultural.
1: No és cultural.
0: Prenen sobretot té verd. El té verd al Japó i a Xina és fonamental perquè és un gran depuratiu. El té verd té moltíssimes propietats. Però després tenen el puer, que és el té vermell. Prenen de qualsevol tipus de té. A Yunnan és on es fa el té més bo de tota Xina, per exemple.
1: Però
0: el té verd i el té vermell són bàsics en l'alimentació. El cafè és una introducció occidental a Àsia, però jo no dic que no prenguin cafè, però en les seves arrels està el té. És així.
1: I segons aquesta dieta... Hem parlat de la importància que li donen al menjar, etcètera, etcètera, i jo tenia la curiositat de saber si hi ha algun tipus de ritual o simplement és aquest ordre que has comentat de no parlar, de mantenir aquesta postura, etcètera.
0: Bueno, no és un ritual, és la seva manera de fer diàriament. És que és una cosa que els surt de mena. És com tu t'aixeques i te'n vas a la dutxa, pues ells mengen d'aquesta manera perquè ho fan així tradicionalment. Perquè és com se'ls ha ensenyat que s'ha de fer...
1: cultural i de tradició.
0: Exacte.
1: I llavors una curiositat una mica malsana, la pregunta.
0: Vale.
1: Aquí saps que va haver una època en la que els restaurants xinesos van fer una explosió, no?
0: Sí.
1: Ara li toca als japonesos, que són xinesos recuperats una mica, no?, o reformats, però el menjar que ens ofereixen en aquests restaurants aquí a Occident realment té alguna cosa a veure amb el que mengen ells a diari?
0: Bueno, si vol, n'hi ha restaurants xinesos bons, aquí a Barcelona, però el restaurant xinès al que anem tots a dinar, o asiàtic, digue-li asiàtic, per lo que jo he viscut quan he anat allà, s'assembla poc.
1: S'assembla poc.
0: S'assembla poc. Sí, existeix el tipus de menjar, però en el nom està, en les formes no. Vull dir, el cerdo agridulce que es menja aquí no té res a veure amb el cerdo agridulce que es menja allà.
1: Inclús l'arròs, m'imagino, el típic aquí que surt
0: no
1: barrejat amb 50 coses.
0: Els japonesos, si tu vas a un restaurant japonès bo, sí és molt semblant a el que es menja allà. Sí, és molt... Però també és veritat que, per exemple, el sushi allà no és una cosa que es mengi tanta quantitat com es menja aquí. Tu vas aquí als japonesos i no menges sushi, sembla que no... No estàs menjant un japonès,
1: sí, bueno. I
0: no és així allà. El sushi és una cosa més... És com si tu diguessis que menges mongeta tendra tots els dies. No, no. Pues...
1: No és habitual, tampoc.
0: Sí, mengen, però... És que no és obligació menjar sushi a cada àpat.
1: Sí. Jo no sé si tens més coses que argumentar sobre això. Jo, en principi, sobre la bateria de preguntes...
0: Bueno, si voleu us explico lo de les hormones.
1: Sí.
0: I m'agradaria parlar del superaliment dels xinesos i dels japonesos, que són els bolets.
1: I tant.
0: Superaliment. Bueno, lo de les hormones que us deia abans, una mica és... N'hi ha tres hormones que... cuidant de la nostra qualitat neurològica, que és el cortisol, la serotonina i la melatonina. Els xinesos això ho tenen claríssim, que la melatonina només es regenera de les 10 del vespre a les 3 del dematí. Has d'estar en fase REM de la son, això vol dir que ha de ser son profunda, i has d'estar a les fosques. Si tu no compleixes ninguna d'aquestes tres normes, la melatonina no es regenera correctament. Llavors, què passa? Que cada vegada tens més cortisol, estàs més estressat, amb la qual cosa no genera suficient serotonina i estàs més deprimit. Llavors, ells què fan? Se'n van a dormir a les 8 de la tarda i s'aixequen a les 4 del matí. Quan una persona pateix d'insomni, que he tingut a la consulta, ve a la consulta i em diu, mira, és que jo me'n vaig a dormir a les 12 i m'aixeco a les 3. Pues quasi em preocupa menys aquesta persona perquè ha dormit 3 hores, no? Que la
1: període.
0: Que em diu, és que jo me'n vaig a dormir a les 3 i m'aixeco a les 10 del matí, pues ja has perdut la teva oportunitat, perquè després no val, me faig una siesta i recupero. La son no es recupera. La son no es recupera. Recuperes les hores de dormir, però la qualitat de la son no la recuperaràs. Amb la qual cosa estàs més estressat i més deprimit. La melatonina és la balança que fa que la serotonina i el cortisol estiguin en equilibri. I perquè això passi, has de dormir de 10 de la nit a 3 del matí. Si dorms aquestes hores, l'endemà potser estàs una mica cansat, però les teves hormones s'hauran regenerat bé.
1: Doncs aquí anem tot al contrari.
0: Sí.
1: O sigui, jo conec a poca gent que se'n vagi a dormir abans
0: però és
1: de les
0: un hàbit. 12. Moltes vegades jo els recomano, dic, mira, això no ho faràs d'un dia per l'altre, però si tu te'n vas a dormir a les 12, avui te'n vas a dormir a les 11:59. I demà te'n vas a les 11:58.
1: No guanyant-li temps.
0: Exacte, és com donar-li la volta al rellotge. I al cap d'un mes no t'has donat compte i t'has anat a dormir mitja hora abans.
1: Perquè una pregunta, Àngels, lligat amb això, els horaris dels àpats també són diferents.
0: Clar, entenc. Ells fan horari solar. Històricament estem parlant no de la societat moderna xinesa,
1: sí, no.
0: Estem parlant de la medicina tradicional xinesa. Ells respecten l'horari solar, treballen de dia, descansen de nit, que al final és com fa anys aquí es feia la gent de camp, sap perfectament que això funciona així. Tu has de dormir a la nit, quan se'n va el sol te'n vas a dormir i quan surt te poses a treballar. Si surt a les 5, a les 5.
1: És ser coherent una mica amb lo natural, per dir alguna
0: cosa. Exacte.
1: Molt bé, no sé si tens alguna cosa més sobre això
0: podem
1: passar a la part aquesta de bolets, que també és molt interessant.
0: Superaliment asiàtic. La gent ha de saber que els bolets són bàsics en la dieta tant xinesa com la que puguem tenir aquí. Són aliments molt anticancerígens, però a més cada bolet té una característica i és apropiada per una cosa. Per exemple, aquí tenim el maitake i el shiitake, són bolets que podem trobar al mercat i bolets que són hepatoprotectors. O sigui, qualsevol persona que tingui problemes de fetge gras, colesterol, ajuden a metabolitzar i a protegir el fetge. El maitake és un bolet que protegeix molt el sistema de la pell i té una gran propietat que és antimetastàsic. O sigui, si tu tens malauradament un tumor, el que fa és que no
1: s'expandeixi.
0: Això evitaràs menjant en un àpat bolet? No, però estem parlant de prevenció i d'introduir aliments de que ens protegeixin la nostra salut per no, o si passa, que passi la mesura més aliviada possible.
1: I tots aquests aliments, o sigui, tots aquests bolets que deies ara, per exemple, com s'haurien de cuinar?
0: Bueno,
1: perquè el wok mateix.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui,
0: per exemple,
1: molt poc oli,
0: i si no,
1: saltejats.
0: També hi ha molts bolets que no es trobaràs en format físic, als orientals em refereixo, però estan encapsulats. Per exemple, el lingzi o la ganoderma, a Xina es diuen que és la seta de la longevitat. És un bolet que és cardiovascular, a més és molt tranquil·litzant i ajuda a descansar. Actua a nivell cerebral, però de les emocions, no a nivell neurològic. El que actua a nivell neurològic és la melena de león, que és un neuroprotector. Prevé les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, i regenera tota la mucosa gàstrica des de la boca fins a l'anus. Aleshores, persones que tinguin problemes de colitis ulcerosa, intoleràncies alimentàries, faltes de memòria, poden utilitzar aquest bolet. I si el combinen, que allà a Xina és el que es fa, la ganoderma amb la melena, estem actuant a nivell neuronal i emocional a la vegada.
1: Uh-huh.
0: I digestiu. ¿Vale?
1: Sí, supercomplert.
0: Supercomplert. Després, el xampinyón del sol és un bolet que serveix per les al·lèrgies, però estacionals. Asmes, rinitis, tot aquest tipus d'al·lèrgies. Un altre que és molt important, el Coriolus umbellatus. Superbolet per prevenció de càncer de mama, papiloma humà i problemes de hormonals femenins. I un altre superbolet, el cordíceps, que li diuen als xinesos la seta de l'emperador, que s'utilitza allà a Xina, molts deportistes utilitzen aquest bolet per la resistència física, pels problemes musculoesquelètics, però històricament es coneix perquè és a nivell geniturinari masculí i femení, és regulador hormonal, però també ajuda en problemes d'impotència o de desig sexual en els homes. Per això li diuen la seta de l'emperador.
1: I tot aquest tipus de bolet es poden trobar fàcilment
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, sí, sí. Per exemple, maitake i shiitake els trobes al mercat,
1: sí,
0: això no hi ha problema, i si no, encapsulats.
1: Encapsulat, vols dir?
0: Encapsulat o en pols. Hi ha diferents laboratoris que ho treuen en format pols. Jo prefereixo pols que encapsulat, però bueno...
1: Per barrejar amb algun aliment que prenguis?
0: Jo prefereixo en dejú al dematí. Mhm. Els que puguis comprar els pots barrejar amb qualsevol aliment que tu tinguis i si no, doncs els pots comprar encapsulats.
1: Boníssim, eh? Yeah. I tot això, evidentment, a part de tot el que ens has explicat, va lligat també amb l'alimentació.
0: Final... Ells allà aquests bolets sí que els troben, per exemple, aquí no. Però, i si no, doncs, en les farmàcies xineses, sobretot als hospitals, clar, el format dels hospitals allà no és igual que aquí. Tu vas al metge i després te'n vas a la farmàcia que està a sota i el metge xinès que està a farmàcia te fa la fórmula per tu. I llavors agafa el bolet sec, te'l matxaca, et fa la fórmula i tu te l'emportes a casa.
1: Només per tu, per aquella
0: només
1: malaltia?
0: Només per tu. És que allà no hi ha res genèric. Allà és tot personalitzat. Tot el que sigui oral, en un hospital de medicina tradicional xinesa, tu, el teu metge et passa a consulta, te'n vas a baixar a la farmàcia i un altre metge xinès et fa la fórmula per tu. En funció, també, les plantes com els aliments tenen quatre direccions, tenen temperatures, tenen sabors, en funció de la patologia, aquella fórmula és per tu sol. Sí.
1: Sorprenent, eh? Bueno, igual que aquí, clar,
0: increïble.
1: La indústria farmacèutica a Xina tira per un altre.
0: Bueno, també hi ha, però
1: també
0: és que
1: ha, clar,
0: allà
1: sí,
0: pots
1: sí.
0: anar als dos metges sense problema.
1: Sí, això ho vam veure al primer programa,
0: sí, sí.
1: que tenies les dues opcions.
0: No? I entre ells es passen els pacients, moltes vegades en casos d'oncologia, si veu el metge que ha de donar-li una medicació molt forta, doncs dius, te'n vas al meu col·lega de la medicina xinesa que te faci alguna cosa per intentar pal·liar els vòmits, les cremades, no?
1: Que recordo que en el primer programa que vam fer vas comentar fins i tot que en un hospital tu podies escollir fins i tot
0: tu entres...
1: si anaves a la medicina tradicional europea per dir alguna cosa occidental
0: no hi ha problema.
1: O inclús combinar. No?
0: No hi ha problema, no hi ha cap problema.
1: Doncs, no sé si tens alguna cosa més dels bolets, que realment ha sigut molt curiós i sorprenent.
0: Bueno, és una pinzellada, és una pinzellada. Perquè no tenim molt temps.
1: Imagino.
0: Però n'hi ha, es poden dir programes de tele aquí o no? Bueno, n'hi ha una plataforma que...
1: No tenim competència.
0: N'hi ha una plataforma que comença per net i acaba en Flix, que té, no sé si està ara, però hi ha un programa que es diu, un documental que es diu Fantastic Fungi, que explica la importància que tenen els fongs en el bosc, que tenen una xarxa pel sotabosc que és com si fos un sistema neuronal humà, que és la manera de comunicar-se al bosc és mitjançant els bolets. Jo de veritat us recomano que ho veieu perquè és molt interessant i la gent es donaria compte de lo valuosos que són els bolets per als éssers humans.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, Àngels, em sap molt de greu perquè el temps passa superràpid.
0: Sí, sí.
1: Crec que, espero que els oients, igual que m'ha passat a mi, els apassioni el que has explicat, perquè a més, gràcies, sobretot perquè ho has fet d'una manera molt, molt planera, molt didàctica.
0: Gràcies.
1: S'ha entès absolutament...
0: Espero.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Tenim el músic original, el cantant d'aquesta cançó. That lets his feelings show. But sometimes at a party. Sempre és un plaer per Esplugues FM tenir personatges inèdits i desconeguts, però avui el coneixerem. Ingmar Cronenberg, benvingut.
3: Què tal?
2: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, amb Esplugues FM. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte.
3: Sí.
2: Ets veí del barri del centre.
3: Sí, visc molt, molt a prop d'aquí, de la

0: Fins-ho, 16 anys ja en Catalunya, inicialment a Barcelona, però ja ara diversos anys aquí a Esplugues, de fet.
1: I què és el que més t'agrada d'Esplugues? Quan vas arribar aquí fa 15 anys, quin record encara et queda bo d'Esplugues? Perquè no tot ha de ser bo, en aquesta vida tampoc, però anirem per les coses bones i positives.
0: No, bueno, a mi m'agrada viure a Esplugues. M'agrada, viure a Esplugues. Doncs el tema és que jo que visc al centre tinc tot a prop, no? Que és molt, molt pràctic.
1: Sí.
0: A Holanda no ho tenia i quan vivia a Barcelona estava al barri de les Corts i tampoc... Una pensa que a Barcelona estàs molt millor perquè estàs a la gran ciutat, però si vius a les afores, tampoc tens allà fàcilment la panaderia o coses així. I a Esplugues sí, estic molt content, eh? Tinc tot a prop, tinc el tramvia que em porta a tots costats, i inclús som la meva dona i jo som actius a Esplugues, al... Espluga Viva. Coneixes Espluga Viva?
1: Soc associada de l'Espluga.
0: No, tu també, eh? Nosaltres també.
1: Oh, yeah.
0: Fem excursions. I tu?
1: No faig excursions.
0: No t'he vist molt, no? Això volia dir.
1: No, jo soc de la secció de tradicions i costums, de TIC.
0: Esclar, sí. Sí, molt bé.
1: I ahir diumenge vaig estar al vermut que es va fer als jardins.
0: Sí.
1: Que es va fer la presentació d'un llibre. Bé, hem de dir que aquest... programes estan registrant un dilluns 12 de maig. Ja escoltareu l'entrevista, eh?
0: Sí.
1: Doncs soc de l'Espluga Viva, també.
0: Molt bé. Doncs jo també faig excursions a l'alta muntanya i a altres parts de Catalunya, i sí.
1: Sí que vas
0: amb
1: el Jordi, amb el Josep Beas...
0: Exacte, sí.
1: I més colla.
0: La Carme.
1: La Carme, l'Alfredo...
0: Sí.
1: Molt bé, doncs coneixem la mateixa gent, però tu i jo no els coneixíem,
0: no,
1: És que Esplugues és més petit del que ens pensem.
0: Sí. Ah, també el que és fantàstic d'Esplugues és que es pot arribar caminant a tots els llocs.
1: Sí, això et anava a dir, perquè clar, nosaltres, tret de la Miranda, que és Collserola, Esplugues és molt planet i es pot anar en bicicleta i anar caminant a tot arreu sense esbufar gaire.
0: Sí, és correcte. Sí? Tinc amb bici també, amb bici es diu, la bicicleta del Baix Llobregat,
1: sí.
0: També utilitzo per a, sí, per a arribar al Finestrelles. O,
1: sí.
0: Sí,
1: d'acord. Una cosa, el teu català és també per amor?
0: els meus fills.
1: Ah.
0: Tinc també dos fills.
1: Molt bé.
0: I és clar que ells... com puc ajudar els meus fills si van a l'escola? No? Com podria jo ajudar ells?
1: Clar.
0: Doncs també tenia que saber jo el català, no? I a la feina també ajuda, eh?
1: Sí?
0: Doncs...
1: T'ajuda a la feina perquè hi ha gent que diu que no serveix a la feina el català.
0: Serveix perquè hi ha... És que tinc companys que són catalàparlants i altres que són castellàparlants.
1: Uh-huh.
0: I és clar, es pot fer tot en castellà. Es pot, però... per què, no? Que si hi ha gent que es sent més... si surten en català les coses, també hem d'entendre tot i parlar amb els companys.
1: I amb els teus fills és allò de no deixar que l'escola sigui l'únic espai on es parla català, que també es parli a casa, no? Perquè si no, hi ha nens que tenen la idea de que només es parla el català a l'escola, ja no el parlen al carrer, ja no el parlen a casa. En el teu cas feu aquest exercici de que casa també sigui l'espai de l'idioma.
0: No? Per dir-te la veritat, no? Com jo sóc holandès, parlo en holandès amb els meus fills. Ja?
1: Ah, molt bé.
0: Perquè també és un idioma que és important per a ells. Que llavors, jo si parlo català amb els meus fills, són coses de l'escola, coses que passen en català, saps? Has de buscar l'espai per a cada llengua, no?
1: Molt bé.
0: Imagina't que veus una pel·li que passa en català, no? Veus la TV3, doncs parles d'això en català.
1: D'acord.
0: Però si tens una cosa que és d'Holanda, per exemple, parlo en holandès, no? Perquè les coses, hi ha una llengua per cada cosa, i si no, al final els meus fills no poden amb totes les llengües, no? La idea és no mesclar i utilitzar la llengua al moment correcte.
1: Doncs, Ingmar, ara, si et sembla, parlem una mica de la teva producció musical.
0: Sí.
1: Tu vas començar composant en català.
0: Mira, t'explico. Quan vaig arribar aquí, volia

membre català, però és molt, difícil ser a casa i aprendre a parlar, paraules, saps? Paraules, sí. Perdó, i la gramàtica. I doncs volia fer alguna cosa amb la llengua. I doncs pensava, jo començo un projecte musical en català, i llavors faré tot en català, escric textos en català, no? I llavors, este ja fa 10 anys, 12 anys, vaig fer cançons en català i molt bé. La música sempre ha sigut la meva cosa, eh? Jo sempre he fet música. Doncs he tingut un temps que feia música en català. Doncs m'ha anat molt bé, però últimament he notat que també tinc molts amics i familiars en Holanda que no entenien molt bé les meves cançons en català. I justament ara que he fet un disc en anglès, no? Que, amb la cançó que escoltem ara, que a veure, és una mica de country aquesta.

0: Doncs, per exemple, aquesta cançó, no?, té una lletra que hi ha gent que li agrada, que parla una mica de en cada part de la teva vida, pot ser que hi ha una cosa que et falta, no? Que pot ser que sempre penses, això és tot? No sé si ja entens què vull dir. Que vull dir que ets jove i jugues molt i penses, això és tot? I després pot ser que comences a treballar i poses molta energia a la teva feina i penses, això és tot? I després tens fills i, bueno, i sempre hi ha moments que poses molta energia en alguna cosa i és molt interessant, però de totes formes al final penses, no podem sempre fer la mateixa cosa, hem de canviar, saps què vull dir?
1: I
0: és aquesta, que, d'aquesta cosa que parla aquesta cançó.
1: Perquè tu, quan arribes aquí a Catalunya fa 15 anys, que arribes des d'Holanda, ja et dedicaves a la música al teu país, ja composaves?
0: A Holanda ja... també, sí.
1: Sí.
0: Tinc cançons en holandès i sí. Sí, sí, sí, he fet concerts sempre a Holanda també. Sempre amb la guitarra i la veu, tipus cantautor. Tocava en bars a Holanda o petits teatres, després aquí també per la zona de Balmes a Barcelona i per bueno, bars de pobles de Catalunya. I justament ara, llavors amb aquestes cançons en anglès, estic buscant una mica el lloc on puc tocar. A Barcelona hi ha uns bars on canten bé en anglès. Doncs estic buscant una mica, no?, que on encaixa aquestes cançons.
1: Molt bé. Anem a escoltar-la una miqueta més?
0: Sí.

0: Ingmar, pel que hem estat escoltant, fas diversos estils musicals.
1: És correcte.
0: Quin tipus de música t'agrada més o t'esperona més?
1: Bé, t'explico. Tant quan estava cantant en holandès, que és la meva llengua, i a català, sempre la lletra era molt important. I la música venia a segon pla. Vull dir que sempre, si tenia tinc cançons de reggae, o de funky, o de... perquè sempre pensava què és el que va molt bé amb la lletra. I també he pensat, ara vull fer-ho en anglès, que és una llengua més internacional, més... Per què? Perquè llavors puc pensar més a la música. I he de dir que a mi m'agrada molt la música més folk, rock, que és el que m'agrada, no? Que escolto jo normalment. Mm-hmm. Però no va bé amb totes les lletres. Però doncs, ara he fet un disc on pot sortir molt bé aquestes melodies de folk, de country, de rock. I va molt bé amb la llengua anglesa, no sé per què. I en català, com era més jo amb la guitarra, amb les meves lletres, jo i el públic, tenia un estil de música més de cantautor, que pot ser que no és el que escolto jo normalment, saps?
0: Yeah. Em deies que al principi era com que la cançó dominava la melodia, i en aquest cas és tu dones ara preferència a la melodia per sobre de lo que és la lletra.
1: Diguéssim, si tu cantes en català amb el públic que escolta la lletra, molt automàticament, la lletra, especialment jo que vull explicar històries i... no? Molt fàcil és que... Llavors, la lletra és més important i la melodia ja no tant. I la idea d'anar a anglès és que posar melodia, posar un estil de música, un, saps? Un ambient musical i... Per exemple, aquesta que s'escolta ara té una idea i és... té una mica d'idees de country o folk i una mica de rock i està mesclat. I això, d'alguna manera, jo mateix no podia fer-ho en holandès o en català, perquè sempre estic pensant lletra, tocar la guitarra acústica. Aquí no s'escolta guitarra acústica ara. Perquè no, m'he liberat més i això he pogut fer amb la llengua anglesa perquè és més neutral. Sí. Entens, més o menys?
0: Cada lletra té la seva musicalitat,
1: no sé,
0: eh? Cada
1: sí.
0: Idioma.
1: Sí. Sí, penso jo, sí, una mica.
0: Anem a escoltar una miqueta estona, aquesta.

0: És molt verbalitzada, aquesta cançó, molt de ritme.
1: Sí, exacte, sí. És correcte, sí.
0: Abans has dit que ets cantautor, tu, sí. La teva guitarra, la teva formació musical, quina és?
1: Jo he anat al conservatori, de tocar guitarra, i guitarra espanyola i tot això, no? He fet música clàssica amb la guitarra acústica, bueno, la guitarra espanyola. I he fet alguna classes de cants, també.
0: Molt bé.
1: Saps?
0: Saps que aquí a l'Avens tenim una secció de cant?
1: Sí, ho he escoltat. Sí, ho sabia, sí.
0: Pel que m'estàs explicant, jo dedueixo que tu escoltes habitualment Esplugues FM.
1: Jo he escoltat algunes vegades, sí. El teu programa una mica, per... Sí.
0: I,
1: mira, t'explico una cosa més. Bueno, entonces, conec el programa de Mauro Soroll,
0: sí.
1: Que presenta nous grups, normalment no d'Esplugues, però de tot Catalunya i més allà, d'Espanya, sí. No, és Mauro Soroll. Sí. Hi ha un programa de country, també.
0: Sí, he notat, el Club del Country.
1: Exacte, que sí. Escolta de vegades, poca cosa. Però una cosa que va molt bé per a Espluga Viva,
0: sí.
1: On soc, si tenim una excursió i s'anuncia a la ràdio Espluga FM, sempre ve gent que ens va escoltar, que va escoltar a la ràdio.
0: Ah, doncs gràcies per dir-m'ho.
1: Sí, que realment és així. Llavors que, no? Sí. Sempre busquem a gent per les excursions i es nota que si a la ràdio d'Espluga FM s'ha donat una mica de propaganda, diguéssim, que hi ha gent que ve,
0: Bueno, intentem, des de la ràdio, amb la mesura del possible, donar difusió a les activitats que es fan de les entitats de la nostra població, tant de l'Avens com de l'Espluga Viva i d'altres.
1: Sí.
0: Val?
1: I Avens també, vull dir que també el que m'agrada molt són els monòlegs. I també de vegades he anat aquí al teatre per a veure monòlegs còmics,
0: sí.
1: Que hem fet aquí alguna vegada.
0: Sí, bueno, es fa teatre i algun monòleg.
1: Exacte.
0: També, sobretot amb l'Edu Mutante, que també és un Esplugui.
1: Exacte, ja ho sé, sé molt bé. Sí.
0: Estàs molt informat.
1: Sí, que és clar. Sí.
0: Doncs m'agrada molt, Ingmar, que estiguis tan informat no solament d'Esplugues, sinó també de la ràdio.
1: Sí, però vull dir, llavors, no, el tema dels monòlegs,
0: sí.
1: És que abans molts bars de... Dic ara a Barcelona, però en general en Catalunya, abans tenim molts llocs per als cantautors, per a tocar. Ara mateix és molt menys, perquè hi ha molts jocs que posen allí monologuistes d'humor, no? Humoristes. Que és molt guai, perquè m'ho passo molt bé amb els monologuistes també, però és una pena per a la gent, els cantautors, no?
0: Sí.
1: Que ja no tenim tants jocs per a tocar,
0: tens,
1: saps?
0: Tens raó.
1: I això he notat una mica, que no, la música en viu és una mica menys ara, especialment després del Covid, però existe una cultura en viu encara, però ara mateix tenim més monologuistes, més, bueno, altres coses, no? Que també és interessant.
0: Afortunadament aquí a Esplugues tenim una cultura musical molt àmplia,
1: sí.
0: A l'Espluga Viva, que hi ha els tallers de música tradicional.
1: Sí.
0: Val? Tenim l'Escola de Música Municipal d'aquí d'Esplugues.
1: Que és
0: tenim...
1: fantàstica.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Tenim diverses corals, tenim molts professors de classes particulars de cant i de música.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que és veritat que aquí a Esplugues hi ha una excel·lència musical bastant important.
1: Sí.
0: No t'he preguntat al principi, quina és la teva professió? Perquè abans deies que la feina també t'anava bé, el català.
1: Ah, sí. Jo soc químic.
0: Ets químic.
1: Jo soc químic. Jo treballo en una empresa que fa pintures,
0: sí?
1: I fa, no sé si es pot dir a la ràdio, fem les pintures de la marca Titan Lux.
0: Ah.
1: Et sona Titan Lux?
0: Titan Lux i tant. Una
1: es
0: de
1: fan
0: les
1: al Prat de Llobregat.
0: Una doncs, de les grans marques, sí.
1: Exacte. Doncs
0: tenim
1: una fàbrica en el Prat i allà jo treballo al laboratori.
0: Molt bé. Ara ja vull parlar de la teva producció musical directament.
1: Sí.
0: La teva part en català la vas fer amb discos, amb CDs, amb...
1: Sí, doncs quan vaig començar el 2015, bueno, 12, i encara es podia vendre discos físics. La gent comprava discos. I llavors vaig fer un disc en català i està a Spotify, però també tenia un disc físic. i podia anar als meus concerts i sempre havia gent que es comprava un disc. Això existia fa 10 anys, ara ja no existeix això. Però fa 10 anys, 12 anys, la gent anava a un concert i si li agradava es comprava un disc. I tot bé, no? I ja fa 5 anys jo crec que ja no es venia tants discos. I doncs aquest nou disc només existeix en digital, diguéssim. No he fet discs físics, perquè ja no existeix.
0: Per tant, ho trobem a YouTube?
1: A YouTube, a Spotify, però a tots els canals que no conec. Jo no sé com són tots els canals de streaming, però Spotify és el més important. Però Apple, com es diu, Apple? Apple?
0: Sí,
1: Apple. També tenen el seu streaming, la seva versió de streaming, que també existeix allà, no? Doncs està a tots els portals que la gent pot tenir, pot trobar el meu disc, que es diu Orange, que és taronja,
0: sí.
1: Oi? I té una portada molt maca. No sé si la veus allà.
0: Sí, jo la veig. És un skyline,
1: sí,
0: que surt a les Tres Xemeneies de Badalona.
1: És correcte.
0: I al fons està el mar i és una posta de sol, és un cel de color taronja, amb un sol taronja, el mar és taronja.
1: És correcte. I és taronja, és per què és taronja, Israel?
0: Doncs perquè és orange.
1: És orange, perquè per mi orange, taronja, és un color de canvi, no?
0: Uh-huh.
1: Color de canvi, per què? Perquè si es posa el sol, el cel es posa taronja, no? És el canvi de dia a nit. Però després, si vas d'estiu a l'hivern, les fulles es posen de color taronja. El color canvi. I per a mi el disc parla una mica del canvi de quan arribem a 45, 50 anys, i també, no, tenim uns canvis a la vida. I per això m'agradava aquest nom.
0: Orange.
1: I, a més, soc holandès. I el color nacional d'Holanda és taronja, és l'orange.
0: I a més, sí, amb aquest canvi que dius, el color taronja també representa una mica l'or, el color de l'or, aquest groc or, que també vol dir l'abundància, i en aquest canvi d'edat, doncs és l'abundància en coneixements, en riquesa, en experiències.
1: Exacte. Sí, és clar.
0: Doncs molt maco, la trobada d'aquest títol.
1: Sí.
0: Val, doncs seguirem. Perquè m'interessa molt que la gent pugui escoltar les seves cançons a través d'aquestes plataformes, i repetirem sobretot que et dius Ingmar Cronenberg, Cronenberg.
1: Ingmar és com el cineasta suec,
0: sí, sí,
1: que es diu Ingmar Bergman. Jo sóc Ingmar Cronenberg. Després Cronenberg s'escriu amb dues O's, que és dificilíssim, però així és el meu nom. Doncs, no, Ingmar Cronenberg. Però el títol del disc és Orange.
0: I ho trobarem fàcilment.
1: És exacte. Sí? I si no, bueno, poden trobar fàcilment, perquè soc d'Esplugues i soc per aquí.
0: Sí. Doncs et tindrem més vegades per aquí, Ingmar. Sí?
1: Jo espero així que sí.
0: Si algun dia et podem tenir en un dels concerts d'aquí, de l'Avent Centre Cultural, dels concerts que es fan a la Terrasseta.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens posem en contacte amb l'Avent Centre Cultural o qualsevol altre espai d'Esplugues que vulguin escoltar la teva música. Ingmar, què més ens quedaria per poder parlar que jo m'hagi oblidat? Tu, si has escoltat les meves entrevistes, saps que faig sempre aquesta pregunta. Alguna cosa més que afegir abans de tancar els micros que vulguis explicar?
1: Volia dir només que la part tècnica, no? Que aquest disc es va gravar a l'estudi Aviram, que està a Manresa, per Albert Palomar. Entre Albert Palomar i jo toquem tots els instruments, no? Que és, no tinc una banda, diguéssim, sóc jo amb la guitarra i, de fet, moltes guitarres que s'escolten són del productor Albert Palomar, i que la portada tan maca és de Camilo Zúñiga, que és un fotògraf de Barcelona, originalment de Colòmbia, que ha fet aquesta foto molt xula, i que res més que... No? Que jo sóc Ingmar i encantat d'aquesta entrevista amb tu.
0: Sí. Doncs jo també molt contenta de que ens hem trobat, ens hem conegut, compartim moltes coses El color taronja també m'agrada.
1: Sí.
0: Aquesta portada m'agrada molt també. I doncs suposo que algun dia ens veurem per l'Espluga Viva.
1: Això crec. I doncs, sí. L'última cançó del meu disc es diu Driving Home, que és conduir a casa. No? Que es tracta d'un noi que és al cotxe, potser que és un noi d'Holanda o d'Itàlia, que viu per aquí, potser, o viu en un altre país, i està allà, viu a la gran ciutat, sí. Viu a la gran ciutat, és d'un poble, i està al seu cotxe conduint a casa, no? Al poble d'on és, i està, bueno, per la nit, ja fa de nit, ja té el color taronja del cel, no? Ha de conduir encara molt, i està allà driving home, i d'això parla aquesta cançó.
0: Doncs ara l'escoltarem tota sencera.
1: Sí.
0: I donar les gràcies a totes les persones que han format part d'aquest projecte d'Orange.
1: Sí.
0: Una abraçada per tu i per tots ells. Gràcies, Ingmar, per haver estat aquest vespre amb nosaltres, i l'entrevista l'escoltareu doncs al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit, quan el nostre tècnic ho programi. I ja si un cas, Ingmar, gràcies, i us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina. Thank you.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent Espluguins i Espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
2: Hola, què tal?
1: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
2: Sí, correcte.
1: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
2: El 78.
1: Més o menys.
2: Sí.
1: Vius al barri de la Plana?
2: Sí, sí, sí, correcte.
1: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
2: sí,
1: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
2: Exacte, sí, sí.
1: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
2: Sí, sí, efectivament.
1: I què et porta aquesta afició?
2: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
1: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, l'horticultura, sí. Tu les abelles.
2: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
1: I no et piquen?
2: Bueno, em protegeixo.
1: Fas cultiu de mel?
2: Sí, sí, sí. Sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
1: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
2: sí,
1: molts anys.
2: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
1: Quan comences a escriure?
2: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
1: Bàsicament poesia.
2: Sí.
1: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
2: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
1: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona... de
2: sí,
1: pràctica i lectura,
2: sí,
1: per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
2: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui. Hi ha gent que tenen aquest do, però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
1: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
2: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
1: T'has presentat amb algun certamen,
2: sí,
1: literari?
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs és satisfactori.
2: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
1: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
2: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història realment, qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que en veig els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
1: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
2: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar i, bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final doncs, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
1: Sí, que el llibre es diu Matasgar, la terra dels Imasigen.
2: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berbers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació. Catalunya i el nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida. I en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
1: Perquè és estreta, vull dir, ja per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
2: sí, sí, àrabs. Però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí fent conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
1: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
2: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
1: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
2: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, eh? No estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
1: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
2: Sí. Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc. És una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, eh? Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs, sí, que parla d'una reina que va venir de les muntanyes que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va... va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
2: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
2: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
2: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí, amb aquesta novel·la. Hi ha miracles que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
2: Sí, sí.
1: En general, eh?
2: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa, perquè s'ha trobat relació no sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
2: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, continuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
2: Ja. Yeah.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho. Tamaha?
2: No, Tamasga.
1: Tamasga?
2: La terra dels Imasigen. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
2: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
2: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
2: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
2: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, no, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
2: sí,
1: no?
2: O sigui, ja...
1: Amb una impremta italiana.
2: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, escolta, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
2: Tingués en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
2: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
2: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
2: sí,
1: algun correu electrònic?
2: Sí, jo no en tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. Hi podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
2: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, possiblement sortirà en castellà.
1: Val.
2: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines. O sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
2: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? Llavors,
1: que bo.
2: Inclús he pensat, dic, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un, fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà,
2: sí.
1: De castellà, i que hi fes una repassadeta.
2: Sí, eh? Sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
2: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
2: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
2: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
2: És que és diferent.
1: És diferent.
2: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí, i vostre dic, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
2: Sí, sí, la investigació és, em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
2: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
2: Les tres moires.
1: Moires.
2: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
2: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
2: sí.
1: M'ha agradat molt, i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers, i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
2: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Val, vinga, adéu.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: sumiu.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.